0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendi empitjora cada dia que passa perquè hi ha un efecte acumulatiu davant les temperatures extremes. Les darreres hores han pogut estabilitzar els 6 focs pràcticament simultanis que han cremat les darreres hores, però els cal avançar en aquestes tasques per deixar els equips lliures de cara a possibles nous incendis. Ho explica l'inspector del cos, Oriol Corbella.
2: Els hem donat per estabilitzats perquè no estan creixent, però que no vol dir que hem de seguir fent feina. Han treballat tota aquesta nit a veure si podem aconseguir que avui al mig dia, tarda, doncs puguem avançar en el seu control per treure recursos i estar disponibles per qualsevol ignició que pugui tornar.
0: Els bombers també alerten que les temperatures extremes afecten la seva feina a l'hora d'extingir els focs. Tot plegat en el segon dia de pic de l'onada de calor. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada, per bé que avui han de perdre 2 o 3 graus les temperatures màximes. En qualsevol cas, venim de tan amunt que encara la calor ha de ser extrema, ha de ser molt evident. D'aquí a poca estona tornarem a fregar els 40 graus al prelitoral barceloní, sobretot a l'interior de Girona, cap a l'Ebre i també a les comarques de Ponent. De fet, en algun indret del Segrià, de les Garrigues, del Pla d'Urgell, també de la Noguera, el Pallars, Jussà o la Ribera d'Ebre, arribarem als 41-42 graus aquesta tarda. Tot plegat amb pocs núvols de moment, però alguns acabaran inflant-se aquesta tarda cap al Pirineu de Lleida, de fet també en d'altres comarques de Ponent, i acabaran deixant algun ruixat fugaç, local, amb poca quantitat d'aigua, però sí compta amb les ventades que vindran associades a aquestes tamborinades. Algun ruixat a l'interior de l'Ebre i a la resta del país més tranquil·litat. Demà una situació un palet menys calorosa. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dijous 9 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El PSC tornaria a guanyar les eleccions mentre que Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana. Sònia Kerr.
4: El baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió apunta una desfeta de Junts que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. El director del CEO, Joan Rodríguez, explica que el creixement d'Aliança Catalana es deu en bona part del traspàs de vots de Vox.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament.
0: Prova pilot a 2 ambulatoris catalans perquè algunes persones grans es puguin treure sang a casa, elles mateixes, amb mecanismes menys invasius.
4: L'objectiu és reduir desplaçaments i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està aprovant en un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i en un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona.
0: Només 2 de cada 10 ciutadans fa servir el català per adreçar-se a persones que pensen que són originàries d'un altre país.
4: Només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència.
0: En cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: La mostra presenta pel·lícules, peces de video art i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat.
0: Als esports, Toni Castro, Pere Romeu ha renovat 2 temporades més com a entrenador del Barça femení.
6: Després d'aconseguir un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb 3 baixes destacades, Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran.
0: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers alerten que el risc d'incendis es mantindrà els pròxims dies i que les condicions empitjoren cada dia que passa per les condicions meteorològiques extremes que estem vivint. Els equips treballen a hores d'ara per controlar els focs declarats les darreres hores, fins a 6, que ja estan estabilitzats. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino, bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, a hores d'ara la situació és de treva tensa. Els bombers han aconseguit estabilitzar tots els incendis que ahir cremaven de forma simultània, com el de Sentmenat, Gavà o Navarcles. Tot i que cap foc està actiu ara mateix, l'inspector Oriol Corbella demana màxima prudència perquè les pròximes hores seran claus per poder alliberar recursos. I és que les condicions de treball sobre el terreny estan sent extremes. El risc es manté en un nivell de 5 sobre 6 I la forta calor no només afecta la vegetació, sinó també els propis efectius, que estan patint de primera mà les conseqüències físiques d'actuar a altes temperatures.
2: Aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40, 44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
7: Doncs davant d'aquest escenari crític, que es preveu que es repeteixi aquesta tarda, des del centre de comandament també s'ha volgut enviar un missatge molt clar de prevenció per tota la ciutadania. Recorden que en cas de tenir un incendi forestal a prop de casa, l'estratègia més segura també és protegir-se a l'interior dels edificis.
2: El més segur en el cas que hi hagi un incendi forestal és el confinament i no l'evacuació. Per què? Perquè l'evacuació, doncs, la major part d'atrapaments que succeeixen, succeeixen en evacuacions, no només això, sinó que es col·lapsen carreteres, també hi ha sobreaccidents de gent marxant, amb afectació del fum, atropellaments i situacions en urbanitzacions doncs, que són més problemàtiques el fet de fer una evacuació que un confinament.
7: Per tant, el cos de bombers manté el dispositiu al màxim nivell amb torns duplicats, esperant que la meteorologia doni un respir a cara al vespre, i és això el que us podem contar des de Bellaterra.
0: Gràcies, Alejandro Paulino, des del centre de control situat a Bellaterra. Un dels focs en què treballen els bombers és el declarat aquesta nit passada a Guimarà, a l'Urgell. Ara se centren en donar-lo per controlat després d'haver-lo estabilitzat aquesta matinada. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
8: A hores d'ara hi continuen treballant una vintena de dotacions de bombers, dues d'elles aèries. El foc que es va declarar cap a les 9 del vespre va fer desplaçar serveis d'emergències en una àrea de 180 hectàrees. Les flames entre 10 i 15 metres d'alçada van cremar vegetació agrícola i forestal i van avançar ràpidament per camps de rostolls i zones d'alzines, fins a la carretera LB-2101, on els bombers en van aconseguir aturar la progressió amb el suport de pagesos i tractoristes de la zona.
0: També està estabilitzat l'incendi que ha cremat 30 hectàrees de superfície vegetal i una planta de reciclatge de residus al Bages. Això ha permès desconfinar aquesta nit les 7.000 persones afectades a Sallent, a un polígon industrial i també a l'oest d'Artés.
4: L'alcalde d'aquest últim municipi, Enric Forcada, ha parlat a la xarxa del temor que s'ha viscut en els moments inicials de l'incendi a la comarca.
9: Com va començar a cremar els residus, suposo que doncs palets o plàstics, va generar una fumera molt, molt gran, un fum molt fosc. Potser les hores de 6 a 8 de la tarda fossin més complicades. Avançava a poc a poc direcció al poble. Després d'aquesta nau hi havia un aparcament d'autocaravanes, però per sort ja es va parar just allà.
0: Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant de les altes temperatures d'aquests dies. Avui s'espera una jornada similar, amb màximes de més de 40 graus, i tot i que hi haurà un lleuger respir durant el cap de setmana, amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres que ve. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. Tot i que les temperatures baixaran lleugerament divendres i dissabte, diumenge tornaran a repuntar en una segona fase d'aquesta onada de calor. Les altes temperatures s'allargaran fins dimecres o dijous, amb valors semblants als que hem tingut aquests tres dies en què s'han superat rècords diurns i temperatures mínimes molt elevades a les nits. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana precaució.
10: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
4: Protecció Civil insisteix també en aquesta vigilància en el bany, recomana per atenció a la senyalització no banyar-se en zones prohibides i tenir especial cura dels menors.
0: També manté en el nivell extrem d'incendis 223 municipis de 24 comarques, mentre que 437 més estan en el nivell just inferior, de risc molt alt. A més, la Serra de Montsant i l'Espai Natural de Montmell-Marmellà s'afegeixen als 7 espais naturals amb restriccions d'accés. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
11: Una mesura que s'ha adoptat també després que ahir a la tarda es produís un incendi al Pla de Manlleu que va cremar 80 hectàrees de superfície majoritàriament forestals. El foc es va estabilitzar pels vols de les 10 de la nit i els bombers segueixen treballant per evitar revifades. Andreu Montblanc és el sotsinspector dels agents rurals a l'àrea de Tarragona.
12: Estem en una situació extrema. S'ha afegit tancaments que teníem de massissos forestals, que eren en aquest cas 7 massissos, s'ha afegit el massís que és un sistema ara en aquest moment, que és el massís de Montbell-Marmellà, i com a gran novetat en aquests moments també s'està decretant el tancament del massís de Montsant, la demarcació de Tarragona.
11: D'altra banda, arreu del territori hi ha un total de 437 municipis de 38 comarques actualment afectats pel nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal.
1: Notícies en xarxa.
0: Entrem en matèria política quan passen 10 minuts de les dues. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Això mentre Aliança Catalana i Esquerra Republicana es disputarien el segon lloc amb avantatge dels republicans i davant la desfeta de Junts, que cauria fins a quarta força en representació al Parlament. És la primera enquesta del CEO de l'any que s'ha retardat per qüestions administratives. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Segons el CEO, Salvador Illa obtindria una clara victòria si demà se celebressin eleccions a Catalunya amb entre 36 i 38 escons i malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa dos anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24 i 26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria atenció dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25 i es quedaria un de cada tres vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral, com destaca Joan Rodríguez, director del CEO.
5: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
13: Justament, la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriol, seria la segona preferida per la presidència de la Generalitat, només per darrere de Salvador Illa, en un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons.
0: No deixem la política, ja que la Fiscalia ha recorregut la retirada del passaport a Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez, i a la seva assessora.
4: La Fiscalia presenta un recurs en què qualifica aquesta mesura d'innecessària, injustificada, immotivada i injusta i critica l'escàs rigor amb el qual el jutge va adoptar les mesures cautelars. De fet, el Ministeri Públic acusa el magistrat de conjurar un hipotètic risc de fuga per part de Gómez i insisteix que la seva visió no és fàcilment assumible per un estat de dret.
0: Tornem a Catalunya. L'agència tributària augmenta un 25% les atencions a la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Avui s'ha fet balanç de la campanya de la renda d'enguany. Bon Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
15: Hem d'anar guanyant nosaltres posició també amb això. Hem parlat amb l'AIATEN, hem parlat amb la Secretaria d'Hisenda de l'Estat i hem d'anar guanyant, no? En aquest sentit, es poden fer coses. Ells també coneixen la feina que fa l'ATC. També l'estructura de l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya, no té res a veure amb la d'altres comunitats autònomes. Nosaltres tenim molta més capacitat per assumir reptes en aquest sentit i estem treballant amb ells. A veure si l'any que ve podríem assumir algun element de gestió de l'IRPF, no?
14: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. És en el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i a un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats els tindran l'any que ve. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
17: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
16: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6,5 milions d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
18: Els estudis geològics ja assenyalaven el punt de l'esvoranc del Putxet com un dels més delicats de la línia 9 del metro de Barcelona, segons el Col·legi de Geòlegs.
4: De les causes i possibles conseqüències de l'esvoranc, n'hem parlat amb la xarxa amb Fèlix Ruiz, que és doctor en enginyeria civil, arquitecte tècnic i membre del Col·legi d'Enginyeria Civil i Enginyeria d'Obres Públiques de Catalunya. Creu que no cal témer més incidents i que els treballs de la tuneladora poden continuar, però que probablement caldrà incrementar les mesures de seguretat.
19: La Barcelona tenim una geologia, un subsol bastant heterogeni, ja hi ha uns protocols molt estrictes i molt garantistes sobre com s'han de fer aquestes obres subterrànies. Que aquest túnel s'està fent amb tuneladora s'està continuant fent. És a dir, que en tot cas és possible que aquest incident el que motivi és que es continuï fent igual, però incrementant una mica els controls, etc.
4: Fèlix Ruiz creu que l'esvoranc del Putxet es pot deure a moltes causes geotècniques, però que probablement respon a un canvi de material geològic del subsol o a la presència d'aigua.
18: I atenció a aquesta dada, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols un 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment en anglès i castellà. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de la Plataforma per la Llengua.
20: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més agressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
18: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a la Noguera. Allà Pobles Vius denuncia que les obres de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió no poden començar per falta de permisos. La plataforma acusa els impulsors del projecte de pressionar l'administració i anuncia noves accions de protesta. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
21: En una roda de premsa aquest dijous convocada per la plataforma Pobles Vius i en la que han participat alcaldes i advocats, han expressat que les obres de la planta projectada a la Sentiu de Sió a la Noguera no poden començar aviat, tal com afirmen els seus promotors, perquè el projecte no té els permisos necessaris. Critiquen que els anuncis d'inicis d'obres que han fet l'empresa Sentiu Bioenergy SL en les darreres setmanes busquen assegurar la tranquil·litat dels inversors i desmoralitzar la mobilització popular, però no disposen de les llicències d'obres. Albert Calduc és l'advocat de la plataforma Pobles Vius en un dels contenciosos presentats. L'escoltem.
22: És molt conscient de que quan comencin les obres es produeixen dos efectes importants. Un és la desmobilització, quan les obres comencen la gent perd una mica l'espurna, i l'altre és que A partir d'allí ja tot conflueix a la construcció definitiva del projecte.
21: També asseguren que la Direcció General de Carreteres no ha acceptat el projecte per construir l'accés a la planta des de la C-53 que s'havia aprovat al pla urbanístic.
18: Repassem altres notícies destacades d'avui. Detenen un home per matar un jove a Cubelles aquest matí.
4: Els fets han passat cap a les 11 del matí. Els Mossos han explicat que el detingut és un indigent que vivia en una zona amb tendes de campanya situada en una àrea boscosa del costat del cap de Cubelles. El cos ha obert una investigació per esclarir els fets.
18: Els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig a Sabadell.
4: Els fets han passat aquesta nit al barri de la Creu Alta. La policia municipal ha rebut l'avís d'uns veïns que alertaven d'haver sentit trets a l'aire. S'hi han desplaçat patrulles de la policia local i dels Mossos que han identificat tres persones. Es desconeix, però, si estan relacionades amb aquests fets.
18: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal d'enguany.
4: El Festival Barcelona Llums de Nadal suma nous emplaçaments com la Rambla Prim i el Passeig Maragall, que s'afegeixen a la Via Laietana, la plaça Catalunya, el carrer Aragó, la Gran Via de les Corts Catalanes i el Passeig de Sant Joan. A més, es recupera el galet, dissenyat per Ramon Vigas, que s'ubicarà a 13 mercats de la ciutat i a la plaça de Sant Miquel. S'hi destinaran més de 4 milions i mig d'euros.
18: És moment per a la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
3: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
2: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.

Total Eclipse of the Heart, aquesta cançó és avui protagonista lamentablement perquè el món de la cultura està de dol arran de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler als 75 anys. Coneguda per grans èxits com aquest que estem escoltant, Total Eclipse of the Heart, però també Holding Out for a Hero o It's a Heartache, que la van portar al capdavant de l'escena pop britànica als anys 70 i 80.

popularitzar per la seva veu escardada i potent. Va ser l'únic artista de Gales que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Bonnie Tyler va ser operada d'urgència fa un mes a Portugal, on residia per un dolor abdominal. Posteriorment va patir una aturada cardíaca quan intentaven treure del coma induït. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi.

0: amb Bonnie Tyler arribem avui als esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Pere Romeu ha renovat dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
1: Bon dia, Marta. Després de dues temporades exitoses, especialment la passada amb un pòquer de títols, el tècnic barceloní afronta la nova temporada amb tres baixes destacades. Són Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. Pere Romeu ha confirmat que no hi haurà més sortides i que Marta Torrejón i Caroline Graham Hansen renovaran perquè són molt importants per al projecte. Per últim, s'ha desfet en analogis cap a Patrick i Harro, crida a ser una de les noves líders de l'equip, i ha demanat que les joves facin un pas endavant.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell de les nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
1: Per cert, que la futbolista de Mollet, Alexia Putellas, ha fitxat pel London City. L'equip anglès es va fundar el 2019 i des del 2023 forma part de l'imperi de la magnat surcoreana Michelle Kang. Alexia, doble campiona de la pilota d'or, explica que ha acceptat la proposta perquè el London City és l'única entitat de la Women's Super League que no està lligada a un equip masculí.
3: És un independent club. That makes me...
4: És un club independent i això em motiva perquè és una experiència diferent de tot el que havia fet al llarg de la meva vida.
3: What I've been doing in my entire life.
4: M'agrada posar-me a prova i formar part d'un repte força diferent.
3: Be part of a difference.
4: Per això vaig escollir Londres.
3: That's why I chose London.
1: L'Espanyol ha fet avui el primer entrenament de la temporada 26-27. Un cop completades les revisions mèdiques, l'equip s'ha posat aquest matí a les ordres de Manolo González. Després de les arribades de Calatrava i Hartman, el club ha anunciat el tercer reforç en 3 dies. És el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del PSG. Escoltem el nou jugador format al Corinthians.
5: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados, el todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad, me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí.
1: I per acabar els esports, Marta, un apunt de bàsquet. Segons ha pogut saber la xarxa, el Barça està interessat en el retorn de Roland Smith al Palau Blaugrana. El letó tornaria al club blaugrana després de jugar-hi entre 2017 i 2022 per completar la bateria interior.
0: Gràcies, Toni Castro, per aquesta última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
10: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
11: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
10: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
12: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
10: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
13: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
14: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
15: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
10: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

Per què les cançons duren 3 minuts? Abans de que sorgissin els enregistraments digitals, els discos de goma i els discos de vinils, una agulla connectada a la font de so anava produint un gravat sobre el disc alhora que els músics tocaven. Les esquerdes produïdes per l'agulla corresponien a les ones generades. El material era limitat, de manera que tots els discos feien entre 25 i 31 centímetres de diàmetre. Els discos de goma lacada o discos de 78 van donar lloc als discos de vinil o discos de 45. El material amb el que es fabricaven era molt més barat i això va fer que es tornés una tradició per a les ràdios reproduir les cançons de 3 minuts. Els discos de vinil eren més econòmics que els de goma lacada i més persones podien donar-se el luxe de comprar-los. Encara que existien cançons més llargues com alguns temes de Pink Floyd o Jimi Hendrix, la majoria duraven 3 minuts. El fet de que totes tinguessin una durada estàndard permetia a les emissores de ràdio emetre més publicitat. De fet, a dia d'avui, si una cançó dura més de 4 minuts, s'edita i retalla per adaptar-la a l'extensió estàndard. És el que coneixem com Radio Edit. És estrany que passi una cosa així, perquè totes les cançons es produeixen des d'un principi perquè tinguin aquesta durada.

0: Anna, recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
1: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
2: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
3: Ei, Anna.
4: Ei.
3: Què? Parlem del paper de vàter?
4: Moltes ganes. Som-hi.
2: Museu Particular.
3: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al súmum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor. És necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment. Una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans, no, que te les dona la pròpia vida, o l'aigua.
4: Avui aquest capítol serà complicat.
3: No, no, no. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, eh? És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
4: tira, tira,
3: tots,
4: sí,
3: la resta
4: sí.
3: No serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, tots, o els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives. Fins al punt, no, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
4: Oh, quina bona idea!
3: Si no, que era això, aquesta reutilització. I, de fet, és segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se. I, de fet, així ho escriuen en les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'ha quedat molt clar, però en tot cas, el 1393, la família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas en poc.
4: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com?
3: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
4: Ja. Bueno, clar, sí.
3: Penses
4: sí.
3: tu que,
4: no,
3: que anava
4: sí,
3: allà...
4: És poca cosa.
3: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren, utilitzaven pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat, o si algun grec antic sobreviscut ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així no, jo m'imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
4: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
3: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
4: Ah, menys mal.
3: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
4: Però ja està, ja està,
3: bueno,
4: tira,
3: clar,
4: tira.
3: Tu esborra allò.
4: Endavant, tira, saps? Endavant.
3: I després, uns salts molt ràpids, i molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
4: Bueno...
3: Txan! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio i no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri, patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
4: sí,
3: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal i com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys perquè aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, no? Fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que no saps si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no?, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això, als anys 50, quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao, que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné, el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
4: Déu meu,
3: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no, i tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis. Doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitzi una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
4: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba i, clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliné, però, amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies i ara que visc amb el meu company me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
1: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
0: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no he prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim com el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les seves instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques, però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi va haver una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny, però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt, perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir, que es trenqui rapidíssimament.
1: Llavors, tota aquesta tradició també de Pollerussa,
0: exacte,
1: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
0: sí,
1: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
0: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltar, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants, del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
1: Ui, ja anava a dir Blancafort.
0: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta a l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho has regalat mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
1: Són de paper.
0: Són un rotllo de paper de vàter.
1: Ah.
0: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etc etc. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
1: Inútil.
0: Sí, és que no ho volia dir.
1: Més enllà de la decoració,
0: sí,
1: de l'estètica.
0: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar, però realment té sentit el del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un chorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que soc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny, i que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

0: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Què? Mirant el sostre, estic mirant el sostre, Quico, fill de ploma.
4: I així acabem, doncs, amb aquest primer... Bueno, és segon, perquè ja sabeu que us he dit al començament que aquesta és la segona versió del capítol 4. El Ricard i en Genaro, i amb cara de pànic, mentre la Filó torna a aixecar la mà per donar-li un clatallot.

Bé, bona tarda, de salutacions de nou. Estem amb el capítol sisè. I ara direm que el títol d'avui són plomes, pins i pícnics.

0: El Genaro carrega el cotxe com si anessin a l'Everest. Nevera blava, parasol, encara que vagin al bosc. El Quico en una gàbia de viatge. I el dial de la ràdio Tordera...
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: es mataria.
1: Filó, avui connectarem amb la mare natura. Ni tele, ni recompenses, ni Mossos d'Esquadra.
2: Genaro, agafa el repel·lent de mosquits, que l'últim cop que vam anar al camp vas tornar que semblaves un colador.
3: Libertat! Libertat, Genaro! Obre el maletet, que m'esclafo!
4: Bé, arriben a un prat idíl·lic del Montseny. Decideixen treure el Quico de la gàbia perquè gaudeixi del verd, però amb la corretja de seguretat lligada a la pota. De cop, una ombra gegant planeja sobre ells. Una àliga de veritat, eh? L'has vist, tu, Quico? I pensa que és un aperitiu molt exàtic. Aquesta àliga se vol menjar el Quico.

0: Filo, filo, una liga. Vinga, comença a moure les estovalles de quadres com si fos una esquadra de perdigons.
1: I tu, Genaro, agafa la barra de pa de mig quilo i simula com si fos una escopeta. Intenta espantar l'àguila. Un és el Quico?
0: El tinc aquí, sota la panxa.
2: Socors! Avions! Genaro! Dispara!
3: Ai, després de l'atac de l'àguila, s'han endinsat al bosc i no troben el camí de tornada al cotxe. Comença a fer-se fosc.
4: Ese arte, niño, ese arte.

0: Genaro, t'has tornat a perdre? T'he dit mil cops que el GPS del mòbil no té cobertura sota dels pins.
1: Jo no estic perdut. Estic explorant. A més, el Quico té instint. Quico, on és el cotxe?
0: A la dreta, Ruc! A la dreta!
2: De cop, el lloro comença a imitar el soroll de la sirena dels Mossos d'Esquadra d'en Ricard.

0: És el Ricard que ens busca.
1: No, Filó. És el bitxo que ens està prenent el pèl.
2: Apareixer en un berenador on hi ha uns excursionistes. El Quico, per cridar l'atenció, comença a cantar l'himne del Barça a ple pulmó. La gent riu i els ajuden a trobar el cotxe. I un cop al cotxe, la Filó posa Ràdio Tordera, el 107.1.

0: Genaro, si estàs cansat, no condueixis, que el cotxe pot donar-te un ensurt. Bé, com que veig que estàs content, jo faré un xic de capbussada aquí, recolzada a la finestreta.
1: Saps què, Quico? Malgrat tot, no et canviaria ni per 100.000 euros. Té, Quico, menja una galeta, Maria, i silenci.
2: Genaro, bona nit.

Ja ha començat l'estiu i segur que tots ho heu notat, sobretot per la calor, que està sent insuportable. Jo no sé què farà, què passarà, si ens derretirem o què. Vull dir, una cosa terrible, no? Espero que això no vagi a més, no? Que tinguem, que com a mínim es mantingui, no? Perquè si anem a més, hem sentit segons quines temperatures, segons al nord, i deies, com pot ser que Galícia o por ahí faci tanta calor, Déu meu, no? O a països nòrdics, no? Que a més ells, nosaltres tenim l'aire condicionat i encara que aquesta calor no estem acostumats, estem una mica més acostumats i les coses les tenim una mica més acondicionades. Tenim persianes, que ells no tenen, és a dir, que si viatgeu a alguns països del nord veureu que no tenen persianes perquè no les necessiten. El que realment volen és que els entri el sol quan hi ha una mica de sol. Nosaltres no tenim persianes i amb això baixem les persianes i bé. Per tant, avui la programació en canvia per adaptar-nos a la nova temporada i com heu pogut comprovar, avui comencem mitja hora abans perquè ara tindrem una hora i mitja de programa i intentarem fer-vos de totes les coses que explicar-vos de totes les coses que vagin succeint al poble i tot el que estan preparant les diferents associacions, tot això sempre adobat amb una mica de música. Ja ha passat Sant Joan, ja ha passat la Revella, les cuques, els petards, la festa del barri de Sant Andreu, però seguiran altres festes perquè quan arriba l'estiu els barris comencen a vestir-se de festa. Per això aquesta tarda tindrem a integrants de la Junta de Sant Pere perquè la festa de Sant Pere és ja, perquè Sant Pere és el dia 29. A més, així que si us sembla començarem amb una mica de música, perquè aquí a Tordera no tenim platja, no en tenim de platja, la tenim a prop, perquè podem marxar al Maresme, vull dir, tenim moltes platges, podem anar, si volem, a Blanes, que ja no és el Maresme, que és la Costa Brava, però podem anar a Malgrat, a Santa Susana, a molts llocs. Però sí que he vist en algunes fotografies que la gent se'n va al riu, és a dir, i s'està mullant, perquè aquest any tenim la sort, que no sempre passa, que tenim aigua al riu. I jo he vist a gent que se'n va a mullar-se els peus, va amb el gos, fa una passejada. Bueno, la veritat és que és un goig poder gaudir-ne dels rius. El nostre no és perillós, perquè hi ha hagut alguns problemes fa pocs dies, que va venir un noi que es va, de 18 anys, que va perdre la vida amb un riu, perquè els rius són una mica perillosos, no? No és una cosa, no són fàcils. El mar, més o menys, el tenim pamat, sabem que hi ha les ones, no sé què, però a vegades el riu fa coses estranyes. Bé, doncs, com que no tenim platja, però sí que escoltarem una cançó que parla de les platges, que es diu, una cançó molt, molt estiuenca, no sé, segur que la recordareu, que és una cançó de Los Refrescos, que diu Aquí no hay playa, que és una cançó de la banda espanyola aquesta, de pop rock, que forma part del seu primer àlbum d'estudi en el 1989, i el tema va començar a ser interpretat per la banda en el 86. El seu autor és el Bernardo Vázquez, va dir que se li va ocórrer la idea d'escriure aquesta cançó que estava atabalat pels rigors estivals de la capital espanyola, perquè en realitat parla de Madrid. Per tant, nosaltres no tenim platja, però sí que volem escoltar aquesta cançó. Ens n'anem amb una mica de música.

0: Bé, a modo de curiositat, enguany, el diumenge 21 fins al 20... va començar l'estiu, que durarà fins al 23 de setembre. Va ser el dia més llarg i la nit més curta. Les nits d'estiu, encara que més que curtes, solen ser les més càlides de l'any i per això representen una bona ocasió per explorar el cel. A més, a l'estiu és freqüent viatjar a llocs com el camp i la platja, que en tenir un cel fosc ens permeten veure millor el firmament, no? Podem veure bé els estels. I és que durant l'estiu hi ha les cèlebres Perseides, no? Que tothom més o menys en recorda, perquè altres fenòmens, i enguany a l'esperat que ja s'ha parlat molt de l'eclipsi, és aquest eclipsi que esperem al mes d'agost. I per això tenim aquí aquesta tarda amb nosaltres en Josep Pujol de l'associació Càstor, que és una de les que, aquestes associacions que sempre estan mirant cap al cel, per dir-ho d'alguna manera. Bona tarda, Josep.
1: Bona tarda.
0: Gràcies per estar aquí.
1: Gràcies per convidar-nos.
0: I mirar cap al cel.
1: Bueno, és el que ens agrada.
0: Una cosa interessant, no? Mira, guaitar cap a dalt.
1: Molt, molt, molt. És molt maco, a part que és molt interessant, però és molt agradable, no? Veus realment el que ens envolta una mica més enllà de la nostra atmosfera, però, bueno, disfrutem molt fent-ho i també disfrutem molt compartint-ho amb el públic en general.
0: Precisament el passat dissabte, no, el dia 20, vau fer el Cercle Astronòmiques de Tordera, vau fer una activitat familiar al Parc Prudenci Bertrana. Com va anar aquesta activitat?
1: Pues, sincerament, jo estic molt satisfet.
0: Ah, molt bé.
1: Va venir moltíssima gent, exactament no t'ho puc dir perquè no portem
0: no, no
1: el... No passem llista. No, però jo conto que per lo que vaig estar parlant amb els companys i tot això, si no va arribar al centenar, poc se va faltar, però molt poc, eh? Molt inclús bé. Va haver-hi gent que va dir, ostres, és l'any que he vist més gent i això, gent que ens va seguint ja any rere any, no? Però bé, el que passa que, bueno, el cel va acompanyar justet, sí, justet perquè hi havia el sorra del Sàhara per allà dalt pol·lulant, hi havia una... l'atmosfera no estava prou neta. Però, bueno, vam disfrutar una mica de la lluna i alguns objectes més de cel profund.
0: Bé. Jo deia que en la meva presentació que estem en un bon moment per explorar el cel i, per tant, vull dir, suposo que aprofiteu per muntar moltes coses durant aquesta època cap a l'estiu, no? Perquè és un bon moment, tal com ho deia. Jo no és que això m'ho hagi... ho sàpiga jo, senzillament m'ho he mirat amb l'Institut Astronòmic, que deia això, jo deia, pues si diuen això aquests, segur que van a missa. Llavors, vosaltres, ara, després d'aquest dissabte, aquest altre dissabte, aquest dissabte vinent, sí, heu preparat una altra cosa. Sí. És a dir, explica'ns una mica què heu preparat.
1: Mira, nosaltres fem una sèrie d'activitats durant l'any, més cap a l'estiu, perquè és més agradable estar fora i tal, no? Deixant a banda de que durant tot l'any nosaltres, a nivell intern, fem activitats, d'acord? Per exemple, aquest any hem estat a Rasos de Peguera a 6 graus sota zero fent fotografia.
0: Uau!
1: Sí. No, però, a veure, precisament no convidem a ningú a pujar allà dalt perquè és bastant especial anar d'aquesta manera, no? Però sí, és el juny i juliol i l'agost normalment fem activitats, el que passa que aquest any a l'agost nosaltres no hi serem, estarem desapareguts en combate.
0: Vaja.
1: Sí, és el que toca.
0: Molt
1: aquest
0: bueno.
1: Any ens toca així.
0: Bueno.
1: Però bueno, aquesta setmana passada, tal com has dit abans, hem fet l'activitat aquí al Parc Prudenci Bertrana, que ens va venir bastanta gent, ja també ja ho hem comentat, i aquest dissabte tenim a Blanes, a dalt al Castell de Sant Joan, farem una observació sobre la lluna, tirant més cap a la lluna, perquè, clar, la contaminació lumínica també té un pes específic molt alt, i Blanes, evidentment...
0: Té molta
1: més contaminació lumínica que no pas Tordera. Però, bueno, és que com que també som entitat a Blanes i a Fogàs també, Tordera, Fogàs i Blanes, doncs també doncs fem aquestes activitats. Però ja et dic, aquest cap de setmana estarem a dalt al Castell de Sant Joan, tindrem, no sé, els telescopis que pujarem, però bé, alguns hi hauran, i si algú vol pujar, doncs serà benvingut.
0: És a dir, és una activitat, per tant, si és oberta, no? Suposo, és sí. Oberta a tothom que hi vulgui anar-hi, és a dir, que solament haureu d'agafar el cotxe i pujar fins al castell, perquè fer la pujadeta fins bueno, al castell...
1: Jo sé de gent que puja caminant,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs deu estar en forma, eh? Bueno, perquè fer una pujadeta, eh?
1: Sí, però bueno, són gent que ja està acostumada a caminar
0: i pugen
1: la mar de bé. I estan allà i bueno, fan la volteta i tot això, no?
0: Bueno, doncs ja sabeu, que teniu ganes d'anar a veure la lluna, que aquesta vegada el que podrem observar, o el que podran observar, o els que podreu observar si hi aneu, és la lluna en particular. Tu ara em deies que és una associació, però no és una associació solament tordarenca, no? Té com a... us expandiu, no? Us expand...
1: Sí. A veure... el Cercle Astronòmic de la Tordera, l'acrònim és CASTOR,
0: sí.
1: Va néixer de la d'una reunió o una trobada d'amics que ens agradaven i ens atreia tot això del que hi ha una mica més enllà del nostre planeta, no? I va venir gent de Fogàs, va venir gent de Tordera, evidentment, i va venir gent de Blanes. Vam començar més o menys així. El que passa que s'ha anat expandint i ara tenim gent de Sant Celoni, gent de Hostalric, gent de Fogàs, evidentment, de Tordera, de Blanes, de Malgrat, de Pineda... Inclús algun ens ha vingut alguna vegada, algun d'Arenys... Per tant, el que és la... està obert a tot el que és la gent de la conca de la Tordera, més o menys, no? I, bueno, com a entitat estem donats d'alta per poder fer activitats a Fogàs, a Tordera i a Blanes, però no deixem de fer activitats a Canet, a Arenys, a Arenys de Munt, a Arenys de Mar, a Pineda, a Malgrat hi hem anat moltíssimes vegades, a Blanes també hi hem anat moltíssimes vegades, inclús a instituts i aquestes coses, a fer xerrades i a fer algunes plantades internes. A Palafolls, també, per cert. Veus que també veus, aquest me'l deixava. Tinc companys de Palafolls. I, bueno, intentem aportar o donar peu a que acostar més aviat els instruments, els telescopis aquests, a quanta més gent millor. Per què? Perquè no tothom té l'oportunitat de posar l'ull en un telescopi per poder fer una observació nocturna o diurna.
0: Ja, ara quan ho deies pensava, clar, no tothom té un telescopi ni té les possibilitats de tenir-ne perquè no és un aparell que sigui barat, ho penso jo. És a dir, ha de costar els seus diners i també una de saber com fer-lo servir, clar, perquè no és allò, me compro un telescopi i ja estic, no? És a dir, llavors suposo que sou un grup de gent que en teniu telescopis i que, com que us agrada mirar el cel, el que feu... és acostar al cel altres persones que també els agraden, però que no tenen aquest mitjà, no? Que no tenen aquest telescopi. Vull dir, sou una mica generosos, no?, amb la resta de la gent. És a dir, poseu el vostre telescopi a disposició d'altres persones que els fa gràcia, doncs, mirar cap al cel i veure totes aquestes meravelles que no veiem normalment, no?
1: Exacte. Pensa que quan es va estar en procés embrionari l'associació, una de les coses que va passar és de que un pare i una filla, la filla llavors devia tenir 7-8 anys, una cosa així, i aquest pare, que, bueno, que es havia comprat un telescopi perquè aquest home doncs, ja li tirava endavant i tal, i va començar a veure per ell mateix, no amb fotografies, sinó posant l'ull en l'ocular, veure els objectes que podien veure i que gaudia tant la seva filla com ell d'aquests objectes tan especials i tan meravellosos, començant per la Lluna, va dir, diu, això no és una cosa per nosaltres sols, això ho hem de compartir. Així es va començar una mica l'embrió per fer l'associació Cercle Astronòmic de la Tordera.
0: Sembla que ens diuen que hem d'anar un moment a publicitat, per tant, marxem. Recordeu que aquesta entrevista la podeu veure també per YouTube, en directe, podeu veure en Josep Pujol, que ens està explicant una sèrie de coses del firmament i de més coses.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
2: Bé, doncs continuem amb el programa després d'haver escoltat una miqueta de música i les falques publicitàries. Doncs dèiem, és a dir, que estava parlant una mica de l'associació, de la quantitat de gent que arriba de diferents llocs per veure amb aquests telescopis, i ara el micro tancat em deia que l'11 de juliol també fan una plantada de...
3: Sí, de... una plantada xerrada, o xerrada plantada.
2: Xerrada plantada, bueno.
3: A dalt Ursavenyà, com cada any.
2: Ah, Ursavenyà, un bon lloc, no, per anar-hi?
3: Déu-n'hi-do, sí.
2: Sí, no?
3: Sí.
2: Costa alt.
3: És més fosc.
2: Clar, allà hi ha menys contaminació lumínica,
3: sí,
2: no?
3: Sí, segur que n'hi ha menys. Però Déu-n'hi-do el que es puja des de la costa, La costa és criminal, però bueno.
2: Bueno, els hotels...
3: Exacte, podem fer més coses. Podem fer coses diferents del que podem fer per aquí baix.
2: A Tordera, molt bé. És a dir, preneu nota, no?, l'11 de juliol. És a dir, aneu als que tingueu moltes ganes de mirar pels telescopis i anar veient la lluna o el que sigui. Jo abans, quan et presentava, deia... Això de les Perseides, tota aquesta història que tothom va veure com cauen, no? És a dir, i això fa molta il·lusió, no? Això, a vosaltres igual us sembla una cosa més...
3: Quan t'explico el que és...
2: Ah, vale, explica'm el que és.
3: És porqueria.
2: Ah, és porqueria. D'un-hi-do, no? Sí. Quina manera de treure l'encís de la gent. Jo he anat al Montseny a veure allà i pensava que era una cosa meravellosa i és porqueria. Vaja.
4: Són les restes d'un cometa. No me'n recordo com se diu ara.
2: Bueno,
4: tant se n'és. Les restes de...
2: D'un cometa que va caient.
4: D'un cometa i la Terra, al passar per la zona del camí d'aquest cometa, doncs la fricciona les restes amb l'atmosfera i per això veiem el que...
2: Que ens sembla que caiguen estels a nosaltres.
4: No,
2: jo pensava, doncs, mira, cauen estels.
4: Són partícules que van quedar despreses del cometa aquest.
2: Déu-n'hi-do. Mireu quina manera de treure'ns la il·lusió de les estrelles que caien.
4: No era la meva intenció.
2: Però ja està bé saber-ne les coses,
4: sí,
2: també.
4: Sí,
2: vull
4: sí,
2: dir,
4: sí,
2: al cap i a la fi, de xules sí que ho són.
4: És sí, no, és sí. Espectacular.
2: Mires al cel i veus allò, te fa una il·lusió.
4: Sí, sí. Ja, depèn de l'any, hi ha més o menys quantitat d'estels per hora. Normalment sempre es diu una quantitat molt superior, principalment als pseudoperiodistes d'aquests que volen vendre titulars.
2: Yeah.
4: Sí, doncs n'hi hauran 1.000 per hora. Jo fa 3 anys o 4 vaig pujar, per unes altres raons, a dalt al Montseny, en un lloc i tal, anàvem amb els telescopis perquè volíem observar d'altres coses, no? I va donar la casualitat, no? Sincerament, en 3 hores em varen comptar, i érem 5 o 6, o sigui que més o menys em van veure, estàvem bastant pendent de tot això, em van veure 80 i pico, vale? 80 i pico, en 3 hores.
2: Quan... Bé, com que em sembla que possiblement haurem de parar aquesta xerrada, perquè recordeu que el programa ara a les 6 hi ha l'informatiu. Per tant, com que es tallarà, doncs esperem uns segons a que surti l'informatiu i després continuarem.
5: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble encara té 797 cobertes amb fibrociment per retirar. El Parlament aprovava la setmana passada el projecte de llei per l'erradicació de l'amiant. El Parlament català aprova un pla de 18 milions d'euros per garantir biblioteques a totes les escoles el 2031. A través d'una moció presentada per Junts, l'aposta per connectar les biblioteques escolars amb la xarxa pública i potenciar el patrimoni local i la llengua catalana. Escoltem el diputat Jordi Bertran.
6: Hem volgut marcar al Parlament una sèrie de criteris perquè el segueixi el govern, no? De manera que abans de la finalització del curs 2030-31, cada centre tingui aquesta biblioteca escolar operativa, que prioritzem els centres d'alta complexitat, aquells també que estan en entorns més vulnerables i els que estan en els territoris amb menys accés d'equipaments culturals.
5: L'Ajuntament convoca per avui el ple ordinari del mes de juny. La sessió comptarà amb 9 punts en l'ordre del dia i començarà a les 7 de la tarda. La podreu seguir en directe per Ràdio Tordera i els nostres canals de YouTube i Instagram. I la 31a Setmana de l'Emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. L'esdeveniment, que es farà en format híbrid del 29 de juny al 3 de juliol, inclourà ponents especialitzats en neuromàrqueting i comunicació no verbal, i les inscripcions ja estan obertes. En parlava la responsable d'emprenedoria del Consell Comarcal.
7: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria, perquè ens anem actualitzant, i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bons resultats, té molt bona acollida.
5: El patinatge tordarenc brilla a la final del 6è trofeu

0: mateixos, temperatures mínimes que es mantindran sense canvis importants, aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran, aniran dels 34 als 38 graus. De cara a divendres, tot continuarà igual, el sol tornarà a ser el gran protagonista de la situació meteorològica, sense precipitacions, vents fluixos i temperatures mínimes que es mantindran sense canvis entre els 21-25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscil·laran entre els 33 i els 36 graus. Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Doncs continuem parlant després d'aquest informatiu que, ja sabeu, ara amb aquesta nova programació, és a dir, abans de les 6 hauré de tallar un moment, tot i que tinguin convidat, perquè surten els informatius i surten sense que tu diguis res, està programat. Bé, doncs continuem, no, Josep?
3: Que... Sí, tant, faltaria més. Les notícies són importants estar al dia.
2: Exacte. Bé, dèiem que, bueno, que les perseguides eren això, que fa gràcia pujar,
3: sí,
2: a veure, que tu havies...
3: Sí, són interessants, són interessants.
2: Són interessants, sí. A més a la gent ens fa molta gràcia, perquè no necessitem res per veure-les, no necessitem,
3: sí,
2: ni un telescopi.
3: Sí, sí, no.
2: Bueno, si les
3: no,
2: vols...
3: No.
2: Bueno, estem, que hi hagi poca llum, no?
3: Que hi hagi poca llum, evidentment, però hi ha una cosa, hi ha dues coses molt importants. El meu consell, eh?
2: Ah, vale, a veure. Mira, ara per anar-les a veure's, perfectament, vinga.
3: Exacte. Una manta...
2: Una
3: i una bona companyia.
2: Oh,
3: i estirat a terra, i mirant l'aire,
2: sí,
3: i a disfrutar.
2: Sí.
3: Són els dos elements que és necessari.
2: Bueno, clar, sobretot a la terra. Jo recordo quan vaig anar al Montseny, que ara li comentava amb ell, que sí que vaig portar una manta estirada, i miràvem estirat a terra, perquè no és el mateix si estàs dempeus,
3: no
2: veus el mateix. Bé, una altra de les coses, és a dir... Bueno, a part de les perseguides que no són tan superimportants, però bueno, que sí que ho són, doncs aquest estiu tindreu el gran boom, que a més tot, bueno, les notícies se n'han parlat, ens han parlat moltes vegades, ens han dit que havíem d'anar cap a Tarragona, jo què sé, un munt de coses per veure l'Anna, per veure l'eclipsi, no? L'eclipsi que a més, vull dir, no és una cosa que passa molt sovint. Per tant, possiblement els que el veiem, el veurem una vegada a la nostra vida. No, jo no el tornarem a veure mai més. Però sembla que també hi ha un eclipsi de lluna, no? Sembla a més, una mica més tard, però no
3: sí,
2: sé.
3: Sí, però no...
2: Però no sé, tan important.
3: Sincerament, no té massa importància, perquè...
2: Bueno, pobreta, lluna.
3: Els eclipsis de lluna són una mica menys espectaculars. Són espectaculars, evidentment. Però no són tan espectaculars.
2: És que quedar-nos a les fosques és una cosa important.
3: Sí.
2: Una cosa,
3: sí,
2: important. Ara, mentre la lluna si la tapa una mica, doncs, bueno, com que ja estem a la nit, doncs ja la cosa ja no... Bueno, llavors, tu que ens pots dir de l'eclipsi, si volem veure'l, si no sé què...
3: Mireu,
2: mira,
3: hi ha una cosa molt important. És que ja hem fet dues xerrades. Una aquí a Tordera, a la biblioteca, es va fer, ara no me'n recordo el dia exactament.
2: Sí, també ho recordo.
3: I una altra també la vam fer a Blanes, a la sala de plens de l'Ajuntament, també per la fira d'entitats de Blanes i tot això. I hi ha una cosa molt important... No és com anar a veure l'eclipse, sinó com no veure l'eclipse.
2: Això és diferent,
3: Això és molt important. No hem de veure l'eclipse si no és amb els instruments específics per mirar l'eclipse. No podem mirar l'eclipse amb les radiografies. No podem mirar l'eclipse amb el vidre fumat. No me'n canso. Penseu una cosa, només tenim dos ulls i són de per vida. Com ens equivoquem, el sol no avisa, te la fot.
2: Ens farà mal.
3: Sí. Per tant, s'han d'utilitzar les ulleres adequades. Són unes ulleres que valen 3,50 €. Si en compres una, si en compres més, segurament et sortirà molt més barat. Vale? Són ulleres que es venen a llocs específics d'astronomia.
2: Ah, llocs específics d'astronomia.
3: Sí.
2: És a dir, una òptica, per exemple, no.
3: Normalment no.
2: No en tenen.
3: Però, a més, ja... No l'he portat. Però, això es pot mirar en la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Sí.
3: Estem en contacte permanent amb la Generalitat per fer...

0: totes aquestes activitats, sí. I ha penjat una web, i allà surt la norma que està sota o que don paraiga en aquestes ulleres. La norma 1E12.000 i pico, ara no me'n recordo exactament quina és, i és el que s'ha de mirar, que tingui aquesta normativa. Per exemple, hi ha cases específiques que, si ho mireu per internet, Telescopio Mania, que està aquí dalt a Girona, després hi ha Balcànic a Terrassa, després n'hi ha Telescopis Barcelona a Barcelona, que, bueno, tots
1: sí, que tot són, això,
0: gent,
1: però...
0: són botigues especialitzades per astronomia. I aquesta gent sap el que toca i sap el que ven. I no són gent de màxima confiança, així de clar t'ho dic. A partir d'aquí... jo ja no sé l'altre si sí o si no.
1: És a dir, que una mica, suposo que aquesta gent, és a dir, els que vivim com aquí a Tordera, que no tenim cap centre com aquest, suposo que vendran per internet. O que...
0: Sí, venen per internet, el que passa que, clar, et costarà el mateix, et costarà més car. No, et costarà més car el transport que no pas les la ulleres. Pròpia ullera. Per tant, per 3 euros i pico, sincerament, s'ajunten 7 o 8 persones, en compres 10 o 12, jo què sé, m'ho invento, I els demanes i te'ls aporten per 6 o 7 euros a casa, i llavors cadascú els reparteix i tal. Sobretot, no utilitzem extris que no siguin especials per mirar eclipsis. D'ulls només en tenim dos, i són de per vida. Això és el que volia dir. El 12 d'agost, des d'aquí Tordera, es veurà amb un 99,36% l'ocultació. No serà el 100%. I s'ha de mirar en direcció al Montseny, a la banda esquerra del Turó de l'Home, des d'una zona que puguem veure, evidentment, al Montseny, no? I nosaltres no estarem aquí perquè intentarem captar el que és la totalitat amb el que és la corona solar. I marxem cap a la meseta.
1: Molt bé, perquè allí la veureu millor.
0: Sí, i estarem una mica més alts, i el veurem total. Allà serà el 100% d'ocultació, aquí no.
1: Ens tornes a dir aquestes empreses que dius que ens recomanes?
0: Sí, mira, no hi ha cap problema. Sí. Telescopios Barcelona o Còsmic, és la mateixa empresa.
1: Barcelona?
0: O Còsmic, acaba de tancar.
1: Balcànic.
0: I Telescopio Mania.
1: Una mica, és a dir, aquesta recomanació em sembla molt important, és a dir, que recordeu que la vista és molt, molt important, que només tenim, com diu en Josep, només tenim dos ulls, que ens ha de durar tota la vida, i que, per tant, no cal fer estris allò que s'ha sentit tota la vida, una radiografia, jo això ho havia sentit, una radiografia, un vidre fumat, coses com aquestes, que en realitat no ens farien bé els ulls. Per tant, si unes ulleres d'aquestes valen 3 euros i mig, la qüestió és, com que a casa no només n'hi haurà una persona que voldrà veure les ulleres, voldrà veure l'eclipsi, que segurament sereu més, doncs és qüestió de fer una compra més gran, o si no, vull dir, dia a més gent, no? Et dic, mira, com que suposo que ens cobraran una mica de transport, doncs ho comprem entre els quants, i d'aquesta manera tots podrem gaudir-ne d'una manera segura, que és el més important, d'una manera segura, aquest eclipsi. A veure, no sé, Josep, sí. No sé si es vols explicar alguna cosa més.
0: Sí, volia digues. Fer una precisió.
1: Digues.
0: I és que les ulleres aquestes s'han de posar a davant de les ulleres
1: normals.
0: Sí, normals. O sigui, no, sempre els filtres solars s'han de posar abans de l'element òptic que tinguem. Pot ser una càmera, perquè hi ha filtres ja per càmeres, també, en aquestes cases, però aquestes ulleres s'han de posar davant de les ulleres normals.
1: Si no portes ulleres,
0: no
1: res.
0: No cal.
1: Però si portes ulleres per lluny, per exemple, jo les porto per prop. A prop, per tant, aquestes me les hauria de treure.
0: Per exemple.
1: I m'hauria de posar directament perquè no necessito. De lluny jo no ho veig.
0: Però jo em porto de progressives. Per tant, jo me'ls poso ben bé a davant de les ulleres que ja porto normalment.
1: Vale.
0: D'acord? Això és una de les precisions que jo volia fer. Sobretot, vidres de soldar. Sí, perquè els vidres de soldar, tal... no us emboliqueu. No us emboliqueu per 3 euros i mig.
1: No, clar.
0: Penseu que els vidres de soldar n'hi han de moltes intensitats. Quina és la intensitat adequada?
1: Ah, clar.
0: Vale?
1: Important.
0: aquí està. Per tant, descartem. Sobretot, això hem de cuidar molt la mainada. Les persones grans també, evidentment. Però sobretot la mainada. I els grans hem de donar exemple a la mainada amb totes aquestes coses. Siguem molt curosos, sisplau. A mi, jo quan vaig estar en les primeres reunions que es van fer i vaig plantejar aquest problema, ostres, i ara què fem? No es havia pensat en la seguretat o en el que va passar amb les mascaretes. Penseu una cosa, les mascaretes, quan el Covid, hi van haver-hi mascaretes de tot tipus. A quins preus? Una salvatxada. Però, a més, potser la meitat de les mascaretes no servien per res. Per tant, ojo, ojo, ojo, ojo. Tinguem, parem atenció, parem atenció, parem atenció. D'acord?
1: D'acord.
0: I siguem, anem al tanto.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies pels teus consells, doncs gràcies per haver vingut, ja saps que aquí tens els micròfons de Ràdio Tordera quan tu vulguis venir en qualsevol moment, en l'època en què ens diem això, això és cultura, o en l'època d'ara, que ara ens diem sota l'ombra dels tilers, perquè volem estar fresquets, senzillament per això. I ara hem triat una cançó que diu Llamando a la Tierra. És una perquè estan en aquest en el cel, amb les estrelles,
0: molt bé,
1: amb totes
0: bé,
1: aquestes coses. I ens semblava que era una cançó que anava d'acord amb el tema.
0: La conec. A mi em va agradar molt el seu
1: molt
0: moment.
1: Bé. Doncs moltes gràcies i fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: Molt bé. Adéu.
0: Adéu.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
1: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
0: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys el conegut boxejador Mike Tyson, fa 60 anys, o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
2: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Set.1 FM.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques als propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis

0: entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ara mateix passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que a hores d'ara tenim un vehicle avariat a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que en direcció a Barcelona obliga a tallar un carril de circulació fa tot just una estona i que provoca fins a 4 quilòmetres de retencions en direcció a la capital catalana ja des de Molins de Rei. Per altra banda, no tenim altres incidències, però sí alguns punts amb retencions, per exemple, encara al Llobregat. Hi ha retencions a l'altura de l'A2 des de Pallejà fins a també Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al vessant Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb cues en sentit sud fins a Penitents. També hi ha retencions en direcció Llobregat per la ronda litoral des del Fòrum fins a la Barceloneta. I pel que fa al Vallès, retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, al punt de Barberà del Vallès, o també per la C-58, on des de Sant Quirze hi ha retencions intermitents cap al nus de la Trinitat. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
0: I ara la previsió meteorològica amb Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb calor, però una miqueta menys que no pas els últims dies. En qualsevol cas, aquest matí ja desperta una altra vegada molt suau, molt xafogós, però amb l'aparició d'algunes nuvolades que han d'anar més al llarg d'aquest mig matí, fins i tot amb algun ruixat, alguna gotellada, algun tro, fins i tot, especialment a les comarques de Tarragona, de Lleida, del sud de Barcelona. Aquests núvols aniran escombrant cap al nord i aquesta tarda el sol serà dominant a gairebé tot el país, ja amb una mica menys de calor, on se'n sentirà més aquesta davallada serà la Costa Brava, però en canvi a les terres de Ponent fregant encara els 40 graus. Cap de setmana de molta calor, sobretot el diumenge, i d'algunes gotellades demà al matí entre Girona i Barcelona, i tardes d'algun xàfec a l'Alt Pirineu. Poca aigua en general. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers 2 dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més d'unes 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
4: L'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
0: Fa pocs minuts hem sabut que els bombers han controlat ja l'incendi que cremava a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, però aquesta darrera represa del foc de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
5: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també està reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altres temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim...

0: els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. La situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
2: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies, i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi, per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc. O sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes d'excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant les altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Es manté la prohibició, per tant, d'accés a l'espai natural forestal a més de 200 municipis. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem, doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot en pel que fa als incendis.
1: No només les persones, també els animals poden patir cops de calor amb aquestes temperatures tan altes, i augmenta la feina a les clíniques veterinàries. És per això que és indispensable conèixer quines necessitats tenen les mascotes i prendre consciència perquè pateixin el menys possible. Més informació amb Vallès Visió.
4: Amb les onades de calor i les altes temperatures, els animals acostumen a no termorregular correctament i, a conseqüència, no són conscients de la calor que estan passant. De fet, per eliminar la suor, gats i gossos només tenen com a conducte la llengua. D'aquesta manera, és molt important prendre consciència i evitar sortir a passejar les hores de més calor i sempre portar aigua durant els passejos. Ja de costum, els animals tenen una temperatura corporal major a la dels éssers humans, però quan arriben als 40 graus és quan poden tenir un cop de calor.
5: Pantegen més, es poden posar cianòtics, és a dir, la llengua blava, de vegades poden vomitar o fer diarrees, es tambalegen, es veu, quan té això, i és una urgència, es poden morir.
6: Poseu el vostre gos a l'ombra, mulleu-lo bé amb aigua, sobretot zona de panxa, aixelles, ingles, a la zona de darrere del clatell.
4: Quan comencen a tenir símptomes d'un cop de calor, és vital portar-los a una clínica d'urgència per tractar i estabilitzar la temperatura correcta de l'animal. En cas de no poder anar-hi ràpidament, és rellevant conèixer mètodes per regular-la a poc fins a poder arribar a una veterinària.
1: Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar aquest divendres al matí per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho farà amb una tracturada que arrenca a les 9 d'aquest matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. Tots els detalls amb Judit Benages, de Penedès Televisió.
7: Des del sindicat es proposen diverses accions per afrontar la situació actual, com ara l'arrencada d'unes 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció, continuar treballant en la barema en verd, i també han demanat al Departament d'Agricultura que es quantifiqui el volum de raïm que no té venda assegurada a cada comarca. Per tot plegat, han organitzat una tracturada en forma de protesta per aquest divendres al matí.
8: Primera hora, concentrar-nos a l'àgora. Després d'allà farem entrega d'un manifest a l'Associació Vinícola Catalana que denuncia tota aquesta situació i que al final demana que s'adhereixi a la petició d'un abandó definitiu de vinya, d'una arrencada de vinya, i acte seguit anirem amb caravana fins a Sant Sadurní d'Anoia, on farem el mateix amb la patronal del Cava, l'AECAVA. Si no se sumen, és el pacte de la fam, perquè si no ens compren el raïm i no ens deixen que tinguem ajudes per arrencar la vinya, malament anem.
7: El sector recorda que la comercialització de vi català va disminuir el 2025 en un 17% respecte a l'any anterior.
1: I on les coses no pinten gaire bé tampoc és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. I un altre conflicte laboral és el que han protagonitzat les últimes hores les administracions de loteria. El sector ha reclamat aquest dijous obrir un procés de negociació amb el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals i ampliar els marges de benefici. Més detalls amb Ona Vilà des de Canal 10 Empordà.
9: Per cada dècim de 20 euros de la loteria de Nadal venut, les administracions de loteria guanyen tan sols 90 cèntims. És a dir, obtenen només un 4,5% dels beneficis, una xifra que augmenta el 6% en el cas de la resta de sortejos. Aquestes comissions estan congelades des de fa més de 20 anys i els propietaris de les administracions, que són autònoms, denuncien que la manca d'actualització els ha fet perdre poder adquisitiu, ja que, a diferència, els costos de gestió dels negocis han augmentat un 70%. El sector reclama obrir un procés de negociació amb CELAE i el Ministeri d'Hisenda per reclamar millores laborals.
10: Que tothom té dret a guanyar-se la vida dignament. Pues el que no pot passar és que anem amb les comissions de fa 20 anys quan la vida en 20 anys els costos de gestió han pujat un 70%. Pues és el que demanem, siguent pràcticament l'empresa pública que més diner genera i més diner reparteix.
9: Sobre la taula hi ha també el repte digital. El sector acusa l'empresa pública de voler concentrar la venda digital a la seva pròpia web, fent perdre un 30% dels ingressos a algunes administracions, sobretot les que han invertit en pàgines pròpies.
1: I quan són un quart de vuit, us expliquem també que un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament, un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els comuns i la CUP, amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral.
11: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
12: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
13: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
12: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: L'Agència Tributària de Catalunya augmenta un 25% les atencions de la campanya de la renda i podria assumir algun element més de gestió de l'IRPF l'any vinent. Ens ho explica Lamont Carvajal.
14: Unes 1.500 persones han passat cada dia per l'Agència Tributària de Catalunya perquè els ajudessin a fer la declaració de la renda del 2025. Sumen un total de 59.000 persones, que és un 25% més que l'any passat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, n'ha fet un balanç positiu i ha assegurat que l'any vinent la Hisenda Catalana podria assumir algun element més.
15: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. La gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
14: L'Agència Catalana gestiona actualment 6.500 milions d'euros. D'altra banda, Romero ha dit que li agradaria que en el següent Consell de Política Fiscal i Financera del dia 29 el nou model de finançament passi al primer escull i es negociï a la tardor.
1: De la crònica dels successos, destaquem avui que s'ha detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten la policia és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, un comunitat de veïns de la zona ja va alertar que l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses. I és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: I en tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiències a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanca i blava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Siento en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
4: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
5: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
4: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. El concert ha comportat un any més un important desplegament tècnic i humà. De fet, el dispositiu de so ha permès sonoritzar 700 metres lineals de platja. I la cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler, amb la seva veu esquerdada, emblemàtica, deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com It's a Hard Age, Holding Out for Hero o Total

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
2: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
3: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
4: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
3: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
5: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
3: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
3: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures, els termòmetres, continuaran sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 10 de juliol. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. En parlarem tot seguit amb Josep Marrugat, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Dels esports, França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I en cultura, la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb una avaria a la B23 a Sant Feliu de Llobregat que obliga a tallar un carril en direcció Barcelona i que deixa cues de fins a 4 quilòmetres a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al Llobregat hi ha congestió per l'A2 des de Pallejà. Al Besòs, cues al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, arriba al cap de setmana i ho fa amb calor, però amb menys calor que els últims dies. Aquesta petita davallada de termòmetre se sentirà principalment a la Costa Brava, però els termòmetres continuaran en els 40 graus a Ponent. També s'esperen avui algunes nuvolades, algun ruixat i algun tro a Tarragona, Lleida i al sud de Barcelona, però a la tarda el sol serà dominant. Aquest divendres suposa una petita treva respecte a un cap de setmana que ens portarà novament, com dèiem, molta calor, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 4 minuts de 8:15, us ho dèiem suar en els titulars. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que els termòmetres, les temperatures, continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les últimes hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat, que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
2: L'incendi, d'una noble estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. I bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
3: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
1: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Aquesta situació de risc extrem d'incendi forestal ha dut els agents rurals a elevar fins a 9 la llista d'espais naturals tancats per l'activació del nivell 4 del Pla Alfa. L'últim indret on s'ha restringit l'accés, excepte a veïns i serveis, és el Parc Natural de la Serra de Montsant. Andreu Montblanc, coordinador d'especialitat de l'àrea de Tarragona, ha explicat algunes de les restriccions que comporta aquest nivell preventiu.
4: Si hi ha cases de colònies, activitats de colònies, les han de fer al voltant de la casa de colònies i que també han de tenir una possible opció, una possible variació, si hi ha un incendi per poder treure aquesta canalla i portar-la a un altre lloc, o sigui, això també es demana. I en el cas aquest sí de rutes esportives o rutes excursionistes organitzades pel medi natural, aquestes sí que queden totalment anul·lades.
1: Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bedar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures, les que estem vivint aquests dies amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent que durarà encara els propers dies i, per tant, això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la 4ª força al Parlament. Un hemicicle en què més d'una quarta part dels escons podrien estar ocupats per l'extrema dreta catalana i la de Vox, que empataria amb el PP amb entre 12 i 13 diputats. Empat també entre els Comuns i la CUP amb 4 i 5 escons. Ara bé, el creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vot de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
6: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara més estadístiques, només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I només el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Esther Minguell.
7: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
8: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
7: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: I arribarem a 7:45 explicant-vos que aquest matí els viticultors del Penedès tornen a sortir al carrer. La tracturada entre Vilafranca i Sant Sadurní vol denunciar una crisi que ja fa setmanes que s'arrossega. Cellers que no compraran raïm, estocs que no baixen i un model que, segons el sector, ha entrat en col·lapse. Per entendre què hi ha al fons d'aquesta situació i què reclama la pagesia, avui ens acompanya Josep Marrugat, que és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos. Senyor Marrugat, gràcies i bon dia per atendre'ns.
9: Hola, bon dia a tothom.
1: Parleu d'un col·lapse de model. Quin és exactament aquest model vitivinícola i per què s'ha arribat al punt que una barema bona i que preveieu bona i que volíeu bona es converteix en un problema per la pagesia?
9: Bé, tot això va ben truncat bàsicament pel consum i la sortida del vi, no? Les exportacions, les mesures de tràmit i tal, també s'han ressentit i al mateix temps estem veient com el consum intern, doncs, en lloc de remuntar, doncs el que fa és, d'ençà de la pandèmia, anar baixant, i això està condicionant bàsicament el comerç. I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos també. Vull dir que s'ajunten les dues coses.
1: Quines mesures realment servirien per reduir excedents i ordenar el mercat? I per què no s'han aplicat abans, si una mica es podia preveure aquest descens del consum?
9: Bé, sí que s'han aplicat mesures. Sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem en denominacions d'origen i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. Anem fent algun altre tipus de mesures. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda que d'altra manera fora qüestionable, no? I després també hi ha el tema de la destil·lació, però gastar molts diners públics per eliminar producte tampoc és una cosa que es pugui instaurar indefinidament. I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada, perquè la situació no és només a Catalunya sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
1: Doncs Josep Marrugat, ens n'hem fet ressò per començar, però estarem pendents evidentment d'aquesta mobilització que arrenqueu a partir de les 9, d'aquí unes horetes. Doncs gràcies per l'atenció dispensada en aquests moments, que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres i a tothom. Molt bé.
1: I on tampoc pinten gaire bé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Detingut un home per la mort violenta d'un altre home a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous prop del cementiri de la població. Els fets es podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. I atenció al que us expliquem ara. Els Mossos d'Esquadra han utilitzat la intel·ligència artificial per fer el retrat robot d'una dona que va aparèixer morta al riu Segre el passat 3 de juny, surant a l'altura del Pont Nou. Les investigacions per esbrinar la seva identitat fins ara han estat infructuoses, i és que la dona no portava cap document identificatiu ni tampoc consta cap denúncia sobre la seva desaparició. És per això que la policia va reconstruir la seva imatge ajudant-se de la intel·ligència artificial. Els Mossos han difós la imatge per les xarxes socials. Es tractaria d'una dona d'uns 50 anys que vestia una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. A mitjans de juliol, qui més qui menys està pensant ja en les vacances d'estiu. Alguns simplement per desconnectar, d'altres per viatjar i descobrir països exòtics. Però per fer-ho s'han de vacunar. La demanda creix significativament en aquestes dates estiuenques, quan el Centre de Salut Internacional acumula llistes d'espera. Per aquest motiu, els professionals de la salut recomanen tenir molta planificació prèvia a l'hora de vacunar-se. Ens ho expliquen els companys de Vallès Visió.
10: Encara que el Centre de Salut Internacional té flux de treball tot l'any, la demanda puja a partir de l'abril, fins al punt que avui dia el servei de vacunació té llistes d'espera fins a un mes. Tot i això, cada vacunació funciona de forma diferent. Tenim les que són monodosi, com podria ser la febre groga. També les vacunes que requereixen una especial planificació del viatge.
11: No és tan sols anar d'aquí un mes a vacunar-me, sinó depenent de quines vacunes necessiti, necessito que aquestes vacunes facin la seva feina i que em donin aquestes defenses, com una hepatitis, que si la persona no la portés, que hauríem d'esperar entre vacuna i vacuna 3 mesos.
10: Un procés de vacunació i control que s'ha de dur a terme al Centre de Salut Internacional. Per tant, és important consultar prèviament amb el nostre metge de capçalera quins centres del més adient i que disposarà de la vacuna que necessitem. L'hepatitis és una de les més subministrades a l'hora de viatjar, sobretot a la població més gran. Així com és important saber gestionar el previatge, és igual d'imprescindible fer un seguiment postviatge, si hem detectat qualsevol patologia que es fa persistent.
1: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
12: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son 3 de los 5 mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
1: El jugador del Bayern Leverkusen, Aleix García, aprofita els darrers dies de vacances per passar temps a Ulldecona. Com cada any, el futbolista organitza un campus a la seva localitat on passa temps amb els més menuts mentre es planteja un possible canvi d'aires en el mercat d'estiu. És una informació de la Vicky Magí, de Canal 21 Ebre.
13: És una cita clàssica de l'estiu. Es tracta del campus de l'Eix García a Ulldecona, del que gaudeixen més de 60 joves. El jugador faldut aprofita els últims dies abans d'incorporar-se a la pretemporada del Bayer Leverkusen per compartir amb ells coneixements futbolístics i diversió. Campus a banda, l'Eix valora la passada temporada amb el Leverkusen a nivell col·lectiu i personal, terreny en el que va aparèixer a l'11 ideal de la Bundesliga.
14: Hem perdut molts de punts molt fàcils durant la temporada que bueno, si els haguéssim aconseguit, doncs probablement haguéssim lluitat per estar inclús segons, i després a nivell individual molt bona temporada, en assistències, en minuts, en gols, crec que ha sigut probablement la meva millor temporada.
13: Aleix té contracte fins a 2029 amb l'equip alemany, però el seu bon rendiment ha despertat l'interès d'alguns clubs i el seu nom ha aparegut vinculat a equips com l'Atlètic de Madrid.
14: Els meus agents estan treballant en buscar la millor opció per a mi, per a la meva família, i ja després, pues ja t'he dit, si ens hem de quedar, estem encantats a Alemanya, estem encantats al Leverkusen, i si ha de vindre algú nou, pues benvingut.
13: Després de molts anys de treball i tenacitat, Aleix García es troba al millor moment de la seva carrera esportiva.
1: Després d'una temporada en què només ha guanyat la Supercopa, el Barça d'hoquei està en un procés de renovació. Aquest estiu han sortit de l'equip jugadors importants com Pablo Álvarez, Sergi Fernández i Ferran Font, mentre que se n'hi han incorporat també de nous com Martí Casas, Davide Gavioli, Nico Ojeda i Arnau Martínez. El mànager esportiu de la secció, Gavi Cairo, explica els canvis.
15: Hem tingut de prendre decisions perquè això no torni a passar l'any que ve. A partir d'aquí han sigut decisions que en molts casos han sigut impopulars i que no ens han agradat, però que creiem de que són necessàries i que es donarà un impuls per tenir aquesta ambició de cara a la temporada que ve que tots volem, i això relacionat amb les noves incorporacions que ens donen un plus d'aire nou.
1: El Sala 5 Martorell ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per garantir la continuïtat i el creixement del projecte que vol consolidar el primer equip a segona divisió del futbol sala apostant pel talent de la casa. Ens amplia la informació la Rosa Fernández de Martorell TV.
16: El president del club, Xavi Torres, explica que la campanya neix de la necessitat de donar estabilitat a un projecte que va més enllà del primer equip.
17: El nostre objectiu avui en dia és que el primer equip hi hagi el màxim número de nois d'aquí Martorell, que la temporada que ve ja podem dir amb molta satisfacció que tindrem dos nois de Martorell jugant a segona divisió, pràcticament professional, i que pràcticament el 99% de la plantilla serà jugadors d'aquí, dels pobles del voltant, i que molts d'ells han estat formats a la nostra pedrera.
16: A nivell competitiu, servirà també per cobrir les exigències d'una categoria professionalitzada, assumint despeses relacionades amb jugadors, cos tècnic, preparadors físics i fisioterapeutes. Des del Sala 5 Martorell animant aficionats, empreses i ciutadania a participar en aquesta iniciativa per ajudar a construir el futur del futbol sala martorellenc.
1: Arribarem a les 8 amb la cultura. La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Ens ho amplia en David Navarro.
18: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les 9 temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
19: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
18: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
1: La cantant gal·lesa Bonnie Tyler ha mort als 75 anys després de patir complicacions arran d'una operació abdominal que li van practicar ara fa un mes a Portugal, on residia. Tyler deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi amb èxits internacionals com a It's a Hare, Holding Out for a Hero o Total Eclipse of the Heart.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Sabies que...
4: Saps per què l'aigua del mar és salada? Són, curiosament, els sediments que arrosseguen els rius d'aigua dolça que arriben al mar els responsables de la seva salinitat. Aquests sediments estan formats en gran manera per pedres de valls i muntanyes que s'incorporen al riu al llarg de tota la llera i que també s'acaben dipositant en el fons del seu llit fluvial. El corrent d'aquests rius, les tempestes, les riades i altres fenòmens naturals acaben abocant al mar els sediments que es queden allí per sempre. Així, quan l'aigua s'evapora, les sals minerals es queden als oceans salinitzant les seves aigües. L'índex de salinitat de l'aigua marina té una mitjana de 35 grams per cada litre.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. D'aquesta manera encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 10 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. Una calor irrespirable que s'ha notat també de valent aquests dies

0: La sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos ha parlat d'aquesta crisi al Notícies en Xarxa.
1: I ara que tenim una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda i que tenim una producció per sobre del consum.
0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquesta nit a Los Angeles. I la Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys. Ho fa amb l'exposició Feminismes Fílmics, que presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el treball, la família o la sexualitat. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, a aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, un dia més connectem a aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs hem de seguir parlant lamentablement d'incendis i de vies afectades. Encara n'hi ha dues detallades i dues on només poden accedir veïns. Per tant, si us expresseu cap a les zones on hi ha hagut incendis, sisplau, informeu-vos. En el cas de l'àrea metropolitana, en aquests moments hem de començar parlant, per exemple, dels accessos nord, on tenim a la P7 a Barberà del Vallès retencions en ambdós sentits de la marxa, com el seu lateral, també. A la C16, Terrassa, en sentim Barcelona, la C33 i la C58 per accedir de Montcada cap a Trinitat i Rondes, i en aquesta C58 també aturades a Ripollet en sentit Manresa. Pel que fa a l'àrea sud, hem de destacar sobretot la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, i també l'entrada i sortida cap a la Diagonal, sobretot d'entrada on hi ha l'avaria d'un vehicle a Sant Feliu, un carril tallat, i això provoca 4 quilòmetres de lentitud. No s'escapa a les Rondes, on hi ha una mica de mobilitat, i demanar-vos, com sempre, que us mantingueu informats i que no baixeu la guàrdia. Bon dia.
0: I pel que fa a la previsió del temps, petita treva aquests dies, però atenció, diumenge, perquè la calor torna a apretar. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs aquesta temperatura, que com a mínim avui i demà, ja no serà tan elevada. S'ha de dir una cosa, venim d'un extrem molt elevat. Per tant, per poc que baixi, doncs lògicament és una davallada, però continuarem parlant de molta calor, que és el cas del que tindrem avui. De fet, el matí està començant una altra vegada molt xafogós, i amb moltes temperatures, fins i tot també a l'interior del país, que no han baixat dels 24 o dels 25 graus. Ja diem, la calor i la basca, la xafogor, és evident, o són evidents. Amb alguns núvols que aquest matí s'aniran passejant pel cel d'una forma bastant dispersa, escadussera, no serà estrany que hi hagi alguna gotellada dispersa, sobretot aquest matí entre Tarragona i Barcelona i migdia més cap al Pirineu, però poca pluja. De fet, aquesta tarda el sol serà ja molt dominant a tot arreu, tret de l'Alt Pirineu, també l'interior de l'Ebre, zones a les que tindrem algun ruixat, i tot plegat amb una temperatura aquesta tarda alta, però menys que ahir. En el cas de Lleida encara fregarem els 40 graus, però a la Costa Brava, per exemple, avui la baixada serà bastant contundent, si ho comparem amb dies enrere. Cap de setmana, que serà demà, de calor normalitzada, per tant, de calor d'un 11 de juliol, no ho oblidem, però el diumenge la temperatura tornarà a pujar més de 40 graus novament a Lleida, i de tempestes poques. Demà al matí, si de cas, algun ruixat entre Girona i Barcelona, per tant, Helena, demà molt d'hora, molta gent s'esvararà en aquestes zones poblades del país, però després al migdia el sol acabarà sortint. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que, com ens explicava ara en Lluís Miquel, les termòmetres, les temperatures, continuen sent encara molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà, a l'Urgell, després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granenella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat, malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 3

0: 300 hectàrees. Joan Josep Bellostes és l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
1: L'incendi, donant el ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un reten en l'incendi per precisament evitar que doncs, revifi i pugui doncs, progressar.
0: Us ho hem explicat a primera hora. Els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
2: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també és reforçat. I sumat també que el fet de que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs, és problemàtic, i també estem tenint doncs, bombers amb molts cops de calor.
0: Per avui, els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies, sobretot, al petit descens de les temperatures que s'espera per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. Encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i d'emergència per risc d'incendi davant, com us expliquem, les altes temperatures d'aquests dies, a màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
3: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem doncs, a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
0: L'onada de calor ha convertit el servei de Rodalies en un risc real per a la salut i la seguretat. A les línies del sud, la R15, la R16, la R2 Sud i els serveis de les Terres de l'Ebre, els trens circulen sense aire condicionat amb vagons que superen els 40 graus. De fet, el mateix sindicat de maquinistes, el CEMAF, alerta que Renfe encara no disposa d'un protocol operatiu per gestionar fallades de climatització en episodis com aquest de calor, i adverteixen que l'estrès tèrmic pot comprometre la capacitat de resposta del personal i posar en risc els viatgers. Anna Gómez és la portaveu de Dignitat a les Vies. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
0: Què està passant exactament a les línies del sud de Rodalies? És un problema puntual, Anna, d'alguns trens, o és una situació generalitzada aquests dies de tanta calor?
4: Bueno, suposo que va lligat a la falta de material, material vell, manteniment, és una mica de tot. Sempre hem tingut problemes de climatització, però clar, quan venen onades de calor com la que tenim ara, doncs encara es nota més.
0: I quines condicions us heu trobat dins dels vagons? Què parlem de temperatures, de saturació, de marejos? Fins a quin punt és insostenible viatjar així?
4: Home, el més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
0: I aleshores què feu, els viatgers? Heu de baixar? Us heu d'esperar? Com va la cosa?
4: Clar, a veure, els dos casos que jo he viscut, el maquinista ha intentat arribar fins a una estació central, que sí, hi ha gent que podia acabar el viatge o que podies agafar un altre tren i, bueno, doncs allà doncs fas transbord. El que vam viure a Tarragona vam fer transbord i l'altre el vaig viure d'una altra manera, i és que estava a Estació de França, una estació que no té aire, igual que cap estació de Tarragona, aire Tarragona de Barcelona, i esperàvem el tren per poder sortir nosaltres, i el tren es va quedar a mig camí per un problema de climatització, perquè el maquinista va dir prou, i no teníem tren per fer el retorn. Això va suposar que van tindre que buscar un altre material, i com no n'hi havia, 2 hores tard. Anna, aleshores estàs tancat a Estació de França, sense aire, però també pots estar tancat a Passeig de Gràcia, que són més petites, etc.
0: Heu traslladat aquesta incidència a Renfe? Hi ha hagut resposta, algun protocol, algun mecanisme d'atenció als usuaris? Us han dit alguna cosa?
4: No ens han dit res. A veure, nosaltres ja ens han traslladat fa temps que hi ha un problema de material i ells la nostra reclamació la saben i la fem arribar.
0: La saben per part dels usuaris i també la saben, sens dubte, per part del mateix sindicat de maquinistes, que també ho ha denunciat a través d'un comunicat. Gràcies, Anna, per aquesta denúncia. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Un quart de nou del matí, Unió de Pagesos ha convocat el sector vitivinícola català a protestar d'aquí a 3 quarts d'hora aproximadament per la crisi que pateixen i també per demanar solucions estructurals urgents. Ho faran amb una tractorada que arrencarà a les 9 del matí a Vilafranca del Penedès i que acabarà a Sant Sadurní d'Anoia. I és que, tot i que semblava que enguany seria una bona verema, al final estan sorgint problemes que fan preveure un any dolent. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat és membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i ha analitzat aquesta crisi aquí, al Notícies en Xarxa.
6: I ara que tenim una per fi una collita una mica normalitzada després de molts anys de sequera, veiem que no hi ha demanda al mercat i que els preus poden ser bastant ruïnosos. Sí que s'han aplicat mesures, sempre tenim el fet de la vinya, bàsicament estem de denominacions d'origen, i anem abaixant la producció màxima admesa per hectàrea. S'han implementat enguany la barema en verd per fer caure el raïm i a canvi d'una indemnització ara en aquests dies, malgrat la calor, doncs molts viticultors estan fent caure el raïm per obtenir una renda, perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell del món, que el consum de vi doncs no és una tendència de moda.
0: I on tampoc pinten gairebé les coses és el grup Volkswagen, que ha presentat al seu Consell de Supervisió un nou pla estratègic que contempla la reducció de fins al 50% de la gamma de models i l'acomiadament de fins a 100.000 persones. L'empresa alemanya, propietària, entre d'altres, de Seat, Audi, Porsche o Skoda, assegura que d'aquesta manera vol reforçar la competitivitat. En conjunt, reduirà la seva capacitat de producció un 25%, de 12 a 9 milions de vehicles. Es preveu el tancament de 4 fàbriques a Alemanya i encara no se sap quin impacte tindrà aquest pla a la planta de Seat a Martorell. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels dos diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se un de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
7: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5. Entre un de cada 5 i un de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
0: I només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
8: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
9: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem-la.
8: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Detingut un home per la mort violenta d'un altre a Cubelles, al Garraf. L'assassinat s'ha registrat a primera hora del matí d'aquest dijous a prop del cementiri de la població. Els fets podrien estar relacionats amb la presència d'un assentament de persones sense llar que hi ha a la zona. La mort s'hauria produït amb arma blanca. El que pràcticament descarten és que el crim tingui res a veure amb algun tipus de delinqüència organitzada. Fa unes setmanes, una comunitat de veïns de la zona ja va alertar que a l'assentament es produïen situacions de violència. Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida, des de la qual s'investiga si la mort té un origen criminal. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat robot de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Finalment, com us dèiem, els Mossos han indicat que la identificació s'ha pogut fer gràcies a les gestions que ja tenien obertes.

0: França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol d'Mbappé i un altre de Dembélé. Abans, el jugador del Real Madrid havia llançat un penal que havia aturat el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els 4 millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 del vespre a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des del 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic, Luis de la Fuente, destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat en el campionat, i Thibaut Courtois.
1: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
0: I Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la seva tercera campanya a la banqueta blaugrana.
2: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa, al club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
0: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista, de 20 anys, i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
3: Sinto en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
0: El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Campllong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i amb el qual va aixecar la Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
4: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
5: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
0: La Filmoteca de Catalunya proposa un recorregut audiovisual per les lluites de les dones dels darrers 50 anys en l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. La mostra presenta pel·lícules, peces de videoart i reportatges televisius al voltant de temes com el teletreball, la família o la sexualitat. David Navarro ens ho explica.
6: Del 27 al 30 de maig de l'any 1976 es van celebrar al Paranimf de la Universitat de Barcelona les primeres jornades catalanes de la dona. 50 anys després, l'exposició Feminismes Fílmics reflexiona sobre la influència de la lluita de les dones en l'audiovisual català. I ho fa partint de les nou temàtiques que es van debatre a aquell congrés, entre elles el treball, la família, la política o la sexualitat. Cadascuna s'aborda amb el remuntatge de fragments de pel·lícules, obres videogràfiques i reportatges televisius creats per dones en el darrer mig segle. Els films permeten, segons la comissària Alexandra Laudo, veure com han evolucionat les reivindicacions feministes.
7: Quan veus els diferents muntatges, també veus com la influència de certes transformacions, de certes llibertats i certs drets que podríem dir que estan potser ja més integrats o més consolidats socialment.
6: La mostra parteix en gran mesura del fons de la Filmoteca de Catalunya i es podrà veure a la sala d'exposicions de l'entitat fins al 29 de novembre.
0: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de cloenda de la quarta edició de Clàssica a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya ha presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltades de manera consecutiva, conformen un únic relat musical.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada cuinar? El poema que ara sentirem ens explica que divertit és cuinar unes bones galetes i que bonica és la poesia de cuina.
3: Hola, sóc l'Ivan i vaig a quarta de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu Taller de cuina. Ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la cuina. Taller de cuina. En sucre el blanc i ous i farina passada pels sedars que quedi esponjosa i fina. Hem fet un pa de pessic decorat amb xocolata. Veritat que ha quedat bonic i també hem fet amb molles en forma d'estrella. Hem fet un munt de galetes rodones i durades. Que cruixents! Quin crac-cran que faran les dents! Lola Casas.
2: Has escollit un poema preciós, Ivan. Moltíssimes gràcies. Anem a cuinar galetes? Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies. Per bé que els termòmetres continuaran sent molt elevats, continuaran pujant molt. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis del voltant. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant de l'elevat risc d'incendi i la calor persistent de la pròxima setmana. Per cert que, segons ha transcendit a primera hora, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes de les víctimes han perdut la vida dins de vehicles atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant d'una onada que s'estendrà encara fins ben bé tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una lleugera baixada de temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. En breus minuts connectarem amb l'Observatori Fabra de Barcelona, on aquesta setmana s'ha pulveritzat el rècord de calor de l'últim segle. Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16, perquè molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. És la denúncia que ha fet des del Notícies en xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
1: Unió de Pagesos convoca avui al sector de la vinya una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Han previst una tracturada a partir de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. Els estocs dels cellers s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. De seguida anirem en directe fins al punt de sortida de la mobilització. I dels esports destaquem que França és la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. El conjunt gal es va imposar al Marroc per 2-0 amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé. El proper rival sortirà del duel de quarts entre la selecció espanyola i Bèlgica, que es disputarà aquest vespre a Los Angeles. I com cada divendres, farem també un cop d'ull a les estrenes de la setmana. La cartellera es renova amb Un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen el país amb una lleugera treva pel que fa a les condicions climatològiques els propers dos dies, per bé que les temperatures continuen sent molt elevades. El cos ha estabilitzat en les darreres hores la represa del foc de Guimerà a l'Urgell després que les flames hagin revifat en el flanc dret. Un ensurt que ha obligat a confinar unes 21.000 persones a Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre altres nuclis de la comarca. L'ordre ja s'ha aixecat malgrat que els bombers demanen a la població que no s'acosti al perímetre cremat que abasta més de 300 hectàrees. Joan Josep Ballostes és l'inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: L'incendi d'una noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Mantenim un retén en l'incendi per precisament evitar que doncs revifi i pugui doncs progressar.
1: Us ho hem explicat a primera hora, els bombers han donat per controlat l'incendi que cremava des de dimecres passat al nucli del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc ha afectat una superfície d'unes 90 hectàrees, la majoria forestals. Tot i donar-lo per controlat, els bombers mantenen un dispositiu amb 6 dotacions terrestres. Bones notícies amb el control d'aquest foc, però la darrera represa de l'incendi de Guimerà, quan ja estava estabilitzat, és un clar baròmetre de la dificultat amb la qual treballen els bombers per la simultaneïtat dels incendis i les condicions climatològiques. Un fet que els obliga també a prioritzar els efectius per no tensionar encara més un cos que ja fa la seva feina en condicions extremes. N'ha donat compte l'inspector dels bombers, Oriol Corbella.
4: El que preocupa és bàsicament la baixa humitat relativa extrema i les altes temperatures, i que el vent de marinada també està reforçat. I sumat també que el fet que aquestes altes temperatures també afecten el nostre dispositiu. Nosaltres tenim els equips de treball, doncs evidentment treballar a 40-44 graus de temperatura doncs és problemàtic, i també estem tenint doncs bombers amb molts cops de calor.
1: Doncs bé, per avui els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill d'incendi forestal a 196 municipis de 22 comarques. Una xifra lleugerament inferior a la dels darrers dies, gràcies sobretot al petit descens de les temperatures que s'esperen per avui. Ara bé, es manté actiu el nivell 3 per perill molt alt d'incendi a més de 430 municipis de 38 comarques. I encara relacionat amb els incendis, en aquest cas fora de Catalunya, us parlem ara de la tragèdia que s'ha viscut a Almeria. Un incendi forestal a Los Gallardos ha provocat, segons dades provisionals, 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Bédar, algunes de les quals amb vehicles que han estat atrapats per les flames, i d'altres haurien mort en un mas proper, segons informen mitjans locals. L'incendi hauria començat ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'han propagat ràpidament a nombrosos habitatges. Les flames han obligat a desallotjar diversos nuclis i un complex turístic, i s'han tallat diverses carreteres com l'autovia A7. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor i emergència per risc d'incendi davant aquestes altes temperatures d'aquests dies, amb màximes de més de 40 graus i mínimes molt elevades a les nits. Tot i que avui i demà hi haurà un lleuger respir amb una petita baixada de temperatura, diumenge tornarà a repuntar la calor intensa fins dimecres o dijous que ve. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demana molta precaució.
5: Estem tenint una situació complicada, tenim aquesta onada de calor persistent, que durarà encara els propers dies, i per tant això també fa que s'incrementi el risc d'incendis forestals i també que s'incrementin altres riscos per nosaltres típics de la calor, com per exemple són els riscos en el bany. Per la qual cosa demanem a tota la població tenir aquesta cura, aquesta vigilància, sobretot pel que fa als incendis.
1: Una calor que afecta també especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com la R15 i la R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho ha denunciat fa pocs minuts, des del Notícies en Xarxa, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
2: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració, i el tren acaba allà. Va lligat a la falta de material vell, manteniment, és una mica de tot.
1: Us ho anunciàvem en els titulars. Barcelona ha batut aquesta setmana el seu rècord històric de temperatura màxima, 40,9 graus. Ha estat la xifra més alta en els últims 112 anys de medicions de les quals disposa l'Observatori Fabra. Doncs bé, a aquest observatori hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Què ens pots explicar a aquesta hora des d'aquest mirador tan fantàstic on estàs?
6: Sí, Hola, Elena, bon dia. Som a un lloc privilegiat a 410 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Us podem oferir una imatge meravellosa de la ciutat de Barcelona. Una ciutat, però, que ha llançat aquesta setmana un crit d'alarma, fins i tot de patiment, perquè sí, ha arribat aquesta temperatura rècord, 40,9 graus, i amb Alfons Puertas. Ell és el responsable del Servei de Meteorologia de l'Observatori Fabra. Alfons, bon dia.
7: Bon dia.
6: Volem interpretar quina és la lectura que es pot fer al voltant d'aquest rècord de temperatura.
7: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no, 2 anys després, hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
6: És a dir, no estem parlant d'excepcionalitats, estem parlant ja fins i tot d'un patró?
7: Sí, estem parlant de tendències, perquè no només els mesos d'estiu, sinó que tots els mesos de l'any, els darrers anys, especialment el període 2022-2026, molts dels mesos de l'any ja han fet el seu rècord de calor en aquest curt període. I venim d'un període de 20 anys enrere en què la tendència és molt clara a incrementar-se singularment les temperatures.
6: Alfons, suposo que pels científics ha de ser exasperant que tingueu les dades, que feu públiques les dades, que feu les interpretacions i els advertiments corresponents i que res no es mogui pel que fa al canvi climàtic.
7: Efectivament, és així. Amb 112 anys que té l'Observatori Fabra RACAP, la tendència ja és clara, iniciant-se als anys 80 amb una certa contundència. Ja fa dècades que s'està avisant el sector científic en general i la resposta a nivell global és nul·la.
6: Alfons, i en quina temperatura, en quin moment ens trobem ara mateix aquí a l'Observatori Fabra?
7: Ara mateix ja estem tocant els 30 graus. A partir d'aquí, la resta del dia pues, anirem veient cap a on puja el termòmetre.
6: Moltes gràcies per dedicar-nos a aquests minuts, Elena. 30 graus de temperatura en aquests moments, aquí, des de l'Observatori Fabra, una temperatura que podria augmentar les properes hores.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Tres minuts per arribar a 9:15. Un PSC a la baixa tornaria a guanyar les eleccions a Catalunya segons el primer baròmetre de l'any del Centre d'Estudis d'Opinió. Els de Salvador Illa obtindrien entre 36 i 38 escons, malgrat perdre'n entre 4 i 6 respecte als darrers comicis de fa 2 anys. Un sondeig que situa en segon lloc una Esquerra Republicana que creix fins als 24-26 diputats, però frec a frec amb Aliança Catalana, el partit que dispara el seu creixement multiplicant-lo per més de 10 i que passaria, atenció, dels 2 diputats a una forquilla d'entre 23 i 25, quedant-se 1 de cada 3 vots de Junts, el seu principal rival. Els de Carles Puigdemont perdrien la meitat dels escons actuals i amb 16-18 diputats caurien fins a la quarta força al Parlament. El creixement d'Aliança Catalana no veu només del traspàs de vots de Junts, sinó també del de Vox, que triplicaria aquesta transferència electoral. Joan Rodríguez és director del CEO.
8: En aquest baròmetre ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, 1 de cada 5. Entre 1 de cada 5 i 1 de cada 4. Pensem que havíem estimat una transferència d'un 9% de votants a l'anterior baròmetre i ara estem estimant ja quasi un 25%, un 23% aproximadament. Això és un increment important i, per tant, vol dir que aquí s'ha activat un canal de transferència electoral que fins ara no era evident.
1: I encara una altra estadística preocupant. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan els responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua que constata que el català continua en situació d'emergència. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
10: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà. Si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
9: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 consideren que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
1: És una altra de les notícies destacades del dia. El sector de la vinya surt avui al carrer. Unió de Pagesos ha convocat el sector a les 9 del matí, per tant, d'aquí a un quart d'hora aproximadament, per fer una tracturada, per protestar per la crisi que pateixen els vitivinicultors i demanar solucions urgents. La mobilització arrencarà a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, on ja hi tenim els companys de Penedès Televisió, l'Òscar Páez i l'Adrià Fernández. Bon dia, companys. Què ens expliqueu? Està a punt això ja?
11: Bon dia, què tal, com esteu? Correcte, així és, ens trobem en aquests instants a la plaça de l'Àgora, al costat de la seu de l'Incavi, on d'aquí uns 15 minuts, tal com apuntàveu, aproximadament arrencarà aquesta tracturada lenta, aquesta marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia. De fet, com podeu veure a les meves esquenes, comencen a arribar els primers tractors, i és que el sector vitivinícola, el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos, ha dit prou. El motiu, una vaga estructural que afecta el sector i que s'ha vist traduït en uns preus que no cobreixen les despeses de producció i, d'altra banda, i el que és pitjor, que els cellers, alguns dels i ja els han comunicat que no els compraran raïm, o si ho fan, ho faran amb uns preus molt baixos. Per analitzar la situació i per conèixer i per saber el que donarà de si aquesta jornada d'avui, ens acompanya amb nosaltres el Ferran Carbó, que és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès. Bon dia, Ferran, què tal, com estàs?
12: Bon dia.
11: Explica'ns una miqueta què és el que reivindiqueu, quines són les millores que demaneu i sobretot el motiu, no, pel qual avui heu organitzat aquesta jornada que pot ser històrica aquí a l'Alt Penedès.
12: El motiu pel que avui ens trobem aquí és perquè a causa d'aquesta crisi és que viu el sector estructural ja des de fa molts anys, però agreujada aquests últims anys, causada per una banda per la baixada del consum del raïm, d'altra banda també per una sortida d'ampolles de la Deocava, que també ha fet que s'hagin comprat bastants menys quilos, diuen, es comprin bastant menys quilos de raïm. Aquest desequilibri entre l'oferta de raïm i la demanda ha fet que hi hagin hagut molts cellers que hagin reduït el volum de raïm que es compra i a uns preus molt més baixos, així com hi ha cellers que encara tenen les tines molt plenes perquè no han pogut vendre el doll.
11: Per tot plegat, demaneu mesures urgents, demaneu ajudes immediates al govern de la Generalitat. De fet, ja se'n van anunciar algunes, però crec que, si no m'equivoco, que les considereu insuficients, no? Explica'm què és el que demaneu exactament.
12: Fins ara el que s'ha anunciat són, fins a dia d'avui, aquí al Penedès, doncs, el que s'han anat fent, i a Catalunya, són sempre mesures conjunturals, com la barem en verd, que consisteix en tirar el raïm a terra i a canvi d'això te'n paguen una part, i la destil·lació de crisis. Però això és una mesura que no es pot anar allargant any rere any, rere any, rere any, perquè considerem que la crisi i les causes de tot això són estructurals, i per tant el que demanem és l'arrencada social de vinya per tal de poder adaptar l'oferta de raïm amb la demanda que hi ha.
11: Perfecte, Ferran. Així doncs, arrencareu aquesta tracturada d'aquí breus instants. De fet, ja començava a veure moviment. Una tracturada, una marxa lenta que arribareu fins a Sant Sadurní d'Anoia passant per la Granada, correcte?
12: Exacte, sí. Sortirem d'aquí de l'Incavi. Ara farem una entrega d'una carta a l'Associació Vinícola Catalana i perquè donin suport a les mesures estructurals que es proposen, i després anirem fins a Sant Sadurní, a l'AECAVA, on també farem l'entrega d'una altra carta perquè ens donin suport a aquestes mesures estructurals.
11: Perfecte, Ferran, doncs gràcies per explicar-nos aquesta radiografia del que passarà en aquesta jornada, on d'aquí aproximadament uns 12 minuts, des d'aquí, des de la plaça Àgora de Vilafranca del Penedès, arrencarà aquesta marxa lenta, aquesta tracturada que pot ser històrica al Penedès per reclamar aquestes millores dins del sector.
1: Doncs arrenquem els esports amb la primera classificada per a les semifinals del Mundial de Futbol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Molt bon dia, doncs sí, es tracta de França, que ha superat els quarts de final amb una victòria per 2-0 sobre el Marroc. Mbappé i Dembélé van ser els autors dels gols de l'equip francès. I això que el jugador del Real Madrid havia fallat un penal que va aturar el porter Bono. El parisenc, escollit millor jugador del partit, es va retirar en el tram final amb molèsties físiques. És el tercer cop consecutiu que els de Deschamps es classifiquen entre els quatre millors en una Copa del Món. El proper rival dels francesos sortirà del duel de quarts que disputaran Espanya i Bèlgica a partir de les 9 de la nit a Los Angeles. La selecció espanyola, que no arriba tan lluny en una Copa del Món des de 2010, té tots els jugadors disponibles. El tècnic Luis de la Fuente destaca el duel que també es viurà a les porteries entre Unai Simón, que encara no ha encaixat, i en el campionat, i Thibaut Courtois.
14: Unai Simón, David Raya o Joan García, que para mí son tres de los cinco mejores porteros del mundo, y aprovecho también para comentarlo otra vez, nos ofrecen todo lo que demandamos para un portero, en nuestro estilo, en nuestro modelo, en la fase defensiva y en fase ofensiva, son perfectos. Pero también, bajo mi punto de vista, coincido contigo, para construir un equipo hay que construirlo primero teniendo como base sólida un gran portero. Y ambos tenemos dos de los mejores porteros del mundo.
13: Pere Romeu ha renovat per dues temporades com a entrenador del Barça femení. Després de guanyar un pòquer de títols, el tècnic afronta la nova temporada amb les absències destacades d'Alexia Putellas, Mapi León i Salma Parayuelo. El preparador barceloní, que ha confirmat que no hi haurà més sortides, celebra encetar la tercera campanya a la banqueta blaugrana.
15: Super il·lusionat, molt content de poder seguir a casa el club de la meva vida, així que anem alineats totalment en aquest projecte. Sabem les exigències d'aquest club, sabem les exigències del dia a dia, sabem que el nivell dels nostres futbolistes és molt alt, per tant, sempre es demanarà més, més i més. Tenim molta futbolista jove a l'equip, de molt nivell, que ara hauran de donar segur passades endavant, i sabem que tenim un filial molt competitiu que sempre que ho necessitem tirarem de jugadores de baix perquè ens puguin ajudar.
13: En tres dies de feina, l'Espanyol ha presentat tres jugadors. El darrer en arribar ha estat Gabriel Moscardo, cedit pel PSG. El migcampista de 20 anys i que ja té experiència a les lligues brasilera, francesa i portuguesa, explica que està preparat per a un nou repte al campionat espanyol i considera que la plantilla blanquiblava té qualitat de sobres per ser competitiva.
16: Sinto en mi mismo que era Gabriel Moscardo más preparado de todos para ahora ser protagonista, ahora jugar siempre y ayudar siempre. Creo que ya me adapté al fútbol europeo y ya sé de toda la intensidad que necesita, y ahora creo que va a ser una temporada espectacular por mi parte.
13: L'equip ja ha començat a exercitar-se a les ordres de Manolo González, una sessió en què ja hem pogut veure integrats en el grup els tres fitxatges que la traba Moscardo i Hartman. La setmana que ve el conjunt farà una estada de pretemporada a Nevada. El Club Natació Sabadell ha presentat dos fitxatges per al primer equip masculí de waterpolo, Fran Valera i Miguel de Toro. Valera torna a Can Llong després d'una temporada a Montenegro, mentre que de Toro arriba procedent del Ferencváros hongarès, on ha jugat els últims dos cursos i va aixecar les Champions el 2025. Els dos reforços arriben a una plantilla que vol lluitar per tots els títols.
17: És un projecte molt il·lusionant, amb un nou entrenador. Jo també tenia moltes ganes de tornar aquí, perquè bueno, al final, quan marxes fora, la gent ho pinta tot molt bonic, però com a casa enlloc.
18: Però la verdad es que tengo muchas ganas. Creo que es un reto muy interesante, creo que es un club muy interesante. De hecho, creo que es el mejor club a nivel de natación y de los deportes de España. Entonces, bueno, pues tengo ganas de comenzar, la verdad.
13: Doncs dues noves incorporacions pel Sabadell. La propera temporada parlarem d'ells.
1: Això mateix. Gràcies, Cristina.
13: Vinga, que vagi molt bé.
1: Doncs és divendres, i els divendres el que solem fer a aquesta hora és fer un cop d'ull a la cartellera del cinema. I ho fem acompanyats del David Navarro.
19: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
20: ¿Cuánto vale?
19: Pues cerca de un millón.
20: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de de acuerdo con él.
3: A un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
21: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
22: No se preocupe, no estoy harto.
23: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
24: Nada, colgada.
3: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
25: Háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
24: Bueno, creo que me he saltado.
25: No hay tiempo, me tengo que ir.
3: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
25: És l'hora.
1: Més de 30.000 persones s'han aplegat aquest dijous a la platja de Sant Sebastià de la Barceloneta per assistir al concert de Cloenda de la quarta edició de Clàssic a la platja. Sota la direcció del seu titular, Ludovic Morlot, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya han presentat una sinfonia imaginària, un viatge per la tradició simfònica europea a través de 5 moviments de 5 sinfonies diferents que, escoltats de manera consecutiva, conformen un únic relat musical. Doncs tanquem temporada i obrim parèntesi. Gràcies en nom de tot l'equip per ser-hi. Ens retrobarem al setembre. Ara però us deixarem fins aleshores amb una bona companyia, la del Notícies en Xarxa Edició Estiu, que es farà cada tarda de 7 a 8. Adéu-siau, bon estiu.
26: La xarxa de comunicació local. It's...

0: la xarxa de comunicació. Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, divendres 10 de juliol del 2026. Ho fem amb una temperatura de 27 graus centígrads a l'exterior dels nostres estudis. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia i també tota aquella informació de servei d'avui divendres. Començarem, com sempre, amb l'actualitat local, amb l'última hora des dels serveis informatius sobre l'aigua i també sobre la calor, els dos temes protagonistes els darrers dies. Tindrem també l'actualitat amb les diferents portades de la premsa generalista, econòmica i esportiva d'avui. Repassarem informació de servei d'aquest divendres, repassant dies mundials, efemèrides i també curiositats. Tindrem, finalment, què passava en un dia com l'avui, de fa 10, de fa 5 i de fa un any, i acabarem, com sempre, amb música, avui divendres, amb la tria musical dels nostres becaris. Anem, però, primer de tot, a repassar l'actualitat del dia amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, assenyalava ahir a la nostra emissora que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen.

0: és l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Valorava el concurs la consellera de Drets i Serveis del Consell Comarcal, la tordarenca Marta Peset.
2: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat,

0: amb un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat.
1: El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació amb telescopis a Orsavinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment. És una crida que fa el seu president, en Josep Pujol.
2: És gratuïta per tothom, només cal respectar les normes mínimes de convivència, respectar el medi ambient, no embrutir, no fer foc, sobretot.
1: I la Peixera ens presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Impro Hecatomba. Amb Met Pagès és president d'aquesta entitat.
3: L'espectacle combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: En esports, l'infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de places d'altres equips. En Josep Martínez és el jugador de l'equip.
4: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent. I la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club.
1: El patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva aquest diumenge. L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de la temporada, se celebrarà diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada i de la previsió meteorològica. Avui divendres han de baixar ja les temperatures, ja sortim de la onada de calor a l'espera d'una nova onada de calor que arribarà diumenge. Això ens ho ampliarà en Joaquim Serra, al Servei Meteorològic del Maresme. A la segona part de l'informatiu, avui amb el Patrulles en Línia, com sempre amb la presència de la policia i la regidoria de seguretat del nostre ajuntament. Tot plegat a partir de les 10.
5: Molt bé, Lluís, doncs estarem pendents de tot plegat. Fins després.
1: Fins després.
5: L'abans informatiu que ens porta a les 9:05, engeguem amb música.

0: Les 9 i 9 minuts, hem repassat l'actualitat local, anem amb l'actualitat general, repassem les portades dels diaris d'avui divendres. Comencem amb la premsa generalista catalana. Tenit Sabater, bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem primer de tot el diari Ara.
1: Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra Republicana. Els d'Oriols passarien de 2 a 23-25 escons, a costa dels juntaires, que baixarien del 35 al 16-18. El PSC retrodiria de 42 a 36-38 i Esquerra Republicana pujaria de 20 a 24-26 i Vox creixeria fins a atrapar el PP, 12-13. De imatge de portada tenim el grup Suede i titula Nostàgia dels 90 als Cruïlla. Seguim amb més titulars. El mapa de la calor s'agreuja en zones amb cases en mal estat i pobresa. Francisco González i el BBVA a judici pels encàrrecs a Villarejo. La xamanella, el fenomen que podria explicar l'esborbac de la L9 al Putxet. Revifa l'incendi de Guimerà a l'Urgell. Els bombers neutralitzen un foc al Cap de Creus i el risc es manté a tot país.
0: Portada de l'Ara, que com dèiem mostra en imatge també els camps amb grans flames en la distància. I saltem de la portada del diari Ara a un altre diari, també en català, és el cas del Periódico. Recordem que aquests dies tenim problemes de distribució i alguns dels diaris habituals no els podem llegir, com podria ser el cas de La Vanguardia. El Periódico, però, destaca que l'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge.
1: Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, decomisos i expropiacions. Hisenda remarca que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats.
0: La fotografia de portada és per una orquestra simfònica tocant pràcticament a la platja en ple de gent observant. Titula Sinfonia al costat del mar. La segona vetllada de clàssica a la platja, càrrec de l'OBC, desafia la calor extrema i reuneix de nou unes 30.000 persones a les platges. Més notícies. L'augment de la despesa militar allunya el suport dels socis de govern als pressupostos.
1: Trump afirma que Espanya s'ha redimit i ha accedit a fer un pagament a l'OTAN.
0: Més titulars d'aquesta portada. Aliança superaria Junts i seria la tercera força darrere del PSC i Esquerra, segons el CEO. El grup Volkswagen retallarà un 50% la seva gamma de models. Fotografia pel ciclista Tadej Pogačar, que diu que fulmina el Tour amb una històrica ascensió al Tourmalet. Completem la premsa catalana amb la portada del Punt Avui. Damià Julià, bon dia.
2: Bon dia. Anem amb un titular bastant peculiar. Nova vida amb els clàssics. L'edició íntegra en català de les vides de Vasari coincideix amb les noves traduccions de la Ilíada i l'Odissea d'Homer i l'Orestea d'Esquil. També destaquem el dia d'ahir l'escenari més fragmentat. El baròmetre del 2026 preveu el triomf del PSC i l'ascens de AC per la desfeta de Junts al Parlament.
0: Acabem així amb la premsa catalana. Intentem repassar també la premsa generalista espanyola que avui tan sols podrem fer a través de la portada del diari ABC, que destaca que el PSOE assumeix, diu, la seva irremediable imputació pel cas Leire. Davant del cúmul d'evidències aportades per la UCO, els càrrecs socialistes veuen inútil seguir presentant a la Fontanera com una fabuladora i preveuen que la investigació anirà pitjor. Imatge de portada per Juan Manuel Serrano, excap de gabinet de Sánchez i expresident de Correus. Diu que la UCO també estreny el cercle sobre el primer cap de gabinet de Sánchez. Completem així la premsa generalista. Anem ara amb portades temàtiques. Repassem la premsa esportiva i econòmica. Comencem amb esports, Damià.
2: Bon dia. El diari Mundo Deportivo posa el focus en el partit entre Espanya i Bèlgica, amb el titular que Courtois no pari la festa, fent referència al porter belga. També informa que el Barça ha presentat una oferta per Karim Adeyemi, tot i que el Borussia Dortmund ha rebutjat la primera proposta, però les negociacions continuen obertes. Seguim amb el diari Marca, que ens posa que Espanya afronta el duel de quarts de final davant Bèlgica amb molta confiança. La portada destaca que l'equip de Luis de la Fuente és un dels principals favorits per conquistar el Mundial i recorda que una victòria permetria a la selecció arribar només per segona vegada a les semifinals d'un Mundial. I per últim, avui tenim el diari AS, que ens destaca la victòria ahir de França contra l'equip del Marroc per 2-0 amb gols d'Mbappé i Ousmane Dembélé. Un partit molt complet i molt intens.
0: I acabem la nostra visita al quiosc amb la premsa econòmica. Aleix Cavaller, bon dia.
3: Bon dia. El diari Expansión diu que Paine entra a Enfresh i la valora en 5.000 milions. L'entrada va lligada a un pla per triplicar el tamany del gegant espanyol de la fruita. Cinco Días ens diu que Volkswagen retallarà un 25% de la producció mundial de cotxes. Fabricarà 9 milions en lloc dels 12 milions actuals i reduirà en un 50% l'oferta de models.
0: Tenim alguna cosa més? Doncs ho tenim completat, com dèiem avui, amb alguns diaris que no hem pogut repassar. Acabem un quart de 10 del matí, fem una pausa musical i tornem amb un article d'opinió.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
3: Després d'una breu pausa de música, seguim amb la píndola d'opinió de Jordi de Diego, titulada Futbol i política.
4: Bon dia, Tordera. Vaya setmaneta que porta en Donald Trump. Aquesta setmaneta, el Donald Trump, com a president dels Estats Units i coorganitzador del Mundial de Futbol, resulta que pues, devia voler que la selecció dels Estats Units guanyés aquest Mundial i s'hi va posar mans a l'obra. Resulta que el millor jugador de la selecció dels Estats Units tenia una sanció de targeta vermella i llavors amb això no en va tindre prou en Donald Trump, va trucar al president de la FIFA perquè li retirés aquesta targeta i pogués jugar al partit eliminatori que anava a continuació. Bé, això el president de la FIFA pues, li va fer cas i va retirar aquesta targeta vermella, cosa que tampoc està gaire bé, i aquesta ingerència d'un president d'un país amb la FIFA per aquesta mala jugada. Bé, tot i amb això, el partit que tenien que jugar a continuació de la selecció dels Estats Units pues, el va perdre i va ser eliminat. Llavors això el devia emprenyar molt en Donald Trump i una de les coses que va fer és remetre contra Espanya. Va dir que Espanya era un soci nefasta, que no pagava les seves deutes amb la OTAN i que tenia que tancar tot comerç d'Estats Units amb Espanya, que no volia comerciar més perquè els espanyols eren gent dolenta i que era un molt mal país i que no podia ser això. Bé, això, doncs, bueno, se li fa aquell cas relatiu que se li fa sempre en Donald Trump. Diu, bueno, ja se li passarà. Sí, evidentment, hi havia la cumbre aquesta que de la pau encara a Turquia. I ell s'hi va presentar i aquí es va trobar amb el Pedro Sánchez. I el Pedro Sánchez després va fer unes declaracions dient que el Donald Trump tot era amabilitat, elogis per Espanya i que inclús van tindre una xarxa i van estar parlant de futbol amb aquesta xerrada distesa i amable que va tindre Donald Trump amb Pedro Sánchez, que no sé si llavors a lo millor no sabia que era espanyol a Pedro Sánchez, més a saber, podia passar de tot aquí. Fins aquí, Jordi de Diego, Ràdio Tordera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Ara seguim amb una mica de música.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com està
1: el pati? Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Dos minuts i ens plantem a 9:45 del matí d'avui divendres 10 de juliol del 2026. La temperatura a l'exterior dels estudis és de 26 graus, l'humitat relativa del 33%, el vent bufa amb 6 km per hora. Comencem repassant quin dia mundial és avui, Damià.
1: Avui és el Dia Mundial de la Independència Energètica, una jornada enfocada a la transició cap a energies netes i renovables per reduir la dependència de combustibles fòssils.
0: Repassem el santoral, Aleix.
2: Avui se celebra Sant Cristòfol de Lícia. Com a referència curiosa, la llegenda explica que era un gegant corpulent que ajudava la gent a creuar un riu cabalós. Un dia va carregar un nen que passava tant que gairebé el va enfonsar. En arribar a la riba, el nen es va revelar com Jesucrist, explicant-li que acabava de carregar tot el pes del món a l'esquena. Per això és el patró dels viatges i conductors.
0: Anem a repassar també els aniversaris de nit.
3: Avui bufa les espelmes l'actriu colombiana Sofia Vergara.
0: Famosa en el seu paper de la sèrie Modern Family, quants anys fa?
3: Fa 54 anys.
0: Anem a repassar els nostres comptes enrere.
1: Falten 9 dies exactes per la final del Mundial de Futbol 2026, el 19 de juliol, i 45 dies per Sant Bartomeu, patró de Tordera.
0: Previsió del temps.
2: Avui ambient plenament estiuenc, assolellat i calorós, amb màximes que fregaran els 29 graus i 30 graus, i mínimes suaus entorn dels 21. Demà es manté la tònica d'estabilitat i calor amb cels pràcticament clars i termòmetres similars, ideal per agafar la fresca.
0: Avui la notícia curiosa precisament parla del temps.
3: En l'àmbit dels fets insòlits, d'un 10 de juliol, es recompta que tal dia com avui de 1913 es va registrar la temperatura de l'aire més alta de la història de la Terra, un sufocant 56,7 graus, al Vall de la Mort, Califòrnia.
0: Anem amb dites del mes i hortalisses.
1: Pel juliol, gairebé de nit encara fa sol. I mirant l'hort, som en el moment perfecte per recollir tomàquets, bitxos, cogombres i carbassons. Si vols plantar, és bona època per transplantar a terra els planters de porros, col, bròquil, de cara a la tardor.
0: Farmàcia de guàrdia d'avui i del cap de setmana.
2: Farmàcia Tiburti al veïnat de Sant Andreu.
0: Anem a repassar l'estat del riu.
3: Es manté el cabal a 0,1 metres cúbics per segon i 0,7 centímetres de fondària.
0: I acabem, com sempre, aquest apartat amb una frase cèlebre.
1: La felicitat no és fer el que vol, sinó voler el que un fa. De Jean-Paul Sartre.

0: 5 minuts que passen de 2:15 del matí. Anem a visitar els arxius dels serveis informatius d'aquesta casa per repassar notícies d'un 10 de juliol. Comencem 10 anys enrere, Damià.
1: Va morir un veí de Tordera en un atropellament de tren al terme municipal de Fogars de la Selva. Un atropellament mortal va obligar a tallar aquell dissabte a la tarda la circulació de trens de la línia R1 de Rodalies, la que passava per Tordera. Segons va informar la policia local, l'accident va ser al terme municipal de Fogars de la Selva, a l'altura del quilòmetre 5,5 de la carretera GI-512. En aquell moment es desconeixien les causes del sinistre, però es va saber que la víctima era un veí de Tordera. Durant una estona, la companyia ferroviària va establir un servei alternatiu per carretera per als passatgers de la línia afectada per aquest atropellament. Aquesta incidència va sumar un incendi de canyes, també aquell dissabte al vespre, pels vols de les 8. En una zona pròxima a l'antic pont d'en Pichota, a Malgrat de Mar, segons va informar el rotatiu digital al Magratenc. El foc va obligar a tallar el subministrament elèctric de la línia ferroviària entre Pineda de Mar i Malgrat de Mar durant aproximadament 2 hores. I va desviar el trànsit de vehicles a la carretera de Blanes perquè els bombers de la Generalitat poguessin treballar amb seguretat. Cap a 9:45 del vespre es va restablir el subministrament elèctric a la catenària. Durant l'estona que va durar aquesta incidència, Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat.
0: I anem a repassar què passava en un dia com el d'avui de fa 5 anys, Aleix.
2: Avui fa 5 anys que el govern va tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors. Es va produir una marxa enrere en la desescalada per la Covid-19 a Catalunya. El govern va decidir tornar a tancar l'oci nocturn en espais interiors a partir d'aquell dia. La mesura va tenir una vigència de 15 dies, però van quedar al marge de la decisió dels festivals de música. Això sí, va passar a ser obligatori fer-se un test d'antígens o tenir la pauta completa de vacunació per accedir a esdeveniments de més de 500 persones. Aquest va ser el resultat de la reunió d'urgència que havia convocat Salut amb la patronal del sector. La patronal estava convençuda que la reunió era per implementar els tests d'antígens per accedir a les discoteques, com ja feia dies que reclamaven. Però amb aquella decisió d'última hora, el sector va denunciar l'estocada final dels establiments i ho va descriure com una sentència de mort.
0: I acabem amb notícies d'un dia com el d'avui de fa un any de nit.
3: Avui fa un any, des del mes de març, l'Ajuntament de Tordera, en el marc de Pla Educatiu d'Entorn, impulsava el projecte MouFit, una activitat esportiva extraescolar adreçada principalment a joves de primer i segon d'ESO. El bon funcionament del projecte i l'impacte positiu observat van portar a ampliar la iniciativa amb un programa d'estiu, específic mantenint l'enfocament en l'activitat física, la cohesió i el lleure saludable. Aquella continuïtat consolidava MouFit com una proposta educativa útil, atractiva i adaptada a les necessitats reals del jovent. Ho explica el regidor Pere García.
4: Des del Pla Educatiu d'Entorn hem planificat un munt d'activitats que podreu trobar al Tordera Festiu. Entre elles podem destacar els dilluns i dimecres activitats de MouFit, una dinamització esportiva per a joves.
3: El projecte, que es duia a terme 2 tardes a la setmana de manera totalment gratuïta per als participants, tenia com a objectiu principal introduir la pràctica esportiva i els hàbits de vida saludable en joves que habitualment no estaven vinculats a l'activitat física regular.
0: Acabem aquí a les efemèrides informatives d'un 10 de juliol. Tenim tema musical, escollit Damià per tu avui, no?
1: Tenim tema musical, es diu Muchacha de Aisa Kremli i RVFV. L'escoltem.

En un dia com el d'avui, de 1954, va néixer Neil Tennant, a Gosford, Regne Unit. Va ser cantant del grup de dance pop Pet Shop Boys.

Un minut passa de 3:15 del matí, repassàvem efemèrides musicals amb els Pet Shop Boys i seguim a l'any 1964. Els Beatles publicaven l'àlbum A Hard Day's Night.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: En 7.1 FM.
1: En un dia com el d'avui. En un dia com el d'avui de 1979, el grup madrileny Tequila entrava als estudis Torres Sonido per gravar el seu segon LP, Rock and Roll.

Després de veure les efemèrides musicals, ens acomiadem i que tingueu un bon calçat... Després d'escoltar les efemèrides musicals, escoltarem Ya no te veo, de la Fuente. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, aquesta jornada d'avui divendres, us repassem els titulars. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere.
3: El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Ens dona detalls la pròpia Luna Azul.
4: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable.
1: La Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa. Cada divendres a les 10 de la nit, i l'Esplai de la Gent Gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor.
5: Normalment fem una cosa un divendres i l'altra el dissabte, doncs, que toca, no? Mm-hmm. Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat.
1: El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació de telescopis a Orsavinyà.
3: L'activitat és gratuïta i es demana respecte a l'entorn en tot moment. Ens dona detalls Josep Pujol, president de l'entitat.
6: És gratuïta per tothom, només cal respectar les normes mínimes de convivència, respectar el medi ambient, no embrutir, no fer foc, sobretot.
1: I la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació.
3: Entre d'altres, actuaran Circus Franc i un pro a Catomba. Ho explica Met Pagès, president de la Peixera.
7: L'espectacle combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: En esports, l'Infantil A i el Sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió.
3: Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de les places d'altres equips. En dona detalls Josep Martinet, jugador de l'equip.
8: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent.

0: A les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui, les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serrada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
1: I a la segona part tindrem Patrulles en línia, un programa de la policia local i de la regidora de seguretat que parlen sobre temes d'actualitat i de seguretat.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca a causa de la presència de PFAS, un component químic sintètic derivat de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Aqualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar els paràmetres de PFAS. La injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates. Consisteix a aïllar un dels filtres de la planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos, i la instal·lació de plantes d'osmosi inversa. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altes garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora, ho explicava ahir la mateixa alcaldessa Elisabet Mejías.
1: La qüestió és que estem molt al límit del... És que superem per molt poc el paràmetre establert, per tant, per actitud de prudència declarem l'aigua no apta, i el que avui mateix fem amb l'empresa Qualia és aplicar... estudiar quina serà la millor solució immediata de dues que ens planteja, no bé a través de l'aïllament d'un filtre, que avui al migdia venen els proveïdors per veure si a través de pols de carbó actiu podem aïllar un dels filtres de l'ETAP i saber si funcionen, amb el benentès que aquesta injecció de pols de carbó actiu no es carregui tota la planta, per tant s'haurà d'aïllar un d'aquests filtres. I l'altre que tenim damunt la taula també és l'arribada demà d'una planta d'osmosi inversa, que sí que ens permetria poder dissoldre amb tranquil·litat i amb garanties aquesta aigua. És veritat que aquesta és la segona, aquesta segona part és la part més costosa, més costosa econòmicament, però és igual, sigui la que sigui, la més eficient és la que aplicarem. Per tant, hi ha dues vies tècniques de solució alternativa damunt la taula, que avui ja et dic que es reunim amb els proveïdors i segurament demà podrem donar bones notícies, tant si és amb l'aïllament d'un filtre amb la injecció de pols de carbó actiu o bé a través de la planta o plantes, perquè segurament en tindrem dos, d'osmosi inversa. La planta, evidentment... significarà que hi haurà d'haver-hi un grup electrogen, un sistema de climatització, perquè a més és que ens ha enganxat aquesta notícia en les pitjors condicions meteorològiques de calor. Podria estar en marxa a mitjans de la setmana vinent. Per tant, tècnicament hi estem treballant.
0: En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells de PFAS. L'alcaldessa ha expressat la seva confiança que amb aquestes mesures la situació es podrà normalitzar en els propers dies. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. L'ACA està duent a terme l'anàlisi dels afluents d'alguns polígons industrials per detectar si alguna empresa està realitzant abocaments que incompleixin la normativa vigent. Mejías ha subratllat la importància de localitzar aquests punts de contaminació per

0: obligar les empreses responsables a instal·lar sistemes de filtratge addicionals, evitant així que els PFAS arribin al medi natural. Escoltem Elisabet Mejías.
1: És l'Agència Catalana de l'Aigua quina és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen. Mira, ara mateix puc llegir-te el correu que em reenviava el responsable de l'àrea de control, que diu: l'afectació dels PFAS és un tema molt complex perquè l'origen pot ser molt divers, ja que es fan servir també per altres coses. Però la idea és trobar els abocaments en orígens per intentar evitar que ens arribin més PFAS al medi. Per tant, si està treballant... clar, poder la responsabilitat... Jo no vull estigmatitzar ni molt menys les empreses, però sí que cadascú ha de ser responsable, no?, de la seva feina. Per tant, l'Ajuntament què fa? Doncs, com a responsables de la salut pública del municipi, és actuar, sigui culpa nostra o no. Nosaltres hem de ser capaços de poder donar una resposta immediata, primer de caràcter social i després, i en paral·lel, de caràcter tècnic.
0: Tot i que l'origen dels PFAS és complex a causa de la seva diversitat d'usos, l'Ajuntament reitera que, més enllà de trobar responsables, la seva prioritat absoluta és garantir la salut pública i assegurar el subministrament d'aigua de qualitat a tota la ciutadania.
2: Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari i social del Maresme. La jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per a diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que va començar com una broma. La tordarenca explica que va tenir coneixement del concurs literari a través del seu institut.
3: Doncs estàvem a classe i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte. Que contaria nota per l'institut i que, si volíem, ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
2: La Luna Azul ens explicava l'argument del seu relat.
3: És d'una noia que diu Clara, a Sant Valentí, ¿vale?, que a ella li agraden les noies i sempre a Sant Valentí s'ha sentit com apartada, no li agradava. I una de les noies més populars va i demana sortir. La Clara li diu que sí i sembla que tot era una broma. I a partir d'ahir comencen tots un treball que les tenen que fer juntes i tal, i la noia s'enamora de la Clara.
2: El reconeixement a Luna Azul no només posa el nom de Tordera al mapa del certamen, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i de gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenda de la 5a edició, que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i, alhora, per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTB-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes, acompanyant-la del Palmarès en la seva mateixa categoria i a Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb Un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb El secret del rei. A la categoria de més de 18 anys, els primers premis van ser per Mònica Ruiz Rey, de Mataró, i Rubén Mussoles Roca, de Vilassar de Mar, mentre que la menció especial va recaure en Adelaida, de Duna, i Bert Miró, de Cabrils. La consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, va posar en valor el missatge del concurs i la vàlua dels treballs presentats.
4: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable, i per tant, doncs, també és un altre motiu d'orgull, no?, el fet de que hi hagin, que es presentin relats però que a més tinguin una gran qualitat. I això també va fer que part, a banda dels 4 premis que ja hi havien previstos en les bases, s'atorguessin 2 mencions especials, i una d'aquestes mencions especials va ser per una persona de Tordera. Bàsicament, el que pretenem és això, no? Que a través, en aquest cas, de la cultura, que és una de les eines més poderoses que tenim per transformar la societat, doncs també es puguin permetre, no?, entendre's altres diversitats, altres realitats, i despertar, doncs, empatia i qüestionar, doncs, aquests prejudicis que moltes vegades tenim carregats.
2: Des del Consell Comarcal del Maresme, impulsor de la iniciativa, ja han anunciat que treballen a la preparació de la 6a edició, amb la voluntat de continuar fomentant la creació literària com a eina de sensibilització i defensa de la diversitat.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. L'entitat informa que s'ha produït un canvi en la programació oficial i que la cobla Les Tres Vents prevista per avui serà substituïda per la cobla principal de Banyoles, amb un repertori diferent. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. La cobla principal de Banyoles oferirà un repertori de les següents sardanes: Sardanes a Tordera, de Joan Andreu Garriga; Pardals al Niu, de Francesc Camps; Sarda Country, de Jeroni Velasco; Per molts anys, de Jordi León; Tots a la festa, de Lluís Pujals; El pont de Riu de Vila, de Francesc Picard; L'aplec de Cardedeu, de Ramon Vilà; La sirena de Palamós, de Jaume Ventura; i Vell Cadaqués, de Francesc Mas. El repicó final serà el És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Recordem la cita avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Església.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar una missa.
2: L'Esplai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per bufar les espelmes del seu 49è aniversari. L'entitat ha preparat una celebració dividida en dues jornades per motius d'agenda. Els actes principals tindran lloc aquest dissabte i divendres vinent, segons ha explicat la Junta. La primera part de la celebració serà aquest dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb una missa tradicional. Tot seguit es durà a terme el concert d'aniversari, que enguany presenta un canvi d'ubicació per protegir els assistents de les altes temperatures. En parla el president de l'Esplai, Jordi Catalán.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar una missa, que es fa aquest dissabte que ve, el dia 11, a les 6 de la tarda, i després un concert que normalment el fem allà als jardins del Cal de Febrera, però bueno, aquest any, amb la calorada que ens està fent, hem decidit, en lloc de fer-ho allà als jardins, el farem a la pista de l'Amistat, que no és que hi hagi aire condicionat, però com a mínim el sol no ens tocarà el cap.
2: Després dels actes institucionals i musicals d'aquest dissabte, la festa es reprendrà de cara a la setmana següent. El divendres 17 de juliol serà el torn del popular dinar de germanor entre tots els socis, sòcies i amics de l'entitat.
1: L'altre és un dinar que també normalment fem una cosa un divendres i l'altre el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat. És a dir, el dia 11, que és aquest dissabte que ve, com et deia, hi haurà la missa i el concert, i el divendres proper, que és el dia 17, fem el dinar.
2: Amb aquesta programació adaptada, l'Esplai de la Gent Gran de Tordera encara la recta final cap al seu mig segle de vida, tot mantenint ben vives les tradicions del municipi.

0: Després de la plantada de telescopis realitzada fa dues setmanes al Parc Prudenci Bertran, el Cercle Astronòmic de Tordera torna a convocar els veïns i veïnes a una nova cita astronòmica. En aquesta ocasió, l'entitat ha decidit canviar a Orsavinyà, un espai triat estratègicament perquè ofereix una foscor més adequada per l'observació de l'univers. A diferència d'altres trobades on s'analitzen els planetes del nostre sistema solar, en aquesta ocasió els telescopis s'enfocaran cap a objectes molt més llunyans. Josep Pujol, president de l'entitat, detalla en què consistirà aquesta proposta.
1: Ho fem a Orsavinyà perquè entenem que és un lloc una mica més fosc i aquesta setmana intentem fer alguna cosa a cel profund. Cel profund t'entén amb aquells objectes que no són ni planetes ni coses d'aquestes que estan a nivells properes, per exemple, galàxies, nebuloses i aquestes coses.
0: L'activitat és gratuïta, oberta a qualsevol persona que tingui curiositat per l'astronomia. Per tal de garantir que la jornada funcioni de millor manera, l'entitat demana civisme, no embrutar l'entorn ni encendre foc. Així mateix es torna a fer èmfasi en la normativa lumínica. S'adverteix que els llums blancs trenquen l'adaptació dels ulls a la foscor i interfereixen en el rendiment dels telescopis. Per aquest motiu, es demana precaució als conductors a l'hora d'arribar a l'aparcament. Escoltem a Pujol.
1: És gratuïta per tothom, només cal respectar les normes mínimes de convivència, respectar el medi ambient, no embrutir, no fer foc, sobretot. Una de les coses que volem demanar és també que els llums blancs dels cotxes intentar que no encarar-los cap a la banda d'allà on hi ha l'escola, des de dalt al parc i tot això, perquè si no el que fa és perjudicar la gent que està fent l'observació.
0: Amb aquesta nova proposta, el Cercle Astronòmic de Tordera continua acostant la ciència i els secrets de l'univers als ciutadans de Tordera de forma accessible.
2: La Peixera presenta dissabte 11 de juliol la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 de la tarda tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació, arribarà Circus Frank. Ho explica el president de la Peixera, Met Pagès.
3: Tindrem de 8 a 11 a la gent de Rise Up Girona, que és una entitat que fa que munta sound systems. També això, rigui, daps, de, així, això de 8 a 11 de la nit. Després tindrem a Circus Frac, que és un espectacle de teatre, un espectacle que es diu Indomable, que és això, un espectacle que combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica i una sàtira política, també de petit format amb ell.
2: La nit finalitzarà amb l'actuació d'Improacatomba. L'esdeveniment, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana, és gratuït.

0: Ràdio Tordera, els esports. L'Infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió, tot i que aquest doble triomf no s'ha aconseguit a la pista d'una manera convencional, ha estat el resultat d'un treball persistent i una sèrie de renúncies d'altres clubs que han acabat beneficiant el club torderenc. Pel que fa al sènior, que després d'una temporada llarga i disputada, l'equip va finalitzar en una meritòria tercera posició de la seva lliga. En qualsevol altre cas, això hauria estat el final d'un bon any, pujant a Primera Catalana. Tanmateix, una notícia inesperada va arribada per part de la Federació Catalana de Futbol, on el primer classificat de la Lliga, amb el dret de plaça guanyat, va renunciar-hi. Seguint les regles de la competició, la plaça va ser atorgada al següent equip amb dret elegible, que en aquest cas era l'Atlètic Club Tordera. Josep Martínez, jugador de l'equip, comenta les sensacions després d'aconseguir l'ascens.
1: Ja estàvem una mica cap baixos tots plegats perquè, bueno, al final l'objectiu no es va assolir, però per diverses raons doncs, sí que hem aconseguit aquest ascens a preferent i tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent i la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club, i a seguir sumant i espero que a seguir guanyant.
0: Un cas similar, encara que amb un camí diferent, ha estat el de l'Infantil A. Els torderencs van dominar la seva lliga regularment, acabant com a campions i dominant amb autoritat. Això els va donar dret a disputar un exigent play-off d'ascens. Malauradament, la sort no els va somriure en aquells partits decisius i van caure derrotats, veient com el seu somni d'ascens semblava esfumar-se. Però la història s'ha tornat a repetir. Una altra renúncia d'un equip d'un altre grup amb dret d'ascens ha permès una plaça que des vacant, com en el cas del sènior. La federació ha atorgat aquesta plaça a l'Infantil A, l'equip amb millor coeficient de la categoria o del grup. D'aquesta manera, els joves campions podran finalment celebrar el seu merescut ascens a la màxima categoria del futbol català.
2: Aquest proper diumenge, 12 de juliol, el pavelló parroquial acollirà el Festival d'Estiu del Patinatge Artístic Tordera, una cita esportiva que enguany arriba a la seva 16a edició. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà de manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament de la temporada. El recinte obrirà les portes a les 5:45 per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per a les 6:30. Per tal d'evitar cues de darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere, en horari de tarda, des de les 5 fins a les 7, amb un preu de 4 euros. I si es compren el mateix diumenge a taquilla, en seran 5. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tots els torderencs i torderenques a no perdre's d'aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.

0: Anem per més notícies. Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure's sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. En el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats es tindran l'any que ve. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
2: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
1: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
3: Anem a més notícies. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir el català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Ho amplia Esther Minguell.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
5: Sí, passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Anem a parlar del temps. Per aquest divendres, per aquest cap de setmana, tota la informació amb en Joaquim Serra.
6: Podem donar per finalitzat ja aquest episodi de calor extrema que vam tenir sobretot entre dimecres i ahir dijous. Ahir encara a Mataró es superaven els 35 de màxima i a Vilassar els 36. Per tant, encara calor intensa. Aquesta passada nit ja han baixat les temperatures nocturnes en alguns casos de forma destacable. Per exemple, a Massuet del Far, l'estació meteorològica que tenim a la urbanització de Rius, es va arribar ahir a una mínima de 28 graus. El termòmetre no va baixar dels 28 i, en canvi, aquesta passada nit la mínima ha estat de 24. Segueix sent càlida, però evidentment ja molt més normalitzada per l'època de l'any. El mateix a Tiana, ahir 27, avui 24, a Mataró, ahir 26, avui 23. Per tant, temperatures que, com dèiem, es normalitzen i el mateix faran les màximes. Avui ja comença a entrar aquest vent de component entre l'est i el nord-est, un vent més humit, que farà que es mantingui l'ambient xafogós, però amb unes temperatures clarament més baixes. Les màximes avui cap a la costa, entre els 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca al voltant dels 31-32. Per tant, ja temperatures normalitzades pel mes de juliol. Tot això en un dia en el qual hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem pluges, més abundants aquesta tarda aquests núvols, però sense més conseqüències. La mar s'ha d'anar alterant i cap a la tarda ja tindrem algunes àrees de maror. Demà dissabte la temperatura encara baixarà una miqueta més a les hores centrals del dia, especialment amb màximes de 28-29 graus a la costa, 30-31 cap a l'interior de la comarca, per tant, temperatures tenint en compte que estem a l'estiu, doncs no massa altes, i tot això amb un cel variable, estones fins i tot de cel tapat. No descartem que cap a la serrada litoral, cap a l'interior del Maresme, es pugui escapar alguna goteta puntual, però quatre gotes mal comptades. El vent que continuarà moderat i, per tant, la situació marítima dominada per la mar una mica alterada. Demà passat, diumenge, les temperatures més o menys es mantindran com les de demà dissabte. Per tant, poques variacions de moment, però dilluns comencem una nova setmana i tornarem a tenir una entrada càlida que, sobretot cap a dimecres, dijous de la setmana vinent, podria tornar a arribar al seu punt màxim. Ja ho veurem com evoluciona. Tot dependrà de com vagi la humitat en superfície. En funció d'això tindrem temperatures més altes o menys altes, però de moment doncs, la situació vindrà marcada, això sí, per la calor intensa novament de cara a la pròxima setmana.

0: Què tal? Engeguem una nova edició del Patrulles en línia. Aquesta setmana tenim nosaltres a la regidora de Seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també tenim el caporal, en Joan Antoni Flor. I Joan Antoni, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui parlem, coneguem una miqueta més també la policia local. Estem habituats a parlar de trànsit, de situacions d'emergència. Imagino que acabarem parlant indirectament també d'això, però avui també volem parlar de l'assistència personal que a vegades fa la policia local en moltes circumstàncies que els veïns es troben i que segurament, no sé si també deu ser una de les coses més habituals, no?, de que algú té una indisposició, ja sigui més o menys greu, i que segurament el que té més a mà moltes vegades és el telèfon o és un policia que passa pel carrer. Sí. No? Suposo que regidora,
1: sí,
0: en nombre de comptabilitzades de
1: les actuacions
0: no? que pugui haver-hi, aquestes deuen tenir un pes bastant important.
1: Sí, bueno, ho parlàvem, no?, que bé, cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no?, més enllà de controls de la circulació, de actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no?, que és aquesta assistència directament al ciutadà, no?, aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar i
0: a molts llocs,
1: no? Tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: És el que anava a dir, no, Joan Antoni, que ja entenc que el fet de ser policia ja inclou de per si una formació bàsica per atendre qualsevol situació del que estàvem parlant, des d'una indisposició fins a una parada cardiorrespiratòria, diguéssim, no?
2: Sí, sí, exacte, des d'un petit tall que es puguin fer amb una caiguda en bicicleta, en patinet, fins al que acabes de dir tu, no? Tenir que fer una parada cardiorrespiratòria, tenir que aplicar, doncs, el que seria l'RCP, com es diu RCP, i inclús utilitzar el desfibril·lador.
0: Uh-huh. Entenc, però, que vosaltres feu o es fa una primera atenció i de seguida ja entra o s'activa,
1: sí,
0: una coordinació amb altres cossos.
2: Sí, sí, evidentment. Normalment, depèn per on tingui el servei. El servei ens pot arribar bé per via telefònica a el que seria el telèfon de la policia local o inclús entrar pel 112. Quan entra pel 112, aquests ja automàticament activen tots els serveis, seria Mossos, ambulàncies, bombers, si fos necessari, i si entra pel telèfon de la policia local, doncs som nosaltres que primerament enviem a la patrulla al lloc i de canvi la patrulla ja anem activant tots els altres serveis.
0: Entenc que la valoració la feu vosaltres, la primera valoració, de dir és una cosa greu, no és una cosa tan greu, cal que sigui més urgent o no? Com funciona això? Qui acaba decidint, no?, en el primer moment d'arribar, què s'ha de fer?
1: Depèn del cas, no?
2: Sí, és que és molt complicat. Moltes vegades val més ser prudent i activar, que després es desactiva i ja està, que no arribar al lloc i tenir que activar. Amb una situació d'aquestes, els segons són vida. O sigui, 10-15 segons, encara que no ho sembli, poden salvar una vida. I a vegades, doncs, és més ser prudent i activar-ho tot i un cop al lloc desactivar, que no pas el que t'he dit abans, no? No activar-ho i després tenir que lamentar-ho.
0: Uh-huh. En els vehicles en què disposeu o amb el que arribeu en el lloc dels fets, no sé si ja disposeu de material sanitari per fer una primera intervenció. Què porta la policia local per atendre aquestes situacions?
2: En principi portem lo bàsic. El més important és el desfibril·lador, i després podem una farmaciola, que no portem gran cosa. Evidentment, doncs, estem una miqueta preparats per fer el que són els primers auxilis. En cas d'una ferida, doncs, taponar aquesta ferida. Normalment, al no ser metges, no actuem gaire, sinó més bé és això, no? Arribar, mirar el que hi ha, comunicar el que hi ha als serveis mèdics o als serveis que correspongui i fer la primera actuació, però la primera actuació bàsica.
1: Bueno, sí que és cert també, no?, que en cas d'urgències i emergències vitals s'ha hagut d'actuar.
2: Sí, sí, no,
1: hi ha un RCP o fent un torniquete o fent qualsevol,
2: sí,
1: maniobra.
2: Si aquesta persona no està conscient, no respira i no té pols, doncs evidentment hem de començar a fer el que és la reanimació cardiopulmonar, que estem preparats per fer-la.
0: Uh-huh.
2: I amb això, i doncs, bueno, doncs, amb la coordinació entre els 2, 3, 4 agents, els que hi hagin, doncs és això, un comença la reanimació, l'altre comença a preparar el desfibril·lador, col·loquem desfibril·lador i després la parella és el que ens diu. si hi ha descàrrega, si no hi ha descàrrega, si s'ha de continuar amb la reanimació, fins que arriben els serveis mèdics.
0: Aquests dispositius, o sigui, tots els vehicles disposen de tots aquests dispositius, on hi ha alguns que en tenen més, altres que en tenen menys?
2: Els dispositius de desfibriladors, tots els vehicles en porten. És bàsic. Portar-lo és... perquè vull dir, és una cosa, és una eina que és vital, o sigui, s'ha de portar.
1: I a més cal que els agents tinguin la formació. Exacte. Feta, perquè si no tenen la formació feta, que a més s'ha de fer cada dos anys, s'ha d'anar renovant perquè té data de caducitat, si no, en principi no es podria fer servir. I per això és una tasca que tenim, no?, cada dos anys, que hem d'anar renovant aquesta formació, que no, sovint ve acompanyada amb uns altres cursos o formacions de primers auxilis.
0: Uh-huh. Quines són les actuacions més habituals? Les que parlàvem al començament, d'estadístiques, què seria el més habitual que us requereix fer aquesta atenció?
1: Normalment, no? Bueno, si fas una fullejada, no? una revisada, les novetats diàries, hi ha molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
2: Sí.
1: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà. Clau. Que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat les claus. Sí,
2: claus a dintre del domicili, he sortit a tirar la brossa i m'han caigut les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut en un contenidor.
1: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important.
2: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més coneguts.
1: No tenen tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: I que per aquell ciutadà deu tenir el seu pes en or, no? Perquè a vegades les complicacions que poden generar això, aquests descuits o...
1: Bueno, penseu també que qualsevol alerta que veu qualsevol ciutadà al carrer és motiu de trucada a la policia local, no? Si hi ha una parella discutint, o si hi ha dues persones que s'estan discutint, o si hi ha una persona que ha caigut al terra, hi ha una persona estesa que no respon, no? Aquestes trucades normalment no van al 112, el 112 és quan hi ha un accident més greu. Són totes trucades que entren als serveis de comissaria. I bé, les patrulles, doncs, han d'estar molt, molt preparades i han de, també a vegades, el que deia, no? Han de valorar si és prou urgent, a vegades entren tres trucades i també has de fer una mica de triatge, i aquestes són, doncs, la majoria, per sort o no, la majoria de trucades que es reben durant el dia.
0: Uh-huh. Per l'època que estem, a l'estiu, canvia molt la dinàmica que estàvem parlant d'assistència a la gent? Hi ha alguns fets que es produeixen molt més sovint, alguns que caldria avui, aprofitant que estem aquí parlant també de conscienciar la gent?
2: Sí, possiblement s'hauria de mirar molt les hores que se surt al carrer, més que res ara, amb aquestes onades de calor, amb l'edat també s'ha de tenir molt en compte, no? L'hora de sortir, s'ha de portar sempre aigua per estar hidratat, en el cas de notar molta calor... Hi ha espais que ja estan habilitats com a refugis climàtics. Potser hauríem de fer una miqueta més d'incís d'aquests refugis climàtics, no? Perquè la gent tingués consciència d'on, en el cas de que faci molta calor o que es comencin a trobar malament, no continuar, sinó o demanar ajuda o buscar el que seria això, un lloc que estigui climatitzat o alguna cosa així.
0: Mm-hmm. Estem veient països del nord, no?, que no saben avenir-se... N'estem aquí començant a estar acostumats? N'anem aprenent una miqueta davant d'aquestes situacions o encara trobeu que es repeteixen els mateixos errors any rere any?
1: Bueno, jo crec que aquí també ja portem uns quants anys de calor i la gent ja està una miqueta més conscienciada, que sap que hi ha certs horaris que no es pot, bueno, que no es pot sortir al carrer o que s'ha de minimitzar l'activitat al carrer, no? I també les recomanacions, sobretot amb la gent gran. La gent gran no té la sensació de set, no la té. No? I durant l'hivern, mira, si no t'hidrates prou, encara, però durant l'hivern, l'estiu, és molt important hidratar-se.
0: Uh-huh. Molt bé, entenc que també el cap de setmana, especialment el diumenge, segurament, no?, l'afluència de gent al mercat, no, també tot això es deu multiplicar, dic jo. Sí.
2: Ara és quan ens venen els cops de calor.
1: Sí, no.
2: I...
1: també és veritat que a l'estiu les afluències, els horaris del mercat canvien molt, no? Durant l'hivern, uh-huh, doncs, potser comença a venir la gent a les 9:30, que és quan hi ha, o 10, que hi ha més afluència, que ja no fa tant de fred. I a l'estiu, doncs, ara la gent ve més d'hora, sí, i marxa més d'hora, però sí que és cert bueno, que algun cop de calor i marejos també es presenten.
2: És un cop de calor que provoca una caiguda, que aquesta caiguda pot provocar una ferida. Tot això és el que hem d'estar més o menys sempre preparats per poder donar aquesta atenció, que ho estem. Que
1: les... Sí, i tant.
0: Parlàvem també fa uns instants, en parlàvem dels serveis informatius de les activitats que hi ha durant l'estiu. Hi ha cada cap de setmana hi ha una festa en una urbanització, s'organitzen actes entre setmana, tot això és molt de moviment de gent. Entenc que també això per la policia local és un hàndicap en el sentit de que s'ha d'estar molts de llocs a la vegada, no?
1: Sí. Sí, són més presències preventives, no? Per sort són activitats programades per entitats o associacions de veïns, que està tot molt controlat i no cal una presència policial, com pot ser barraques a la festa major o una activitat de festa major que sí que necessita la presència, i el que sí que es fa en aquests casos és acte de presència, es va fent passades, perquè normalment són activitats bastant cíviques i tranquil·les, no? Pot ser que quan s'acaba pot haver algun descontrol, però per sort no donen gaires problemes a aquestes activitats, és una sort.
0: Molt bé, anem acabant, hem estat repassant molt per sobre, no?, aquesta actuació que es fa de servei en el ciutadà. No sé si també vosaltres, o des de la regidoria o des del cos de la policia, requeriu també que el ciutadà faci o ajudi en aquesta tasca d'ajudar els altres ciutadans, si teniu recomanacions, no sé, per exemple, a l'estiu sí que les columnes de fum, d'avisar de seguida la policia. No sé si per part dels ciutadans us poden ajudar en aquesta atenció al ciutadà o prevenir que hi puguin haver-hi alguns problemes.
1: Prevenir és complicat. El que sí que és veritat que la col·laboració ciutadana és molt important, no? I en el moment, sempre ho hem dit, no? En el moment en què un ciutadà vegi una situació d'alerta, no? Ja sigui una persona que no es troba bé, que està estès al terra o que està desorientada, la col·laboració ciutadana és imprescindible. I, de fet, sempre ens arriben aquestes trucades per un veí que passa pel costat i ho comunica a la policia. També es recomana, no?, doncs que la gent que tingui familiars d'avançada edat, doncs que els vagin a visitar aquests dies, que s'assegurin que s'hidraten bé. Ja es van fent aquests missatges també des de xarxes, però la col·laboració ciutadana, sempre ho hem dit, i ens ajuda molt, no?
2: Aquests avisos molt, que fan. Des del cos de la policia hem de donar molt les gràcies, però vull dir, potser a vegades et diuen és que no vull molestar.
1: És veritat.
2: I la resposta que els diem nosaltres és no, si és que no és molestar, nosaltres estem per això. I moltes vegades la gent és el que parlàvem abans, no? O sigui, deixant una miqueta la seguretat del trànsit i el que seria
1: les detencions.
2: Vull dir, tenim unes altres tasques que per nosaltres són molt importants, o sigui, com a policia local són molt importants, que és l'atenció ciutadana.
1: I la proximitat.
2: I només que li puguis treure del dubte que tinguin ells ja és un bon servei. O sigui, no molesten. O sigui, és que no volem molestar, no molesten mai. O sigui, tenim el telèfon obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol dubte que tinguin.
1: Uh-huh. I també sí que és cert, doncs, que fan una trucada i no cal fer la intervenció amb uns consells de comissaria o de la gent que hi hagi a sala, ja és suficient, però sempre qualsevol dubte, qualsevol situació que trobin, la policia està a les 24 hores per atendre el ciutadà.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, regidora, caporal, i fins la propera.
1: Gràcies.
2: Fins la propera.
0: Adéu-siau.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alcamp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat de fet que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 amb perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIVAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
2: Notícies en xarxa.
0: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

Bon dia, prepareu la ràdio, prepareu el cafè, us poseu a la terrassa o a l'ombra, perquè tornem.

0: avançant quan no sembla que passi res. Ja hi som. Ja tornem. Després d'aquests dies de descans, de desconnexió i de descarregar energia, l'ara i aquí torna més força, amb més il·lusió i amb aquell somriure que només dona el fet de retrobar-nos. Doncs bé, aquest proper dilluns, ni més ni menys, a les 11 del matí, i que estarem al vostre costat fins a la 1 del migdia, tornem a obrir els micròfons i omplir les zones de vida, d'actualitat, de conversa i de rialles, i bé, més que tot, esperem que així sigui d'una bona companyia. Perquè sí, us hem trobat a faltar. Trobar a faltar aquest moment compartit, les vostres veus, els vostres whatsapps, les vostres opinions al Facebook, els vostres mitjatges, la vostra trobada per al carrer i aquesta complicitat tan especial que es crea cada dia mitjançant les ones de la ràdio, de Ràdio Tordera. Tornem amb l'energia renovada, amb noves històries per explicar, noves entrevistes, nous debats i amb moltes ganes de continuar fent camí plegats aquest estiu. Perquè l'estiu segueix, la vida continua i nosaltres volem seguir sent aquí, al vostre costat, fent-vos companyia com cada matí. Així que ja ho sabeu, aquest dilluns 13 de 11 a 1 tenim una cita a un, a Ràdio Tordera i al Ara i Aquí. Serem molt ben retrobats.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, nosaltres sí que animant-nos, perquè Salvador, avui has entrat, però amb molta canya ja,
1: sí, eh? Sí, però has vist, el cotxe no podia arrencar, fins que, bueno, clar, t'han de preparar.
0: Bueno, però ja tot està correcte, eh?
1: Sí, bon dia a tothom, bon benvinguts.
0: Benvingut, Salvador. Estarem, doncs, a punt de disfrutar en tot el que ens expliquis amb aquest tomb per Itàlia.
1: Sí, avui agafem el ferri i anem a la illa d'Elba.
0: Fantàstic, vinga, va.
1: Ens llevem ben descansats. Avui és 3 d'agost, esmorzem a l'hotel, i així que acabem ja tenim preparada l'excursió amb el ferri i pujarem fins a la illa d'Elba. Mm-hmm. Diem que Elba és una illa sobre el mar Tirrè, de 20 quilòmetres de la costa Grosseto, i pertany a la província de Livorno. És la illa més gran de l'arxipèlag Toscà i la tercera illa més gran d'Itàlia, després de Sicília i Sardenya. Aquests dies se n'ha parlat una mica de Sardenya i Sicília per aquelles pateres que van, eh? Doncs Elba està més cap a la Tucana Toscana, i les altres de la isla de l'arxipèlag formen part del Parc Nacional de l'Arxipèlag Toscà. El dia 7 d'agost és la Festa Major.
0: Molt bé.
1: Del campo.
0: És previst estar-hi o no? Perquè a mi sembla que me sorprèn, eh?
1: En tenim tres, però hi anem i te l'entrarem al programa nosaltres,
0: Ui, quina il·lusió.
1: Del campo de Nelva, que és un dels 8 municipis de la illa. Presenten un quartet genovès que es diu

0: Riche e Poveri, rics i pobres, i que seran els que obriran les festes. Doncs anem a escoltar aquests Riche e Poveri amb Voulez-vous danser?
1: Voulez-vous danser avec moi?
0: No diu això, però bueno.
1: No diu, sí que ho diu, sembla la cançó, eh?
0: Això és la francesa.
1: Val.

0: Doncs bé, sí, aquí Forma aquest Italiana, aquest realment,
1: és
0: molt bé.
1: És bastant bonet, tenen molts d'èxits, diuen, el seu Xixerà també ha estat versionada per... Bueno, què serà aquella, no? Uh-huh. Del José Feliciano i el Jimmy Fontana. Una altra que tenen, que és també molt interessant, és Será Perché Ti Amo, tot un gran èxit. I bé, és el conjunt que tindrem aquesta primera part, doncs. I per acabar de parlar de la illa, direm que està dividida en aquests 8 municipis que demà, en el Porto Ferreiro, que és el Porto Orgous, el Camponella, que és el que fan la festa major el dia 7, el Cap Oliveri, la Marciana Marina, ja saps allò, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.
0: Sí, aquí és igual també, no?
1: Igual, el Porto Azurro i Rio Marina i Rio Nelva.
0: Salvant, i de que tots aquests pobles vistos en ferri, els que disfrutes molt més.
1: Home, a la costa, quan vas barquejant, diguem-ho així, sí, sense pressa.
0: Sí, no, i més que tot, és clar, si pots estar, les persones que hi van, que una no estigui pendent del trànsit si et fan alguna infracció, que trobo que el tren és molt més agraït.
1: Home,
0: no?
1: És diferent, és un viatge diferent. Bé, i si en el trajecte, que és un mar tranquil, ningú li ve allò que li diem, que es mareja, sí. Doncs fantàstic. En aquest moment no s'ha marejat ningú. Uh-huh. I el clima presenta majoritàriament característiques mediterrànies, llevat del Monte Cap Pane, on els hiverns tendeixen a ser moderadament freds. Les precipitacions, o sigui, parlem de pluja, es concentren a la tardor. Bé, i continuem escoltant el Richie Poveri, els rics i pobres, amb Què serà, que sona d'aquesta manera.
0: Doncs bé, una d'aquestes cançons que doncs, ha marcat una època, tendència, sí. Una època, i les veus són realment precioses.
1: Ara la sentirem, i fantàstica.

0: Molt bé, aquest grup, Salvador, doncs sí, es dona molt bona, molt bones vibracions,
1: tenen,
0: no?
1: Tenen molt èxit, estan molt reconeguts. Sí, sí. I parlant una mica d'ells, direm que van dur a terme dos concerts massius a Malta, a prop d'aquí també, bueno, molt a prop no, però sí, aquesta zona, l'any passat, el juny, i el novembre hi van tornar. Tenen molt d'èxit i la banda segueix sent molt popular i l'illa mediterrània, en l'illa mediterrània de Malta. I han anat evolucionant, i si no, escolteu aquest tema, que diu Per la Cuore.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Com està el pati? Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre clavé.
3: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
2: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
3: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendella. No te la perdis.
2: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ara i aquí, d'estiu.
9: Hello.
10: Doncs bé, novament estem aquí retrobats amb aquest tomb per Itàlia, amb aquest ferri que avui Salvador
11: amb
10: ens ha...
11: Amb aquest oratge mariner
10: i
11: aquest arxipiàleg tot al voltant. Allò. Hi ha un mite sobre aquest arxipiàleg de la Toscana. Diu que va sorgir quan Venus, tirrènica, diu, emergir de les aigües del mar Tirrena. Diu, i va trencar una diadema de perles que portava al cap. I diu, de la caiguda d'aquestes perles va sorgir en el mar 7 illes que componen l'arxipèlag.
10: Ui, que maco, molt bé.
11: Elba, Giglio, Caprai, Giannutri, Gorgona, Montecristo i Pianosa. La illa va ser l'enclavament militar espanyol durant els segles XVII i XVIII. Diu, en aquesta època es va fortificar Port Longong, de gran importància estratègica durant la Guerra de la Successió, i aquesta illa bueno, també cal dir que hem parlat de Montecristo, que hi ha tothom allà, no? Diu, però d'aquesta illa ens passarem a la de Cuba, com que nosaltres viatjant podem fer el que vulguem.
10: I tant que sí.
11: Per donar a conèixer un personatge que es diu John Secada, un cubà americà cantant i compositor que ha guanyat 2 premis Grammy i va vendre més de 20 milions de discos des del seu primer àlbum amb l'idioma anglès el 1962, i té una veu extraordinària per mi, i és molt interessant, i m'agradaria que els nostres oients l'escoltessin.
10: Amb aquest cantant va ser un dels que m'aporta molt bons records, perquè va ser una de les èpoques que em van deixar començar a presentar cançons aquí a la ràdio.
11: Ah, mira, quina casualitat.
10: Perquè fins aleshores estaria...
11: Aquest no em vas pas dir que el triés, no?
10: No, per cert.
11: Doncs escoltem el John Secada amb Too Late, Too Late, Massa Tard, Massa Aviat.

0: Doncs bé, fantàstic, aquesta cançó m'ha portat molts records i realment és molt maca, eh?
1: Jo he dit que, bé, que he descobert aquest cantant ara. Jo no... I vaig notar que tenia...
0: Te va agradar també,
1: sí,
0: no?
1: Mateix... I ara tinc alguna cosa d'ell i de quan en quan n'hi hem posant. Però bé, sí. Direm que durant el segle XVIII van ser-hi els francesos aquí a la illa d'Elba, els que van disputar també aquesta estratègica illa, perquè era molt clar, tots els punts de navals, diguem-ho així, de, que poguessin estar visualitzant, diguem, els punts d'atac, doncs eren illes estratègiques, fins que va quedar en mans de Napoleó el 4 de maig de 1814.
0: Aquestes illes, fins que no les veus, no t'ho creus, lo fantàstiques i lo maques,
1: sí,
0: que són.
1: Sí, perquè són petites, però quan hi ets, els dos grans...
0: Sí, però hi tenen un encant especial, eh?
1: Quan li va ser assignada com a principat, hi va regnar el Napoleó fins al febrer del 26 de febrer de 1915, després de la segona abdicació de Napoleó, Elba va passar a mans del ducat de la Toscana i el 1860 va passar a formar del regne d'Itàlia. La illa ha estat a mans de tantes nacionalitats que nosaltres, amb la música, farem el mateix. Ara toca una de francesa.
0: I aquí, aquí toca...
1: Per tant, aquest dematí, aquí, anant de viatge pel ferri, posarem Milord, de l'Edith Piaf.

0: Fantàstica, eh? La DPF,
1: sí,
0: també.
1: Aquesta gent s'ha de quan en quan va bé recordar-se, perquè tant. són potents, eh?
0: Sí, sí.
1: Havien sigut...
0: I de totes maneres, jo penso que aquest tipus de veu, encara que de la gent jove, són veus que són
1: especials,
0: mig trencades
1: i
0: enganxen, eh?
1: I tant.
0: Molt bé.
1: Bé, continuem amb la illa. Diem que, no estant això, durant la Segona Guerra Mundial, el 1943, va estar en mans dels alemans, moments en els quals va patir gran destrucció per part dels mateixos alemanys i pels bombardejos dels aliats. Després de la retirada d'aquests, es va començar a explotar el turisme, que va portar prosperitat a l'illa. Mm-hmm. Nosaltres ara col·laborem, i som,
0: oh, i tant,
1: estem aquí.
0: I estem disfrutant, que realment,
1: sí,
0: vull dir, són
1: bé,
0: illes que també les han conservat amb tota la història de tot el que anem veient, d'aquestes pedres, de tot el que hi ha passat per aquí.
1: És una zona molt turística, eh? Vull dir, té tanta història tot, aquest Itàlia, tota la zona de la Toscana, mm-hmm, totes aquestes illes, tanta història en les seves pedres,
0: oh,
1: que, i el turisme s'hi aboca. I ara parlarem de la Miriam Alejandra Bianchi, uh-huh, i més coneguda amb el seu nom artístic com Hilda. Va néixer a Buenos Aires a l'octubre del 61, a Ceibas, província d'Entre Ríos. Va morir el 96, a la província de Ríos. I va ser una cantant i compositora argentina de cúmbia i música tropical. Morí jove i és molt recordada allà en el seu cercle musical. Per tant, recordem-la nosaltres també amb aquest popurri de nacionalitats que,
0: o sigui,
1: que, i direm que el tema que posarem es diu No és mi despedida i sona d'aquesta manera.

0: I un ritme per poder anar marcant el pas i, bueno, doncs, molt
1: sí.
0: Bé, no?
1: Bé, t'ha agradat el viatge en ferri, eh?
0: Oh, i tant, m'ha agradat molt. Una miqueta massa ràpid,
1: la tornada,
0: Salvador?
1: La tornada serà de pressa, però, bueno, el ferri és el ferri.
0: Bueno, però he pogut visitar moltes isles, clar. I hem pogut veure tota la cultura, aquest tipus de construccions, aquestes pedres que, la veritat, vull dir, et fan recordar moltes coses.
1: Doncs, per últim, parlarem de la gastronomia. Bé, i direm que ningú hauria de perdre's la cuacota, que és coca d'anxoves.
0: Ah, bueno, a veure, bé. Salvador, perquè ara has dit anem a prendre'ns a...
1: No, que no l'has provada.
0: No, perquè no, ara m'ho anaves explicant, vull dir, a veure...
1: Diu el caldo de faisà, diu la jupa d'Àngelo, que és el xai, i el tortellini fritti. Bueno, això del tortellini fritti ja s'entén, no?
0: Sí, sí, sí. Bé, en Itàlia doncs, anem anant sí, menjant bastants sí, aquests tortellinis.
1: Però ha estat bé, eh? La coca d'anxoves, aquesta lacacuata, més o menys diu així, doncs està bé, està bé, com la coca que tenim nosaltres aquí, el pan tomàquet amb anxoves, vull dir,
0: sí.
1: Està molt bé.
0: Però bueno, les anxoves potser aquí es veuen, es noten molt, molt, molt ben...
1: Molt, molt mediterrànies.
0: Sí, sí, fantàstic.
1: Bé, bé, direm que moltes cales i platges amb pins tocant la sorra, tal com nosaltres els coneixem aquí, a la magnífica costa que tenim. Bé, i acabarem avui pujant, ja dic, al ferri, tornant ràpidament a Livorno, al nostre quarter general.
0: I
1: la propera sortida serà una altra cosa.
0: Molt bé, Salvador, t'esperem. Sí que aquest viatge ha sigut molt ràpid, però, bueno, molt ben assaborit, perquè amb aquests temes també que ja has posat...
1: Sí, i ens despedirem amb el Nicola Di Bari, que va guanyar el San Remo el 1972, amb Un giorno de l'Arco Valeri.
0: Gràcies, Salvador.
1: Adéu-siau a tothom.
0: Adéu.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. Cent 7.1 FM.
2: Ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

En Pepet i la Pepeta es fan grans i cada dia pensen quin en faran. Un espai amb autora Maria Dolors Oliveres i els actors que la interpreten, en Pepet, en Joan Madrid. La Pepeta, Maria Dolors Oliveres. Cures de so, Rosa Maria. El gag del dia d'avui, avui plou i no surten de casa. Què passarà?

0: Ai, bon dia, Pepet. Sí que és fosc. Quina hora és?
1: Ai, bon dia, Pepeta. És fosc? Per què plou? Són 2:15.
0: 2:15 i encara estem al llit.
1: Sí, què passa? Si està molt bé el llit quan plou.
0: I tu creus que quan plou ja ho tenim tot fet?
1: Doncs no, que tenim que esmorzar quan tan just ens llevem.
0: Sí, tenim que esmorzar i després saps què podríem fer?
1: No voldràs anar al terrat a posar la rentadora, que ja et conec.
0: La rentadora no, però sí que podríem arreglar els armaris.
1: Què vols dir arreglar els armaris? És que estan espatllats.
0: No, burro, jo volia dir la roba.
1: Ah, és la roba la que està espatllada. No em voldràs fer cosir, que no en sé.
0: No s'ha de cosir res, només tenim que fer canvis de temporada.
1: Què vol dir canvis?

0: que tenim que desar la d'estiu i treure la d'hivern.
1: I on està la d'hivern?
0: Que no ho saps, que es fa el canvi cada temporada.
1: Sí, això és el que es fa a les botigues, però a casa...
0: Sí, a casa. El que passa és que tu treballaves i com que jo ho tenia tot a punt, no te n'assabentaves del canvi d'armaris.
1: Què dius que s'han de canviar els armaris de lloc? I vols que t'ho faci jo?
0: Que no, que els armaris no es mouen de lloc. El que s'ha de canviar és la roba.
1: Ai, ja em veia jo fent de fuster.
0: Què vols dir fent de fuster?
1: Dona, afluixant tots els cargols de l'armari i desmuntar-lo peça per peça i muntar-lo altra vegada no sé on. Què dius-ho?
0: Ai, Pepet, sí que t'agrada complicar les coses amb lo senzill que és.
1: Doncs ja em dirà la senyora què vol que li faci.
0: No et posis així. Simplement vull que pugis a l'escala i em baixis les mantes.
1: Està bé. Va, que ja pujo. Les vols totes?

0: Mira, agafa aquesta marró, que està a la bossa, i la de sota.
1: Caram! Dos mantes! I on les vas posar?
0: Les tindrem a punt perquè, quan faci fred, no hagis de pujar corrents.
1: Ah, no, això de pujar corrents, aquesta escala, no. Que es mou! Ai, ai, ai, ai, ai, ai!
0: Ai, vés en compte, que si caus, a veure qui et recollirà.
1: No, jo no vull caure ni que em recullis tu. Però sí que seria desagradable fotre's de lloros, no creus?

0: Ai, sí, quin tip de riure que em faria.
1: Ah, sí, un tip de riure, doncs saps què et dic? Que hi posis tu i així seré jo el que em faré un tip de riure, si fos de lloros.
0: Mira, que fugint del tema, i aquest pas no acabarem avui.
1: Sí, tens raó. Va, digues què més vols que canvi de lloc.
0: Mira, ja que estàs aquí dalt, mira que hi ha dintre aquesta caixa que ja fa... jo fa molt que no hi pujo.
1: A veure que l'agafo. Ai, mira, i record, saps què hi ha?
0: No, si ho recordés no t'hagués dit res. Què hi ha?
1: Una cosa teva de fa molts anys.
0: Ai, va, digues què és. Oh, dóna'm la caixa que ja ho miraré jo.
1: Ja t'ho dono i et dic el què. El vestit de núvia.
0: Què dius, el vestit de núvia? Oh, dóna-me-la que miraré si me'l puc posar.
1: Ai, papeta, et falta un pam i mig o més. A veure si les tripes.
0: Mira, no em recordava que estava aquí, aquest armari. Ai, Pepet, quants anys i quants records, eh?

0: Sí, saps que recordo aquella caixa de puros autèntics de Cuba que va portar el meu cosí des d'Holanda.
1: Ai, sí, i a l'hora del ball que vàrem començar a ballar i em vas trepitjar la cua, te'n recordes?
0: I tant que me'n recordo, quina mala estona. I tu, que et feia mal al peu, que t'havies regirat una mica al matí i vàrem anar a una farmàcia. I et vàrem posar una vena, te'n recordes?
1: Ai, sí, i ens vàrem dir que no me'l traies la vena durant una setmana, recorda?
0: Ai, tant, si vares lluir tot el viatge de novis, l'han venat al peu.
1: Ai, no m'ho recordis, però no ens vàrem privar de res. Fins i tot vàrem muntar a cavall.
0: Ah, sí, a coll bé. I també vàrem fer un viatge molt complet. No ens vàrem privar de res. Tot va anar com una seda.
1: Ai, sí, que ens ho vàrem passar bé. Ai, te'n recordes, Pepé?
0: Sí, dona, com vols que no me'n recordi? Si tot això ho tenim gravat al llibre de la nostra memòria.
1: Veus com ha anat bé aprofitar aquest dia de pluja per estar a casa i fer totes aquestes coses?
0: Sí, tens raó. Un dia de pluges és bo per tot, a fora i a dintre, i sobretot per recordar... Ai, Pepeta, que romàntics ens hem posat, no ho creus?
1: Ai, sí, a vegades, però no sempre, no creus?

0: Tordera engega la campanya de prevenció d'incendis forestals amb xerrades a totes les urbanitzacions. L'Ajuntament intensifica les mesures de seguretat.
1: Infopodcast Tordera.
0: Hola, divendres 10 de juliol. Les tres paraules del dia són paràmetres, coble, telescopis i afegim una nova paraula que és pugen. Paràmetres. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua i la tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al cinquè concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen celebrat al Masnou reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Coble. La Coble Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa cada divendres a les 10 del vespre. I l'Esplai de la Gent Gran de Tordera celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Demà dissabte es farà la missa i el concert i divendres següent es farà el dinar. Telescopis. El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació de telescopis a Orsa-Vinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment i la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Impro Hecatomba. Pugen. L'Atlètic A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos han aconseguit el despatx per la renúncia de les places d'altres equips. I el patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva aquest diumenge. L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de la temporada, es celebra diumenge al pavelló parroquial. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua quina és la responsable de buscar els orígens i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses doncs, que no estan complint amb la normativa o han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
0: Avui esperem un cel ben clar i un ambient novament calorós, tot i que han baixat ja les temperatures tan màximes com mínimes a l'espera d'una nova onada de calor que arribaria de cara a diumenge. A l'hort, ara mateix és un moment òptim per recollir tomàquets i pebrots i en aquest sentit també cal sembrar bledes i els primers enciams de cara a la tardor. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa 5 anys explicàvem d'un nou brot de Covid-19 amb 60% de casos de la variant Delta i l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és les darreres novetats, l'actualització de la situació de l'aigua a Tordera amb l'entrevista amb l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Doncs bé, amics, anem engegant aquest apartat del magazín i doncs hi posem amb caire, en ritme, doncs d'una lectura en la que

Doncs bé, anem a parlar de lo que és aquest indret en el que marca la terra i la mar. Una zona, doncs, que es difereix entre tots dos àmbits. I anem a parlar de la font de les Dones d'Aigua de Sant Iscle. A Sant Iscle de Vallalta, prop de la capella dedicada a la Mare de Déu de la Salut, hi ha una bonica font natural que recull aigües filtrades del Mont Negre. I es troba a uns quilòmetres de la plaça del poble en direcció del camí de Vallgorguina, just al sot de Can Maresme, prop de la masia de Cal Uller. El gorg ha format una cavitat a la roca i l'exuberant vegetació ha afegit singularitat a l'indret, que ha motivat tota mena de llegendes mantingudes vives durant segles a les masies de l'entorn. A Can Maresme, a Cal Uller, Cal Paraire, Can Badruna, Can Pona. Segons Joan Amades i Apel·les Mestres, en aquesta font hi havia dames d'aigua. I és per això que aquest paratge s'anomena Font de les Dones d'Aigua. Les llegendes d'aigua. Segons Apel·les Mestres, les dames d'aigua de Sant Iscle, un dia mentre es tenien la bugada fora del gorg, tot cantant, van encisar un home que per allà passava. L'home fou dut per les dones a dins de la caverna. Allò que dins del gorg succeí, mai ningú no ho va saber, perquè l'home no en va poder parlar-ne mai. Un altre home, una vegada, va poder prendre una de les peces de roba de la bugada sense que les dames s'adonessin. D'aleshores ençà, la prosperitat entrà a casa seva. Una altra llegenda diu que un jove es va enamorar d'una de les dames i s'hi uní. Del fruit d'aquell amor, la dama infantà amb l'ajuda d'una velleta que feu de llevadora. Com a recompensa, li omplien el davantal amb la condició que no mirés qui hi havia dins fins a arribar a casa. La velleta, no pogué estar-se de mirar i a mig camí, veié que era segó. Indignada, el llançà. Per quan entrà a casa, la família s'esglaià en veure que les engrunes del segó havien deixat el davantal tenyit d'or puríssim. La vella va refer el camí cap a la font cercant el que havia llançat, però com a càstig per la seva curiositat, el gor se la va empassar. Diu encara una altra llegenda que un jove que va atemptar contra la divinitat del bosc fou condemnat a vagar-hi sentit eternament els planys de la seva enamorada afogant-se en el gorg.

0: que demanar-me si ella sap qui sóc jo.
1: I bé, anem a parlar de coses de la mar. Anem a explicar-los el que va ser un temporal. Un temporal que aquí ens el remarquen i que nosaltres els hi volem explicar. És el temporal de l'any del 1911. Durant els darrers anys del segle XIX i els primers del segle XX, es documentaren diversos temporals mortals que feren estralls a la flota litoral catalana. Un d'ells fou el del 27 d'octubre

de 1882, popularment dit de Sant Simó, en què moriren forces pescadors. Un altre, el 1891, en el que naufragà una barca mataronina. En la llevantada de 1895, el mar s'endugué el bot salvavides de la mateixa ciutat. El temporal més fatídic que es recorda fou el del 1911, que colpejà tota la costa del Llevant, causant un total de 72 morts, dels quals 34 eren maresmecs. Els pescadors de l'Alt Maresme es pogueren refugiar entre Canet i Arenys, mentre que els pescadors del Baix Maresme no tingueren tanta sort i la major part de les seves naus aparegueren desballestades a la sorra barcelonina de Can Tunis. El temporal començà de cop i volta quan les naus eren a alta mar. La jornada havia començat placidíssima i res feia presagiar que en segons es desfermaria la ira de Neptú. Com que molts pescadors no sabien nedar, els que pogueren s'agafaren els suros dels arts, dels sardinals i del palangre. Com que les hores de ports al Maresme no n'hi havia cap, moriren ofegats. Aquella tragèdia motivà reprendre de nou el projecte secular per la construcció d'un port de refugi per a pescadors a Mataró, que donés protecció als pescadors de la comarca en situacions de perill. Però a causa de la falta de pressupost i d'abandó per part del Ministeri, aquella tan desitjada infraestructura es va fer esperar fins al 1991.

I bé, arriba el moment de parlar d'aquests fets de pedra, aquests castells, aquestes torres encantades. Avui parlarem del castell de Vilassar, exactament, ni més ni menys.

De castells a la comarca n'hi ha molts, però cap altre com el de Vilassar. D'entre tots destaca pel seu immillorable estat de conservació i la clau d'aquesta és, a part de la cura que n'han tingut els seus darrers propietaris, els marquesos de Barberà, el fet que Felip V el salvés de la destrucció. Pena que s'hi passaren gairebé tots els castells del Maresme i també de bona part dels territoris de la Corona d'Aragó. Felip V no és que es commogués en res per Vilassar, ans al contrari, ja que l'estiu del 1713 feu cremar la vila, però el castell se salvà de la destrucció perquè el baró havia abraçat la causa borbònica format part del grup dels botiflers. Gràcies a aquest episodi, gairebé anecdòtic, se salvà no només aquest formidable castell, sinó que es lliurà de les flames al seu valuosíssim arxiu. Els orígens d'aquest castell es remunten en el segle X, quan, controlant una elevació entre les dues rieres de la vila, s'aixecà una torre circular voltada d'un mur perimetral. El segle XI ja era propietat dels Sant Vicenç, que també posseïen el castell de Burriac i que es tenien el seu feu entre els límits de Premià, Vallromanes, Argentona, Orrius i Mataró. L'any 1352 morí Berengaró, el darrer membre del llinatge del Sant Vicenç, deixant el feu sense descendència i el senyoriu passar a mans de Pere del Bosc. Depengué dels feudals des del Bosc fins que per enllaços matrimonials passà a l'Oms, als Copons i als Sarriera, marquesos de Barberà, que en mantenen actualment la propietat. Va adquirir la seva forma definitiva a finals de l'edat mitjana entre els segles XIV i XV, patint una certa estagnació durant el segle XVI. Es tracta del típic castell medieval, enfosat a l'accés principal, amb murs merletats, amb una torre quadrada al costat de la portalada i la torre d'homenatge al centre. Pati d'armes comunica l'exterior amb el recinte de la torre. El més destacable del castell són l'enteixinat gòtic d'alguns sostres que compten amb unes excel·lents pintures originals, la capella de la Santíssima Trinitat del segle XVIII i les finestres gòtiques del segle XV. Doncs aquest és un dels castells més bonics i conservats, que és el que els hem explicat, el de Vilassar de Mar.

Anem a parlar, doncs, dels fets també d'aquesta zona i anem a parlar-los de l'arxiduquesa d'Àustria que va estar a Mataró. Durant la guerra de successió del 1700 al 1714, l'arxiduc Carles d'Habsburg, pretendent a la corona hispànica i candidat majoritari dels regnes de la corona d'Aragó, per qüestions estratègiques i personals, triar fer desembarcar a Mataró la dona que havia esposat per poders notarials i a distància. Així fou com Carles d'Àustria confià als mataronins la custòdia del seu bé més preuat, la recent esposa que encara no coneixia personalment. Els reis d'Espanya, fidel a la casa d'Àustria, s'havien esposat per poders a distància amb un 23 d'abril del 1708 a Jitzin. Així fou com Carles d'Àustria conegué la seva esposa a Mataró. La reina Elisabet Cristina Brunswick-Wolfenbüttel residia a Mataró per uns dies a Can Palau de la Riera, on reposà del llarg viatge que l'havia dut escortada per la flota anglo-holandesa des d'Alemanya a Catalunya. El rei, no podent aguantar els nervis de conèixer la seva esposa, 70

començar des de Barcelona, estan a Mataró, on es diu que celebrarà Pasques abans de Rams amb la seva esposa. Dies més tard, els reis reberen la benedicció apostòlica en sacra el matrimoni a la ciutat comtal. Paradoxalment, Mataró, una ciutat sense tradició nobiliària, acollí, ni que fos fugitivament, entre el 25 i el 30 de juliol del 1608, l'arxiduc i l'arxiduquesa, els futurs emperadors d'Àustria. Sens dubte, aquell fou l'episodi més important de la ciutat durant la Guerra de Successió, de la qual ara s'esdevenen els 300 anys del seu desenllaç. Per acollir els fastos nupcials, Mataró s'empenyorà i a canvi rebé grans privilegis del rei.

0: I per anar acabant aquest episodi d'avui, parlem de la gent d'entre aquest espai que anomenem la terra i la mar. Parlem, doncs, d'en Francesc Milans del Bosch, militar liberal. Nat el 1769, al si d'una família pagesa de Sant Vicenç de Montalt, va entrar a l'exèrcit espanyol. Durant la guerra, Gran assolí el grau primer d'alferes i després de tinent. A la guerra del francès, s'anilià amb la Junta Superior del Govern del Principat de Catalunya i fou, juntament amb Joan Pau Clarós, comandant dels Miquelets durant el bloqueig de Barcelona de 1808. Malgrat alguna derrota, com la de Llinars o la de Sant Jeroní de la Murtra, es destacà per la defensa del Maresme i del Vallès l'any 1810. Una de les gestes més heroiques que va encapçalar i qui li valgué el grau de general fou l'atac a les tropes de Guillem Philippe d'Usesp quan aquestes agredien la ciutat de Girona. Membre de la maçoneria d'idees liberals i gran defensor de la Constitució de Cádiz de 1812, amb el retorn de Fernald Satel, va organitzar un cop d'estat militar amb el general Lassi. L'alçament va fracassar. Lassi fou executat i Milans s'exilà a França. Amb el trienni liberal retornà a Catalunya, però amb el retorn de l'absolutista Ferran VII, acompanyat dels 100.000 fills de Sant Lluís, hagué de fugir de nou. Encara l'any 1830 va intentar derrocar a Ferran VII amb un alçament a l'Empordà, que tampoc va prosperar. El 1834 va morir el seu Sant Vicenç de Montalt natal. A més, val a dir que Francesc Milans inaugurà una conegudíssima saga de militars de genètica combativa. Un dels seus fills, Llorenç Milans del Bosch i Mauri, lluità a la Primera Guerra Carlina i s'alçà amb Joan Prim contra el general Baldomero Espartero. Doncs bé, fins aquí aquesta estona radiofònica. No se'n vagin, segueixin al nostre costat, perquè tenim altres blocs que els poden fer sentir d'allò més bé. Així ho pensem i així ho desitgem dintre aquest magazín, a l'ara i aquí.
1: Ara i aquí, d'estiu. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930-130278.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
10: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
11: Ara i aquí, d'estiu. Diari amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, sí que nosaltres ja amb aquest anunciat estem, la veritat, i personalment molt contents de poder saludar a la diputada, la senyora Judy Toronjo, que en aquests moments és la nova secretària d'Organització de Junts. Judy, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Gràcies per atendre'ns a Ràdio Tordera. Ens és tot un plaer que hagis pogut acabar aquests minuts de la teva tasca que estàs defensant dia a dia amb molts de temes que realment, si volgués llegir-los a tots, el que estàs tu lluitant i perquè es portin a terme. I bé, si t'assembla, doncs farem alguna pregunta. De quina manera, Judit, te sents doncs, en aquests moments ja aconseguint ser secretària general de Junts?
1: Doncs bé, molt contenta de poder tenir aquesta responsabilitat a nivell de partit, en l'àmbit organitzatiu, però també seguint amb la tasca com a diputada al Parlament de Catalunya i representant, per tant, els interessos territorials, és a dir, de Tordera i del Maresme.
0: Ahir vas participar també en aquesta crida sobre, doncs, el maltractament de les dones. Et vas sentir prou contenta de la gent que se va afegir a aquesta manifestació?
1: Doncs ahir justament celebràvem aquest 25 de novembre. Jo vaig ser a Barcelona a la manifestació que va haver-hi, però també en molts altres municipis va haver-hi també diversos actes on hi vam ser com a Junts o vam ser-hi a títol individual, tant com a dones com a persones compromeses per acabar amb aquesta violència envers les dones, no? Que patim en molts àmbits de la vida i que cal posar-hi fi per tenir una societat al final que garanteixi les igualtats d'oportunitats de totes, però també que doncs, garanteixi la protecció de les víctimes i fer-ho amb tots els recursos i amb la capacitat i eines necessàries per poder-les acompanyar. Per tant, contenta de poder celebrar un 25 de novembre més amb tanta força, amb tanta mobilització, però esperem no haver de celebrar més dates d'aquest tipus, perquè això significaria que haguéssim posat doncs, fi d'una vegada per totes en aquesta violència. I a Tordera també es va celebrar i va ser un gran èxit, evidentment.
0: Judit, ets una dona, ets una senyora, però segurament que et deuen dir senyora Judit Toronjo ara ja, ets una senyora, doncs, que estàs defensant molts de temes. Estaves a la JNC, però has anat i has lograt doncs, estar com a representant en el Parlament, i sí que estàs lluitant, jo me'n dono compte cada vegada que t'escolto, que ets una dona que estàs aglutinant molts de temes importants. Per exemple, hi ha aquest tema de les urbanitzacions, que has explicat que a Catalunya hi ha unes 1.500, no creu que ja és hora que algun polític pensés en el Parlament per tractar aquest problema?
1: Doncs sí, el tema de les urbanitzacions no recepcionades és una preocupació que tenim, que a més també territorialment té un impacte sobre Tordera, sobre altres municipis del Maresme, però també pobles veïns de la Selva. Creiem que cal posar el focus i iniciar aquest debat. Estem parlant que a Catalunya hi ha més de 1.500 urbanitzacions, de les quals la meitat, aproximadament 730, són no recepcionades. Dades que tenim del 2006 i no hi ha dades actualitzades perquè no ens les ha facilitat el govern. Creiem que cal dotar no només de recursos per poder doncs, pal·liar i per poder doncs, donar els serveis bàsics d'aquestes urbanitzacions, el que vol dir doncs, garantir el clavegueram, garantir l'asfaltat de les vies, perquè és molt difícil en algunes d'aquestes urbanitzacions doncs, poder accedir a casa de cadascú, no poder doncs, moure's per poder disposar dels serveis bàsics, i per altra banda també canvis normatius de lleis que protegeixin i donin de les eines necessàries a l'administració més propera a tots els veïns i veïnes, que no deixa de ser l'Ajuntament, en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Tordera, amb qui també doncs, volem treballar i facilitar aquesta tasca perquè puguin tenir els recursos, però puguin també tenir les eines legislatives per fer-hi front.
0: Un company de tertúlies, una companya, vaja, me fa arribar-me que els diputats sí que esteu debatent durant aquest cas amb molta força i molta insistència en molts de temes, com aquest mateix que ens acabes d'aclarir. I bé, m'ha de dir que els parlamentaris haurien de voltar més per Catalunya, jo no ho sé, tu ens ho expliques, i veure les coses a peu de carrer. Com és que no es fa o es fa?
1: Jo crec que sí que es fa, evidentment, tots podem ser molt més autoexigents i segur que hi ha moltes millores a aplicar, però en la mesura del possible, i jo parlant des del grup parlamentari que en represento, sí que intentem ser allà on es sol·licita, allà on considerem que hi ha doncs, algun espai o hi ha alguna entitat o hi ha un conjunt de persones que volen tractar qüestions d'actualitat. Evidentment, són 135 diputats en total al Parlament i hi ha moltíssims municipis al país i és complexa de poder hi ser a tots alhora, però a la mesura possible sí que és una tasca molt rellevant i cabdal la de fer territori i la de poder escoltar a tothom a peu de carrer per copsar aquelles necessitats, aquells problemes que tenim en el nostre dia, des de no poder arribar a final de mes o com una qüestió, com deia, de les urbanitzacions, perquè no tenen aquests serveis bàsics, que hem de transmetre i després hem d'aportar solucions que s'han d'aprovar en el Parlament.
0: Judicant que no t'imagines qui tinc aquí que li fa molta il·lusió i com li vaig dir, li va dir jo m'agradaria parlar amb la Judit, a veure, digues un nom, qui te sembla que podria ser? No és l'alcaldessa, i tampoc és ningú de la comissió de govern.
2: Ja no sóc ningú jo.
1: Ai, no he sentit bé la veu.
0: A veure, diu més fort.
2: No, que jo ja no soc ningú.
0: L'Arseni García.
1: Ah, l'Arseni, home, i tant, que és un gran col·laborador, i tant.
2: Judit, endavant la Rosa Marida que col·labori amb l'entrevista.
1: I tant.
2: I ella ha començat per dir-te, bueno, i tu has contestat, que si eres senyor ets mare, sí. Vius a Tordera, per tant ja trepitges el carrer, I abans de fer-te la pregunta, que aquesta la tinc prioritària, però abans de fer-te-la, te pregunto, vas i vens cada dia de Tordera a Barcelona amb un feixuc que és la política i horaris intempestius, i com t'ho muntes, això? La vida...
1: Sí. Vaig cada dia i torno, malgrat sí que és cert que hi ha algun dia que intento no anar a Barcelona, intento quedar-me per la comarca. Per exemple, avui doncs, estic a Mataró perquè estic visitant alguns municipis del Maresme, i intentem doncs, combinar, no?, aquesta presència territorial amb els dies que hem de ser doncs, al partit perquè hi ha comissions o plens, i evidentment també amb la tasca del partit. Tot costa molt, no?, aquest puzzle, totes aquestes peces d'encaixar, però sí, visc a Tordera i evidentment el meu dia a dia sempre és al poble.
2: Bé, ara ja sí que te formulo la pregunta, no sé quantes me deixarà fer, però aquesta la considero per mi prioritària. Heu tret el suport amb en Pedro Sánchez, que ja sé que tu estàs al Parlament de Catalunya, no estàs al de Madrid, però estàs molt ben col·locada dins del partit i per tant estàs molt ben informada. Heu tret el suport amb en Pedro Sánchez a Madrid i el dilema que és aquest suport que heu deixat de donar-li, és un suport en temes puntuals o és un suport per deixar caure en Pedro Sánchez? Perquè els que no som gaire creients doncs, d'aquesta dichosa dreta de que a la que sent la paraula Catalunya i independència i tal es posen totes les cloaques en moviment, aquell que deia el mal pitjor potser és en Pedro Sánchez, vist des de fora, o com ho veieu vosaltres des de dins?
1: Bé, nosaltres vam prendre una decisió fa ara unes setmanes, fa molt pocs dies, una decisió important i complexa. Ho fèiem després de donar durant gairebé 2 anys la confiança també al PSOE i aquest acord que es va signar a Brussel·les, un acord que jo crec que va ser històric, on van posar sobre la taula algunes qüestions tan importants en el dia a dia, perquè són temes que ens afecten, com les ocupacions, la multireincidència, poder gestionar les polítiques a nivell migratori o altres qüestions per acabar amb aquest sobreendeutament, no? I aquesta pressió fiscal que hi ha sobre els ciutadans, és a dir, que puguem arribar molt més còmodament a final de mes, però per altra banda també a nivell nacional, amb el reconeixement de l'1 d'octubre, amb el reconeixement del dret a autodeterminació i evidentment també fent efectiu la llei d'amnistia o altres qüestions com és el català i el reconeixement de la nostra llengua a Europa o al propi Congrés a Madrid, on ja es parla. Malauradament, 2 anys després, nosaltres vam haver de fer una valoració de com havia avançat aquest acord d'investidura que es va fer en el seu dia amb el Partit Socialista a nivell espanyol. Malauradament, hem vist com la cistella està buida, i malgrat les bones promeses no s'han avançat en aquelles qüestions que per nosaltres eren bàsiques. El que ens ha portat, igual que ho vam fer amb la signatura, a consultar la nostra militància si volia donar continuïtat a aquest acord o donar-lo per vençut. Dit això, doncs, la militància àmpliament va decidir de trencar aquest acord, i per nosaltres trencar l'acord vol dir acabar amb aquestes negociacions que hi havia amb el PSOE, perquè creiem que el Partit Socialista cal que reflexioni, cal que compleixi amb aquells compromisos que el van fer president en el seu dia al càrrec del govern espanyol, però evidentment també tenim molt clar que nosaltres seguirem defensant els interessos dels catalans i ho farem amb aquelles iniciatives que hem presentat per a les quals doncs, creiem que és per on passa l'actualitat política i les problemàtiques de les persones. Per tant, a partir d'ara no entrarem en negociacions amb el PSOE i tot allò que s'hi doni sortida, perquè ja són iniciatives, ja són lleis, ja són eines que havíem presentat en el seu dia i decideixin doncs, votar-les favorablement, seran doncs, bones per Catalunya. Per la resta, hauran de veure el marcador cada dia quan hi hagi la votació. Avui, sense anar més lluny, per exemple, que hi ha també sessió en el ple del Congrés.
2: Sí, avui n'hi ha, sí. Judit, hi ha aquest el tema de l'Aliança Catalana, de que s'està menjant terreny no solament de Junts, sinó d'altres partits. Està aquesta, podríem dir, aquesta ideologia nova en la que, doncs, d'extrema dreta, en la que ella ha sabut utilitzar la independència com un escut per aparèixer davant del públic. Hi ha alguna manera de que els partits tradicionals puguin mitigar aquest ascens que sembla imparable d'una part l'extrema dreta i per altra banda, perquè Vox es manté aquí a Catalunya malauradament, i ara només hi faltava, doncs allò, només hi faltava aquesta bona senyora amb l'Aliança Catalana, que sembla, doncs, que ens porta cap a un camí que no comptava ni... O veieu amb l'Aliança Catalana un altre Ciutadans? Com ho veieu, això, des del partit?
1: Bé, jo crec que els extrems no són bons i estem veient darrerament com hi ha una sèrie de partits de l'extrema dreta on estan intentant monopolitzar una sèrie de problemes que hem d'abordar i que no són senzills. Temes com la seguretat, temes com el fet migratori, temes com la fiscalitat, però que no podem frivolitzar sobre aquestes qüestions i el que cal és aportar les millors solucions a aquests problemes. De fet, crec que es menciona en moltíssimes ocasions els problemes que hi ha de seguretat o que hi ha d'ocupacions en el nostre país, però a hores d'ara, més enllà de Junts per Catalunya, cap altre partit ha presentat una iniciativa al Parlament o al Congrés per poder posar fi a la protecció de la propietat privada o a la protecció dels habitatges que té la gent, amb una qüestió que és cabdal i amb l'emergència habitacional que vivim el dia d'avui. Per tant, jo crec que davant d'aquests discursos que intenten potenciar la divisió, intenten potenciar l'odi, el millor que podem fer és aportar les millors propostes. De fet, ahir, com deia a l'inici, la Rosa Maria celebràvem el 25 de novembre i malauradament vam haver de tornar a sentir afirmacions totalment, crec que errònies, i fora del marge democràtic. El que no podem és frivolitzar sobre una qüestió com la violència envers les dones i vinculant directament a la violència masclista amb la immigració. Crec que són dos termes que no tenen absolutament res a veure i caldria doncs preguntar a tothom si creu que hi ha violència de gènere des de fa poc temps o si és una qüestió que malauradament ja ha sigut a la nostra societat des de fa moltíssims i moltíssims anys, i no només al nostre país, sinó que passa arreu. No és una qüestió que entengui de nacionalitats, de procedències, ni d'estatus socioeconòmic, sinó que és un problema estructural. I així, tantíssimes altres qüestions que volem donar-hi solucions, i des de Junts per Catalunya considerem que és la millor alternativa per a poder-ho fer. I davant de les enquestes i tota aquesta rumorologia que darrerament hi ha sobre la taula, sobre els mitjans de comunicació, jo crec que cal doncs analitzar les dades, evidentment, però el que sí que és cert és que Junts per Catalunya ens hem trobat que cap enquesta s'ha apostat per nosaltres, cap enquesta ens donava que trauríem 35 diputats a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. De fet, les enquestes deien del CEO que en trauríem 20, i jo crec que el resultat després va ser molt clar i molt, molt evident. Per tant, nosaltres, feina, i a fer el que realment demana la ciutadania davant dels problemes.
2: Judit, i això ja acabo, ja, perquè no vull abusar, perquè aquí en aquesta taula hi ha bastanta gent.
0: Bueno, després
2: ja
0: faràs més.
2: Ah, val. No, l'última, ja et faig et formulo l'última. Tu creus que el possible, després del que tu has dit, de que ja hi ha hagut la resolució a Europa, el possible retorn d'en Puigdemont pot provocar que aquesta enquesta dichosa que ens posa tots a la pell de gallina es pugui revocar, es pugui millorar, es pugui donar-hi la volta? La tornada de Puigdemont, que creiem tots que
0: un dia ara tornarà, no?
2: Ara podria ser possible, després d'aquesta d'aquesta resolució de la Unió Europea. Com ho veus, això, Judit?
1: Doncs jo crec que el retorn del president és més a prop que mai, o això doncs és el que apunten, com indicaves, aquests darrers posicionaments i aquestes darreres resolucions. Dit això, jo crec que després de 8 anys sí que hi ha doncs aquest punt de ser molt prudents amb aquest retorn, però sí que amb moltíssimes ganes de que pugui fer política des de la proximitat, des del seu país, i poder tornar al debat doncs que hi ha actualment sobre el país, i fer-ho doncs al Parlament de Catalunya i a les institucions, i acabar i posar fi a aquesta repressió i aquesta situació que provoca que tinguem gent encara a l'exili com el president Puigdemont. Per tant, que pugui tornar a fer política al país, que és d'on no hauria d'haver marxat mai, en situacions normals i en una situació de plena democràcia.
2: Es pot corregir l'enquesta?
1: Jo crec que l'enquesta, a banda de que valdria la pena analitzar territorialment com s'ha fet per als candidats que s'ha preguntat i altres qüestions com s'ha portat a terme, crec que d'altres han sigut poc fiables, i penso que Junts per Catalunya pot fer molt, molt, bé, molt més bon resultat del que s'ha indicat.
2: Això vol dir, Judit, que teniu altra informació vosaltres?
1: Tothom té enquestes internes i treballa amb diferents enquestes. Llavors, jo només dic que
0: Maria,
1: que crec que farem molt bon resultat i que a hores d'ara només hi ha aquesta alternativa.
0: La Maria Jesús, una contertuliana que...
3: Maria, doncs, jo més, que, més que una pregunta, tinc un prec. A veure si és possible que la Generalitat tiri enrere la desclassificació que ha fet del Santuari d'Animals de la Fundació L'Hogar, que tenia la classificació de refugi de fauna salvatge, i arrel d'una denúncia dels caçadors, de les societats de caçadors del voltant, que ens tenien fregits perquè cada dijous i cada diumenge teníem els gossos dels caçadors dins de la finca. Llavors, els caçadors van exigir que tanquéssim, ja s'ha fet, gràcies a Déu s'ha pogut fer, gràcies a donacions s'ha pogut ballar, i ara la Generalitat va i ens diu que ens treuen aquesta classificació quan hi han els mateixos animals salvatges que hi havien abans, quan era refugi de fauna salvatge, perquè hi ha molts amfibis, hi ha petits mamífers que són lliures allà, evidentment, que el santuari els cuida, fins i tot ha rescatat algun animaló que s'ha fet mal i així, i s'han cuidat, i ara resulta que ens treuen la classificació aquesta. I llavors què passarà? Que tindrem cada dijous i cada diumenge altra vegada els gossos voltant, i més d'un entrarà, perquè tot i que està ballat, hi ha gossos de caçadors que són més petits i poden passar pels forats, i és un problema molt greu pel santuari ara mateix.
4: Doncs prenem nota i revisem en quin punt es troba per poder abordar. I tant. Moltes gràcies.
0: Jordi.
5: Jo vull ser més amable i sortir-nos una mica d'aquesta ratxa forta de política que acabem de parlar. Jo felicitar-la perquè vostè és una dona jove i ha escalat el puesto molt bé. I d'on li ve, des de tan jove, dedicar-se a la política, aquesta vocació de política?
2: M'ho permets que faci un petit introducció? Una petita, Judit, m'ho permets?
6: Ho contestarà bastant.
2: Anar a la Universitat de Ràdio Tordera.
5: Ah, vale. Ah, això
6: exacte, l'Arseni pot contestar la pregunta.
5: Això es fa quasi companys. No, la meva pregunta és que d'on li ve aquesta tendència a la política des de molt jove, perquè a mi el que em preocupa és que hi ha un sector de joves que passen de la política, quan la política és molt important a la vida de cada ciutadà, i cada ciutadà tenim que estar bastant informats de la política que ens envolta. Què els diria vostè a aquests joves que diuen: jo de política ni entenc ni em vull entendre? Com els reconvertiria?
6: Jo crec que hi ha un moment a la política on, evidentment, hi ha un allunyament o hi ha una desafecció, un descontentament general, i és qüestió de revertir-ho des de totes les forces polítiques, i això ho hem de fer en la manera en què ens comuniquem, ser molt més amables, ser molt més propers, fer molt més carrer, també de canalitzar el missatge d'una altra manera. Abans ens informàvem tots des dels mitjans més convencionals, i hi ha hagut un canvi generacional també a l'hora de comunicar-se, o inclús des de la pròpia ràdio, com fer-ho a través de noves xarxes, amb noves dinàmiques, que crec que ho estan fent molt bé, i és a través d'aquests nous canals on hem de fer arribar el missatge i on hem d'incorporar i recuperar aquesta il·lusió, perquè és des de la política on es poden canviar les coses i on poder ficar solucions als problemes que tenim. Aquesta vocació per fer política em ve des de fa molts anys, com heu dit, des de la ràdio, on vaig conèixer molt bé el funcionament com a societat, dels partits polítics, de la realitat que es viu en el nostre municipi, però també en d'altres. Jo crec que és una escola de formació, Ràdio Tordera, i que també t'ensenya moltíssim a comunicar i a com facilitar aquest canal directe amb la gent. Jo crec que si no hagués passat per Ràdio Tordera segurament no hagués fet mai política, i que és un aprenentatge que m'emporto per sempre, i evidentment també després participar en d'altres espais, com heu dit, a la JNC o al partit, que m'han fet formar-me i ser avui en aquesta posició, que evidentment és un honor de poder estar representant a tothom. Però en tot cas hem de canviar molt la manera de comunicar-nos i fer nostre també aquest nou llenguatge que tenen molts joves.
5: Pues ara que ja veig que hem sigut companys, pues gràcies, Judit, i que cada vegada que la gent conegui més en els polítics i sàpiga que són sers humans igual que els altres.
6: I tant.
5: Gràcies,
6: sí,
5: Judit.
6: Sí, final tots fem la nostra vida quotidiana, ens aixequem, portem el nen a l'escola, anem a la feina, fem moltíssimes hores de dedicació, perquè sí que la política requereix de hores intempestives, i tots treballem al final per el mateix objectiu, que al final és el bé comú, no? És fer més fàcil la vida i més feliç a totes les persones del nostre entorn.
0: La Montserrat, nova, quasi a Ràdio Tordera, a veure si arribes a diputada, que tens una bona amiga amb la Judit. Endavant la teva pregunta.
7: Bon dia, Judit. Felicitar-la com a veïna de Tordera. I voldria exposar-li com veu vostè el món laboral d'aquí 15 o 20 anys, veient que s'està automatitzant les coses i es perdrà la feina i l'atur es desbordarà.
6: Doncs és preocupant realment el canvi tecnològic, no? Aquest nou cicle que ja està més que normalitzat potser a la nostra societat, amb la intel·ligència artificial. Jo crec que la intel·ligència artificial té una part molt positiva, que permet una feina que podíem fer, que ens feia moltes hores, si l'utilitzem correctament, d'optimitzar recursos, de poder optimitzar part d'aquesta tasca que requeria de més hores de treball, però això ha de permetre que a la vegada siguem més eficients i, en tot cas, no treure llocs de feina, sinó poder reconvertir per a tenir més eficiència i per arribar doncs més enllà amb les tasques de treball que es desenvolupin a les diferents empreses, administracions o allà on sigui. Però sí que fa certa por aquest canvi, no, que hem fet a nivell tecnològic, d'un dia per l'altre, on sembla que una màquina ens pugui doncs donar solucions a tot, i no és així, ni molt menys una màquina podrà automatitzar la feina que desenvolupa un metge, li podrà doncs canalitzar o podrà ajudar a fer determinades consultes, i així en tots els àmbits de treball. Crec que ha d'ajudar i ha de ser un recurs que hem de saber utilitzar, però no treure la feina que poden fer persones, perquè hi apliquem més enllà de ciència doncs aquest coneixement, aquesta experiència que no hi pot arribar absolutament doncs una màquina.
0: Judit, anem Gràcies. Acabant, anem acabant. L'Arseni, doncs...
2: Ara sí que fa l'última,
0: perquè estem acaparant més temps que potser és el que disposes. Endavant, l'Arseni.
2: No, jo li volia formular la pregunta de que ella, ara que forma part dels pares de la pàtria catalana, de formar part del Parlament de Catalunya, i per tant doncs la part legislativa que tan important és per a la nostra Catalunya, però coincideix que tens una teva amiga a l'alcaldia de Tordera, i des de la teva tasca, la teva feina des de Barcelona, des del Parlament, des de aquí on te mous, pots ajudar-la a l'Elisabet en temes puntuals de la població de Tordera, pots en alguna manera intervenir, donar-li un cop de mà, col·laboreu mútuament, etc, etc, el que tu creguis oportú.
6: I tant, treballem molt conjuntament, també doncs donem veu al Parlament a aquelles peticions que ens hi arriben des de l'alcaldia, en aquest cas posàvem l'exemple a l'inici de les urbanitzacions no recepcionades, però ho fem amb altres temes com pot ser a nivell educatiu, per donar continuïtat i sobretot per consolidar el grup de grau mitjà que hi ha actualment de formació professional, també donar continuïtat a la formació professional de grau superior en l'àmbit de la informàtica Tordera, també doncs amb els diferents canvis que hi ha hagut a les escoles, també per aquesta aposta que hem de fer a nivell de mobilitat, amb el perllongament de la C32, perquè no acabi Tordera, sinó que hi hagi aquest enllaç que permeti arribar a Blanes, a Lloret, i amb la millora de la mobilitat a la G600, és a dir, la carretera doncs que hi ha des de la rotonda de Can Bartolí fins a l'entrada del terme municipal de
1: de Blanes i amb altres qüestions com és l'accessibilitat i la mobilitat dels busos, tant per anar a Girona com també mirant cap a Barcelona, on encara hi ha moltes mancances, perquè el servei de Rodalies doncs, no és el que voldríem i no funciona com molts esperem que ens permeti arribar a la feina puntual. Per tant, hi ha col·laboració plena i ho seguirem fent en tots els àmbits que convinguin.
0: Doncs bé, sí que ara, Judit, ja hi posem punt final amb aquesta entrevista. Sí que me considerava que potser seria difícil que, bueno, que acceptessis, no? Però jo pensava, a veure, amb la Judit tenim un vincle, doncs, buah! I sí que estic satisfeta, contenta d'haver tractat amb tu, a banda de que tu ja tenies la picardia de ser una bona veu per poder representar a Tordera, a Catalunya, en el Parlament. De veritat que sí. Moltes gràcies, Judit.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que la propera la puguem fer presencial i a plena disposició.
0: Ah, molt bé, fantàstic. Una abraçada, Judit, bon dia.
1: Adeu. Una abraçada, fins aviat.
0: Adéu.
8: Infopodcast Tordera.
9: Hola, dimecres.
10: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
11: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
10: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
12: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
13: No, primer has de fer la digestió.
12: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
13: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
14: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Escoltem Elisabet Mejías.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua quina és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat de gènere i sexual. El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Així ho valorava la consellera de Drets i Serveis a la Persona, la tordarenca Marta Paset.
3: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable.
1: La Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa cada divendres a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I l'Esplai de la Gent Gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Dissabte es farà la missa i el concert. Divendres següent es durà a terme el dinar. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
4: Normalment fem una cosa un divendres i l'altra el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat.
1: El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació amb telescopis a Orsavinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment. Josep Pujol és president de l'entitat.
5: És gratuïta per tothom, només cal respectar les normes mínimes de convivència, respectar el medi ambient, no embrutir, no fer foc, sobretot.
1: I la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Improa Catomba. Amb Met Pagès, president de la Peixera.
6: L'espectacle combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: L'infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de les places d'altres equips. Escoltem el jugador Josep Martínez.
7: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent. I la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club.
1: El patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva aquest diumenge. L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de temporada, se celebra aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, amb en Joaquim Serra.
8: Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui aquesta passada nit ja han baixat les mínimes de forma clara, en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia doncs sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serrada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers bulletins. Gràcies per la seva atenció.

Ha preso il fugone.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre clavé.
2: A les 10 de la nit, el Teatre Clavé descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
1: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
2: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
1: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
4: Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
1: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
5: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
6: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
1: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
5: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
1: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
5: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
1: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
5: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
1: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
7: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
8: A 2:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. un helicòpter per fer vols de vigilància i dos avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
9: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ens t'ensenyàvem doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
8: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
1: Pel que fa a la resta d'incendis,

0: Nacions Ordeig. Des de la Garrotxa anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
1: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
4: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
3: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
4: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
3: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
5: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
6: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
5: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
7: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies,

0: Anna Gómez.
1: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantindre la concentració i el tren acaba allà.
2: Notícies en xarxa.
3: La norantena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
5: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
4: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
3: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
6: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
7: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
6: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
3: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
6: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
3: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
8: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
9: No, mai.
10: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
9: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
8: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
9: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
11: Sí.
9: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió,
0: nosaltres hem d'executar-la.
10: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes a AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a ser, a tenir, la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
6: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos...
3: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. En Portà Televisió, Juan Mabuín.
11: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
12: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
11: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
3: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
13: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
14: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
13: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
3: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
15: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
16: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer un, no, de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
15: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
17: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, el govern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
15: En aquest sentit, com sentia, Illa ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
3: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre, Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen la història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
19: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
18: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora exposats a l'entrada de la sala.
3: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui i fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
20: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
3: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
21: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
22: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
21: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlep barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
23: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
21: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
1: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
21: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa Més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
3: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
24: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
7: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
24: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
25: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
24: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
26: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
27: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
24: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països, el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de...

0: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
1: Però tu saps, la d'hores és suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
2: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
3: Ei, Anna.
4: Hola.
3: Què? Parlem dels tapets?
4: 100%.
2: Museu particular.
3: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes de les cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment no sé per què els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
4: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
3: No, però és a dir,
4: no, però perquè és fàcil logísticament, és
3: exacte,
4: a dir, només
3: això és
4: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro
3: exacte,
4: molt gran.
3: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament al llibre Memòries d'una dona de les Highlands, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
4: Penélope. M'encanta.
3: Bueno, clar, evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment, aquest nom també vinculat en aquest cas, no?, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que per tant estaven destinades, no?, també perquè doncs, evidentment es triguen més hores a fer determinats dissenys i de més, estaven destinades o tenien un preu més alt i per tant qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet de que com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar en part absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està. I això simplement després, simplement, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fa. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, potser passant un plomero cada matí, no, un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món, i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
4: Ah,
3: d'acord?
4: Carai.
3: Estem en aquest punt, no?
4: Vale.
3: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
4: Ja.
3: Bueno, doncs, saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor, és a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat, d'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons, uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells nous aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se't ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé,
4: Maca,
3: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
4: Ja tardava, de la
3: tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
4: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
3: Les dones.

0: antes, antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los días de la semana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico. Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí, mira, em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat. Vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sonia Deloné també, la Violeta Parra. És a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça teixent de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que més com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies, i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones i ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid, y ya estamos aprendiendo.
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas, i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit, i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Andabert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
6: Ràdio Tordera. Uau!

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la passada nit unes 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Escoltem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
2: Tot plegat en aquest sisè dia d'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. I en aquesta qüestió hem de lamentar la mort d'un temporer de 64 anys que va morir ahir dijous a l'Hospital d'Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos van rebre l'avís cap a la 1 del migdia. L'home hauria patit, segons sembla, un cop de calor. L'inspecció de treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. L'home vivia a Lleida i treballava en una empresa del municipi. I marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a l'excedent de raïm, una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert, podem dir, la porta a pactar indemnitzacions. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
4: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
2: I encara estem pendents d'aquesta 90ena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro que no podran tornar a casa fins aquí una setmana com a mínim. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici des de la Generalitat. Es garanteix que es canviaran els protocols en relació a la tuneladora per evitar a partir d'ara més esvorancs.
5: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
6: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
5: I repassem els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 10 de juliol de 2026. En surt als voltants del parc forestal la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona a Mataró. Martí Capçada.
8: Els fets van passar sobre 1:15 de la nit quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Tarannà, restaurant que es troba al parc forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades 1 de la matinada.
5: S'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera per risc d'incendi, Genís Mas.
9: L'entitat posposa l'activitat de xerrada i observació fins a nou avís i comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials a Instagram i Facebook @cercleastronomic de la Tordera.
5: I els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor, Sergi Ferrer.
10: El Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat dues sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música, ambient i dinàmiques per conèixer gent.
5: I dissabte torna la festa K80 a Canet Dani Grau.
11: Aquest dissabte arriba la festa K80 Net amb DJ Gritus. Aquest acte de la festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80.

0: En surt als voltants del Parc Forestal de Mataró la nit de dijous a divendres per un foc provocat prop d'un dels aparcaments de la zona, al costat de la urbanització de Can Vilardell. Genís Mas, bona tarda.
1: Bona tarda. Els fets van passar sobre dos quarts d'una de la matinada quan uns veïns van alertar de la presència de foc al costat d'un dels aparcaments de dalt del parc. Ràpidament van trucar els bombers i van avisar pels grups de veïns. Això va permetre que els treballadors del Taranà, restaurant que es troba al Parc Forestal, s'acostessin al foc amb extintors i actuessin per frenar les flames. Els bombers van arribar als pocs minuts i van actuar per acabar totalment amb el foc poc passades la una de la matinada. Segons veïns de la zona, el foc hauria estat provocat pel llançament d'una bengala de part de joves que es trobaven amb els seus cotxes a la

0: de fraus, la Generalitat de Catalunya. En reserves turístiques amb imatges i webs creades amb intel·ligència artificial. Laura Téllez.
1: La Generalitat de Catalunya ha decidit llançar una campanya per advertir dels riscos de les estafes en reserves turístiques durant l'estiu amb continguts creats amb intel·ligència artificial, com ara imatges manipulades d'allotjaments, anuncis amb ofertes fraudulentes o pàgines web que suplanten plataformes legítimes. Laura Caballero, directora de l'Agència de Ciberseguretat, remarca que la intel·ligència artificial pot ser útil per planificar itineraris, cercar llocs per visitar, demanar recomanacions de restaurants o traduir continguts durant els viatges. Adverteix, però, que també es pot utilitzar per estafar la ciutadania.
2: La intel·ligència artificial ens ajuda, no?, a planificar aquestes rutes, aquests viatges, a fer les reserves als restaurants que menys ens agraden o que, no?, o que volem anar en aquests destins turístics, però alhora, no?, com aquesta intel·ligència artificial, doncs està utilitzant d'una manera també il·legítima per part dels ciberestafadors per fer molt més creïbles, doncs, les estafes.
1: La campanya té com a objectiu fomentar un ús crític i responsable d'aquesta tecnologia a l'hora de planificar les vacances. Caballero alerta que la IA facilita que els ciberdelinqüents desenvolupin estafes cada cop més sofisticades, personalitzades i creïbles, i recomana verificar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials.
2: Convindria estar molt alerta i tenir en compte una sèrie de recomanacions, doncs, per exemple, recomanacions doncs, més enllà de fixar-se, no?, en la pàgina web en la que estem entrant, o per exemple anar directament a les fonts oficials, i si dubtem, doncs fer trucades, no?, en aquella font oficial per saber que realment la reserva que estic fent és realment legítima. Intentar veure, doncs, si el que m'estan demanant és fer paga, no?, si no perdràs aquesta reserva, doncs d'alguna manera busca aquesta urgència, aquest sentiment de fer-ho ja perquè si no ho perdré, doncs sospita, no? Sospita també si l'oferta és molt bona, doncs potser és alguna cosa que no és gaire legítim.
1: En cas de patir un frau econòmic, Caballero recomana contactar primer amb l'entitat bancària per bloquejar la targeta o aturar el pagament indegut. Després, subratlla la importància de presentar una denúncia. La campanya es difon des d'aquest divendres i durant tot l'estiu a les xarxes socials amb càpsules de vídeo i continguts divulgatius sobre les situacions més habituals i recomanacions pràctiques.
0: Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu els serveis municipals. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és. Sant Vicenç de Montalt reforça aquest estiu, com tu has dit, els serveis municipals per fer front a l'augment de població i garantir un municipi net, cuidat i ben atès durant els mesos de més activitat. Amb l'arribada de l'estiu, el poble rep centenars de visitants, estiuejants i persones amb segona residència. I per això, l'Ajuntament ha desplegat un conjunt de mesures per reforçar tant els recursos humans com els serveis de manteniment, neteja i recollida de residus. Pel que fa al personal, la brigada municipal incorpora 5 nous operaris, 3 joves del programa Brigada Jove 2026 i 2 treballadors contractats a través dels plans locals d'ocupació. Aquest reforç permetrà intensificar les tasques de manteniment de carrers, voreres, parcs i jardins, així com donar suport a les activitats d'estiu. També s'hi afegeix un agent de mobilitat i civisme per millorar la convivència, l'ordenació dels espais públics i també l'atenció a la ciutadania. En paral·lel, el consistori ha reforçat la neteja viària amb un nou contracte que incorpora més recursos, nova maquinària especialitzada i un servei d'emergències les 24 hores. A més, s'han creat 2 equips de treball, un per la part alta i un altre per la part baixa del municipi, i s'incorporen novetats com la neteja amb aigua a pressió i l'eliminació de grafitis amb tecnologia làser. També s'intensifica la recollida de residus i el buidatge de papereres, especialment a la zona de platja, passeig marítim i espais amb més afluència. Amb tot plegat, l'Ajuntament vol garantir un Sant Vicenç net, ordenat i amb serveis adaptats a la realitat de l'estiu.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. A Premià, el govern justifica el tòtem del carrer Jacint Verdaguer perquè la gent no hi entri amb el cotxe. Sergi Ferrer.
4: Sí, el regidor d'Urbanisme i responsable de mobilitat, Antoni Sobirà, explicava ahir a Premià Mèdia que el tòtem que s'ha instal·lat al carrer Jacint Verdaguer ha de ser impactant, perquè d'ara endavant, entre Doctor Fleming i carrer de la plaça, no hi podran passar cotxes i qui passi serà gravat per les càmeres i multat. I que per això ha de quedar molt clara la prohibició. Amb tot, Sobirà admetia que ara s'està estudiant, deia, si ha de ser un avís més o menys cridaner, i per això, després d'instal·lar-se a l'estructura, l'avís va ser tapat.
5: Aquest tòtem ha de ser molt, molt... Bueno, per això es va plantejar el tòtem. Ara estem polint que sigui més cridaner, que sigui tan cridaner, però ha de ser molt impactant perquè no hi hagi possible error de que la gent

0: gent s'hi posi, perquè penseu que la gent que s'hi posi serà filmat i rebrà automàticament una multa a casa, eh? O sigui que, a veure, és una zona peatonal i no s'hi ha de poder accedir. Per tant, el tòtem aquest ha sigut... Bueno, sembla que hi hagi un daltabaix amb el tòtem, però no n'hi ha cap. El que passa és que uns apostaven per una cosa més cridanera, els altres una cosa més... I estem aquí, i tampoc és una tragèdia. Però bé, s'ha de senyalitzar molt bé i esperem que funcioni, perquè serà una zona també important de trànsit de persones. Després les mercaderies, això hi podran entrar, però les persones serà la prioritat. Per això s'ha d'explicar molt bé i s'ha de tenir molt ben acotat.
1: Sobirà va confirmar que l'única excepció a la prohibició del pas de vehicles en aquest tram serà per l'accés a l'únic aparcament que hi ha i per a la càrrega i descàrrega de veïns i comerç.
2: Seguim avançant. Canet fa el correfoc, però ho farà amb precaucions. Dani Grau, bona tarda.
3: Doncs sí, el correfoc de Festa Major s'adapta a la situació d'extrema calor, amb la situació d'extrema dreta, d'extrema calor, i amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi, però estar al correfoc de Canet de Festa Major es manté amb una adaptació final per prevenció. L'espectacle es desenvoluparà amb normalitat dins de l'àmbit urbà i complint la normativa establerta. L'únic canvi és que no es farà el castell de focs artificials ni hi haurà focs voladors. En canvi, es mantindran els efectes pirotècnics a peu de terra previstos durant el correfoc. Per cloure la celebració, el castell de focs es substituirà per una remullada a la plaça Gabriel Macià. El correfoc és en aquest dissabte als carrers del centre de Canet a partir de les 10 de la nit. El recorregut començarà a la Riera del Pinari, és l'habitual, a l'inici de la cantonada del Pas de Marges, i passarà pels carrers Nou Avell Baix, com havien dit, Eusebi Golar, Sant Pere, Sant Saúc, Font i la plaça Macià. Per garantir la seguretat de participants i veïns, el consistori recorda que no es podran estacionar vehicles als vorals i a les zones properes al recorregut, especialment a les Cruïlles. També es demana als veïns que mantinguin portes i finestres tancades i abaixin les persianes i retirin dels balcons i façanes qualsevol element que pugui resultar perillós, com testos, tendals, cartells o banderes. Pel que fa als participants, l'Ajuntament recomana portar roba de cotó, de màniga llarga, pantalons llargs, calçat tancat i un barret que protegeixi el cap i el clatell. També recorda que cal respectar el recorregut establert, mantenir les distàncies de seguretat amb el públic i no manipular la pirotècnia un cop finalitzat l'espectacle.
2: I Estimem Premià es congratula per l'èxit de la Festa del Comerç i es desmarca de les crítiques del PSC. Martí.
4: Així és, el grup municipal d'Estimem Premià ha volgut posar de manifest la seva satisfacció per la Festa del Comerç de fa dues setmanes i ha demanat a Premià Mèdia rectificar una informació que es publicava ahir al migdia, però que va ser retirada arran del malestar mostrat per aquest partit. Estimem Premià no comparteix les crítiques del PSC, que considera totalment esbiaixades i fora de lloc, a més de poc rigoroses. Es congratula de l'èxit de la Fira de Comerç i deixa en mans dels comerciants representants per Comerç Premià l'anàlisi de la jornada. Segons la comunicació que ens fan arribar, el regidor d'Urbanisme, que actuava de portaveu a l'espai d'opinió, va manifestar que el nou format de festa, incloent el carrer Jacint Verdaguer, necessitava més ritme perquè parlem d'un nou carrer que s'ha d'incorporar a la dinàmica d'aquesta jornada. Escoltem el moment en què Sobirà parla de la Festa del Comerç i del cas del carrer Jacint Verdaguer.
5: Jo crec que ha estat la pitjor shopping night de totes les que hem viscut. Fins ara, ja em sap greu.
2: No és aquest el tall que volíem sentir. Martí, endavant, continua, disculpa.
4: Com explicàvem ahir, Comerç Premià té previst celebrar una reunió per valorar l'esdeveniment la setmana que ve. Ahir, però, ja ens avançaven que les primeres sensacions ja van permetre constatar una davallada en la participació de comerços.
2: Gràcies. I s'ajorna l'observació amb telescopis del Cercle Astronòmic de la Tordera per risc d'incendi. Genís.
6: Doncs sí, bona tarda. L'activitat estava prevista per aquest dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, però en aquesta ocasió l'entitat que havia decidit canviar l'ubicació a Orsavinyà, un espai triat estratègicament perquè ofereix una foscor més adequada per a l'observació de l'univers. El Cercle Astronòmic, però, que posposa, per tant, la xerrada i l'observació amb telescopis fins a nou avís a causa dels avisos de risc d'incendi. L'entitat comenta que la nova data es comunicarà a través de les seves xarxes socials a Instagram i a Facebook. Josep Pujol, el president de l'entitat, explicava una mica de què tractava aquesta activitat.
7: Ho fem a dalt a Orsellà perquè entenem que és un lloc una mica més fosc i aquesta setmana intentem fer alguna cosa al profund. Cel profund t'entén amb aquests objectes que no són ni planetes ni coses d'aquestes que estan a mica més properes, per exemple, galàxies, nebuloses i aquestes coses.
6: L'activitat, que és completament gratuïta i oberta a qualsevol persona que tingui curiositat per l'astronomia i per tal de garantir que la jornada funcioni de la millor manera, l'entitat demana civisme no embrutar l'entorn ni encendre foc quan es duia a terme aquesta activitat.
2: Gràcies, i els vesprejos del Far de Calella són el nou punt de trobada de l'estiu per fer amistats o bé per trobar l'amor. Sergi Ferrer.
1: Així és, el Festival Nits d'Estiu de Calella s'afegeix a la moda dels vesprejos i n'ha incorporat dues sessions a la programació d'aquest estiu. El Festival Calellenc amplia així la seva oferta de concerts i espectacles i convertirà el Far en un espai per passar-ho bé, amb música ambient i dinàmiques per conèixer gent. L'organització comptarà amb l'expertesa de Cites Ràpides, empresa calellenca pionera en l'organització d'esdeveniments de Speed Dating. Josep Grima, tinent d'Alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella, explica que la proposta vol anar més enllà de trobar parella i crear un espai de relació obert a tothom.
8: És un espai idíl·lic per trobar l'amor, les coses com siguin, però cadascú podrà triar el que vulgui. La intenció és justament aquesta, trobar-se amb gent, conèixer gent nova o fins i tot parlar amb aquella gent que et saludes de tant en quant i que saps que són de Calella però que moltes, o de la comarca, però que moltes vegades doncs no tens l'oportunitat de parlar, no? Doncs escolta, potser és el moment de fer el pas i parlar amb aquesta gent i generar noves amistats, per què no?
1: Els vesprejos al Far s'estrenaran aquest dissabte 11 de juliol amb una sessió adreçada al públic major de 45 anys que ja ha exhaurit totes les places. La segona cita serà el 8 d'agost a les 8 del vespre per al públic major de 30 i encara hi ha entrades disponibles al portal de venda oficial del NEC, intrapolis.com. La temporada del Festival d'Estiu ha arrencat amb força i després de la festa inaugural els concerts de juliol al Far i els primers d'agost ja han penjat el cartell d'entrades exaurides. És el cas de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi el 10 de juliol, Kiko Veneno el 17 de juliol, Judit Nederman el 31 de juliol, Andrea Motis el 7 d'agost i l'espectacle Llac Gener 76 del 15 d'agost. Encara hi ha entrades per a l'espectacle de monòlegs amb Fel Faixedes i Carles Xuriguera el 18 de juliol, el tribut a Alejandro Sanz amb Fran Valenzuela el 1 d'agost, el doble concert de l'Ibèrica Trio i Maruja Limón el 21 d'agost, l'homenatge a Eugenio amb Àngel Miralles el 22 d'agost i la nit de Cloenda amb Northern Cellos i Engai el 28 d'agost. També queden localitats per al cap de setmana de concerts de gran format al Pati de l'Os, el 24 de juliol amb Sau i Blaumut i el 25 de juliol amb la Cabra Mecànica i Los Toreros Muertos.
2: En cultura, tot a punt al Teatre de Palafolls per la gran final del concurs Mosca de Música Jove, Marc Ferri.
9: Demà se celebra la novena edició del concurs de música jove Mosca a Palafolls. Aquest certamen, que s'ha consolidat com un referent cultural, arriba enguany amb una vitalitat renovada després d'assolir una xifra rècord d'inscripcions. 35 grups, el doble que l'edició anterior. D'aquests 35 grups, 6 són els finalistes que demà actuaran al teatre en una vetllada que començarà amb l'obertura de portes a les 8 del vespre. Durant tota la nit, les 6 formacions finalistes es disputaran els premis oficials. Són Juny del 99, Hader, Run-Out, Nau, Indubio i La Mosca Van. Es tracta de projectes integrats per joves que majoritàriament aposten pel català i que ofereixen directes potents sobre l'escenari. Albert Muñoz és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Palafolls.
10: Tenim la novena edició del concurs Mosca, que aquest any la realitzarem al Teatre de Palafolls. L'obertura de portes serà a les 8 de la tarda i bé, doncs, tot seguit començaran a pujar a l'escenari els 6 grups guanyadors: Indubio, Renault, Nau, Juny del 99, Jader i La Mosca Van. I per últim, doncs, hi haurà un tancament de fi de concurs que hem convidat en DJ Sendo. Durant tot l'esdeveniment hi haurà els Diables, que gestionaran una barra per tal, doncs, d'amenitzar l'esdeveniment.
9: Els grups competiran per dos reconeixements, el Premi del Jurat i el Premi del Públic. Els assistents podran participar directament en una votació per escollir el seu grup favorit mitjançant una urna present en el recinte. Els guanyadors s'emporten un premi de 450 euros i, com a gran al·licient, també l'oportunitat de ser taloners a l'Alterfesta durant la Festa Major de setembre. Per fer més amena la nit, els Diables Folls organitzen el servei de barra i, a més, un cop finalitzades les actuacions i el recompte de vots, la festa continuarà amb la sessió de mashups de música catalana i èxits internacionals gràcies al DJ Sendo, encarregat de tancar aquesta novena edició del Mosca.
2: I Llavaneres dona aquest cap de setmana el tret de sortida a la Minerva 2026. Martí.
4: Doncs sí, ho farà amb un programa que combina teatre, música, tradició i activitats populars. La prèvia de la Festa Major arrenca avui divendres amb una de les novetats d'enguany. Un karaoke obert a totes les edats, el Casal Jove, que ja està obert ara mateix, ha començat a les 4 de la tarda. Perdoneu, comença en mitja horeta i començarà a les 4 de la tarda. La programació continuarà demà dissabte amb dues cites destacades. D'una banda, el Port Balí s'acollirà la segona regata Tres Viles de Rem i de l'altra, el pati del Casal de Llavaneres serà l'escenari del Rock Fest, una jornada de rock i gastronomia amb la participació d'una vuitantena de músics i diverses bandes. A la nit, el protagonisme serà per al teatre amb la companyia La Inestable, que portarà al parc de Cal Alfaro la comèdia anomenada Arsènic i Puntes de Coixí, una obra d'humor negre i tendresa que es representarà tant dissabte com diumenge a les 10 de la nit. El cap de setmana es completarà diumenge amb dues de les cites més tradicionals de la prèvia de la Minerva, la trobada de puntaires a les 10 del matí al Parc de Cal Alfaro i el 26è torneig de bitlles catalanes a les 11 als Jardins de Mas Sorrà. Joan Arnau, regidor de Cultura i de Festes de Llavaneres, ens diu que no ens podem perdre la festa.
11: No ens podem perdre el Teatre de la Inestable, no ens podem perdre els puntaires que venen de tot el Maresme i també el karaoke que fem al Casal Jove. A tothom li agrada el karaoke i que no falti ningú de les Tres Viles, per favor. Tampoc us podeu perdre les Villes Catalanes, la regata de les Tres Viles de Rem i el festival de rock que farem al Casal de Llavaneres.
4: D'aquesta manera, la Minerva 26 comença a escalfar motors amb un primer cap de setmana que combina cultura, festa i tradició popular.
2: I dissabte torna la festa K80 a Canet, Dani.
3: Doncs sí, aquest dissabte arriba la festa K80 amb DJ Litus. Aquest acte de festa major s'ha convertit en una cita indispensable pels amants de la música dels anys 80. Des de l'organització fa mesos que ja estan treballant i ho tenen tot a punt per fer passar una nit de gresca i ball inoblidable. Enguany la festa retorna a la seva ubicació habitual, al passeig marítim a l'antiga oficina de turisme davant de la residència Guillem Mas. En el programa d'actes de festa major hi ha una errada, ja que l'Ajuntament es diu que la festa es celebrarà a l'Espigó, a l'altra banda. No, de fet, només l'any passat es va fer en aquest indret per les queixes d'un soroll per part d'un veí. Enguany es retorna a la ubicació habitual. No hi ha... faltaran els hits dels anys 80 de la mà de DJ Litus, pel que fa al públic assistent, la gent de tot, vegen de tot arreu, perquè amb el temps el K80net ha anat agafant ressò. La cita és aquest dissabte a partir de 2:15 de la nit fins a 4:45 de la matinada al Passeig Marítim, davant l'antiga oficina de turisme.
2: Seguim amb més cultura. Israel, Vibration i The Congos encapçalen la sisena edició del Cultura Viva. Sergi.
1: Sí, el Festival Cultura Viva tornarà aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda al Parc del Mau de Calella amb una sisena edició marcada per la presència de dues de les grans llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. La jornada reunirà també artistes com Boom Boom Fighters and Kukapi, a més dels veterans Dance Crusher Sound i Badalonian Sound, amb les actuacions de Senyor Wilson i Rosie. El festival, impulsat per l'associació cultural Ital Youth, va néixer de la voluntat d'un grup de joves de portar la música jamaicana a Calella, un estil que fins aleshores no tenia presència estable a la ciutat. 6 edicions després, l'organització celebra haver consolidat una cita que aposta per preservar l'essència del reggae i la seva dimensió cultural. Més enllà dels concerts, la cultura viva reivindica el reggae com un patrimoni musical amb una forta càrrega històrica i social. L'organització defensa la importància de mantenir viu el llegat dels artistes que van impulsar aquest gènere a Jamaica durant les dècades dels 60 i 70 i que han influït en nombrosos estils musicals posteriors. Enguany, el cartell reuneix dues formacions amb prop de mig segle de trajectòria, una oportunitat poc habitual de veure en directe referents internacionals que feia anys que no actuaven al país. Albert Sisa és el director de l'esdeveniment.
12: Com moltes coses, hi ha esdeveniments de la vida que jo crec que no pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
1: El festival començarà amb les actuacions dels artistes convidats i culminarà amb els concerts dels dos grans noms del root reggae, una cita imprescindible pels seguidors i aficionats de la música jamaicana.
2: I en esports, el lluitador palafollenc de Muay Thai, Raúl Porras, guanya el bronze en un campionat a Bangkok. Marc Ferri.
9: Raúl Porras, que és representant del club Muay Thai de Palafolls, ha tancat una actuació brillant a l'Amazing Muay Thai World Festival 2026, celebrat recentment a Bangkok, a Tailàndia. El palafollenc ha aconseguit pujar al podi en la seva primera experiència en una competició d'àmbit internacional, emportant-se una merescuda medalla de bronze en un dels escenaris més icònics d'aquest esport. Per arribar al graó més alt del podi, Porras havia de superar un quadre de 4 combats. El lluitador local va començar amb molta força la competició, imposant-se en un primer enfrontament contra el representant de Xina, Moncau, al segon assalt. En la segona ronda es va veure les cares amb un lluitador de Mongòlia, a qui va vèncer els punts. Ho explica el mateix Raúl Porras.
13: La verdad que estoy muy contento. Nunca había hecho una competición así a nivel internacional y me sentí súper cómodo, tanto con la gente y con todo. Y dentro de lo que cabe, no nos llevamos el oro, nos llevamos el bronce, pero hicimos un buen trabajo. Para llevarnos el oro tenía que ganar las 4 peleas. Y gané las 2 primeras, una contra China, que gané por KO en el segundo asalto, y otra contra Mongolia, que gané los puntos, pero fue una muy buena guerra. Y disfrutemos mucho y me la llevé bastante bien la pelea.
9: La ratxa de victòries es va aturar a les semifinals, on Porras es va enfrontar a un rival del Canadà. Tot i l'esforç del palafollenc, el lluitador canadenc es va acabar emportant la victòria als punts.
13: Y luego la tercera fue contra el Canadá, pero también era un chico asiático, y el chico era zurdo, era más alto. Y bueno, fue muy inteligente, hizo su trabajo y a los puntos pues se me escapó la pelea. Pero bueno, hicimos un buen trabajo y yo creo que si fuese espabilado un poquito antes me la podría haber llevado. Y bueno, el chico que me ganó en la semifinal, que fue el chico este de Canadá, pues es el que se ha llevado el oro. Pero bueno, no es ninguna excusa.
9: El lluitador ha definit l'experiència com a molt bona i ha expressat el seu honor per representar a Espanya en aquest campionat de Muay Thai a Bangkok, assegurant que ja té la vista posada en el futur amb l'objectiu de tornar a buscar l'or en properes cites.
2: Més esports. Malgrat de Mar acollirà el tercer torneig d'handbol platja Open Speed aquest cap de setmana. Laura Téllez.
14: La tercera edició del torneig Handbol Platja Open Speed de Malgrat de Mar tindrà lloc aquest cap de setmana a la platja de l'Estillero, on s'hi ubicaran 7 terrenys de joc i es disputaran partits de les categories a la B infantil, cadet, juvenil i sènior. La prova s'inclou al 8è Tour Català d'Handbol Platja. El tour està organitzat per l'OAR Gràcia Sabadell, Club Handbol Cabà, Club Handbol Platja Nord-est, Club Handbol Montgrí, Ars La Roca, que gestionarà el torneig de Malgrat de Mar, i Joventut Handbol Mataró amb el suport de la Federació Catalana d'Handbol. En el cas de Malgrat de Mar, el torneig està promogut per la Regidoria de Turisme. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, explica que enguany hi ha, com a novetat, una millora de les instal·lacions i dels espais d'ombra.
15: Molts dels equips que venen, evidentment, perquè el que estan fent és aquest tour català per després poder anar al Campionat d'Espanya, que es fa al setembre. Per tant, aquí venen, evidentment, a, per dir-ho d'alguna manera, doncs, a obtenir un rànquing, que es diu, no vulgarment. Aquest any sí que hi ha novetats. Sí que hi ha novetats perquè primera cosa que hem fet és hem millorat molt les instal·lacions, en el sentit de tema dels pals i totes les infraestructures està millorat, i també una cosa molt nova respecte a l'any passat, hem millorat molt les zones d'ombra, cada vegada més, és evident, això no ho podem evitar. El tema de la calor i el canvi climàtic és present, l'any passat ja ho vam començar a fer, però aquest any ara ho estem muntant, tot el tema de les zones d'ombreig.
14: Ferrer explica que l'any passat la competició va portar, Malgrat de Mar, unes 5.000 persones.
15: L'handbol platja és un esport molt familiar, per dir-ho així. Aquí el que vindrà són molts equips amb les seves famílies. Per tant, vol dir, primera cosa, són gent que venen a passar el cap de setmana, la majoria, tant als nostres hotels com als nostres càmpings, venen a passar el cap de setmana, i a més són gent que, i es pot comprovar, i amb els temes restauració surten, i són gent que estan al poble i fan despesa al poble. Per tant, també, des d'aquest punt de vista, és un volum considerable. L'any passat, estem moment en números de l'any passat, van haver-hi en els dos dies unes 5.000 persones.
14: El 8è Tour Català d'Handbol Platja, que aquest cap de setmana farà parada Malgrat de Mar, va començar el 6 de juny a Sabadell, ja passat per Gavà i l'Estartit, i es clourà el 19 de juliol a Mataró.
2: I Tordera celebra el seu 16è festival de patinatge La Selva aquest diumenge, Genís.
6: Sí, l'esdeveniment que servirà com a gran tancament de temporada se celebrarà aquest mateix diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà al manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament així d'aquesta temporada. El recinte obrirà les seves portes a 5:45 de la tarda per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per 6:45. Per tal d'evitar que cues a darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere, per tant, avui, en horari de tarda, des de les 5 fins les 7 de la tarda, amb un preu de 4 euros si es compren el mateix dia diumenge. En canvi, a taquilla seran 5 euros. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tothom a no perdre's aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.
2: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, bona tarda. Avui les temperatures marcades per la calor, però una calor molt menys intensa que no pas ahir. Recordem que ahir encara arribàvem a superar els 36 graus a Vilassar, 35 a Mataró, o també a Sant Cebrià de Vallalta, els 37 graus gairebé de màxima. Això canvia avui amb unes temperatures que han quedat al voltant dels 34 graus al Montnegre, Can Massuet del Far, 33 a Tordera, 32 a Mataró, 29 a Arenys de Mar i també a Sant Cebrià de Vallalta i 31 a Palafolls. Una situació meteorològica que, de fet, en les properes hores vindrà marcada justament per això, per un descens de temperatura, unes temperatures que, tot i ser estiuenques, seran molt més suportables que no pas en les últimes jornades, i de cara a demà també amb núvols, intervals de núvols que, com avui, seran poc importants, més nombrosos, però, i no descartem que es pugui arribar a escapar alguna goteta cap a l'àrea de la serrada litoral. En qualsevol cas, serien fenòmens aïllats i molt poc importants. Per la seva banda, els vents en les properes hores moderats del sector est, sobretot de cara a demà, i això implicarà una situació marítima també més alterada, amb maró a tota la costa maresmenca. De cara al que és la jornada de diumenge, s'espera que es mantingui aquest vent humit de mar cap a terra, i tot i que les temperatures podran pujar una mica, en conjunt continuarem amb un ambient força agradable, tenint en compte que estem al mes de juliol.
2: Molt bé, doncs sembla que la calor afluixa, tot i que, doncs, com bé ha explicat el nostre meteoròleg del Consell Comarcal, en Quim Serra, diumenge tornarà a pujar la temperatura. Nosaltres ara farem tot seguit una petita pausa i quan tornem parlarem del Baruma Fest, un tardeo o vespreig solidari que servirà, doncs, per recaptar fons per aquesta ONG. Ens ho explicarà la Judit Jiménez, que és sòcia de Baruma. I també avui és divendres i com cada divendres parlarem de cinema amb la Mireia González per repassar les estrenes de la setmana. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, quan falten 2 minuts per arribar, doncs, quan faltaran 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda, nosaltres fem el repàs a les xarxes socials amb en Genís. Genís, bona tarda des de Tordera.
3: Bona tarda.
2: Què tal? Com va el divendres?
3: Molt bé, ja a punt de cap de setmana, a veure si la calor també rebaixa una miqueta aquestes temperatures i doncs, podem gaudir una mica més de l'estiu amb més calma.
2: Molt bé. Explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
3: Doncs precisament al Maresme parlarem d'aquestes temperatures i és que com estava previst, el pic de la segona onada de calor de l'estiu s'ha assolit aquesta setmana a tot Catalunya, en concret aquest dimecres, deixant temperatures de rècord al Maresme. El termòmetre va arribar al seu màxim a Tordera amb 39 graus, però a Mataró, la capital, també s'han registrat durant el dia dimecres 37,6 graus. Això després d'una nit que ja havia estat intensa, també amb mínimes de més de 25 graus. La situació prevista per ahir dijous era similar. El Meteocat mantenia l'avís per calor intensa a tota la comarca i un perill de 5 sobre 6. En el cas global del Maresme, les màximes registrades aquest passat dimecres van anar dels 35 graus, que s'han assolit també a Tiana, fins als 39 que hi ha hagut durant el dia de Tordera i segons dades del Consell Comarcal, doncs a tot el Maresme que va patir aquestes mínimes, recordàvem, de més de 25 graus. Altres municipis amb temperatures molt altes van ser Dosrius amb 38,6, Vilassar de Mar amb 38,3, Sant Cebrià de Vallalta amb 37,2 o Palafolls amb 36,2. A partir d'avui, però, s'espera que la situació relaxi una mica gràcies a l'arribada d'un vent de llevant. El dissabte, dia que s'hi esperen alguns núvols, les temperatures màximes podrien ser de 29 o 30, com a molt, igual que diumenge. Per tant, a veure si d'aquesta manera es relaxen les temperatures.
2: Tela amb aquestes altes temperatures que bé ens has explicat que s'han assolit aquí al Maresme i també doncs, arreu del territori, unes temperatures que segurament fa uns anys eren anecdòtiques, però que ara alguns experts ens diuen que això és el panorama que ens espera de cara ja als pròxims anys, així que ja ens podem començar a acostumar.
3: Sí, sí.
2: En clau internacional, què podem explicar?
3: Doncs parlem del grup alemany Volkswagen, el fabricant d'automòbils més gran d'Europa, que ha anunciat que deixarà de fabricar la meitat dels models en una retallada de producció que no concreta quina traducció tindrà pel que fa al tancament de plantes i la pèrdua de llocs de treball. Durant la reunió del Consell d'Administració a la seu central de Volkswagen, a Wolfsburg, es va decidir reduir la producció anual de vehicles un 25%, passant dels 12 milions actuals a 9 milions. La idea és concertar esforços en aquells models que tenen més èxit al mercat. Les vendes del grup van caure un 6% durant la primera meitat de l'any. Amb aquestes mesures, el grup automobilístic alemany espera millorar la seva posició en un mercat que es troba en una fase molt exigent de transformació.
2: Explica-nos aquest tuit internacional, no?, del grup alemany Volkswagen. M'ha entrat curiositat per saber quin és el teu cotxe preferit, però no cal que sigui, és a dir, com dir, ah, no, jo tinc aquest cotxe. No, quin t'agradaria poder tenir si no hi haguessin límits?
3: Ostres, en sé molt poc de cotxes, no et sabria dir quin,
2: sí?
3: Quin m'agradaria. Sí, crec que has topat amb la persona que menys sap de cotxes de Tordera, almenys, i del Maresme segurament també.
2: Jo voldria un Lamborghini.
3: Déu-n'hi-do. Però ja correries. Vaja. Amb aquest cotxe? Són perillosos, també.
2: Sí, el tema és mantenir-lo.
3: Exacte.
2: Que, clar, et costa un ull de la cara, però després mantenir-lo també tela, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Però vaja, per somiar, no? Que no falti.
3: Que no falti, exacte.
2: I el tema curiós del dia, Genís?
3: Doncs com a curiositat portem que l'època estival les propicia perquè els nens vagin al cinema i per això també s'estrenen pel·lícules com Baiana, que de fet la sala en són fins i tot un refugi climàtic per a tota la família, però també han coincidit diverses novetats en cartellera que mostren realitats molt dures que els infants viuen arreu del món. Són pel·lícules d'aquelles que ajuden a obrir els ulls i reflexionar sobre el món en què vivim. En el cas de Disney, s'entesta a seguir fent versions amb actors dels seus clàssics animats amb un objectiu estrictament econòmic. Des d'un punt de vista artístic, la gran majoria són còpies sense ànima, també insulses, i encara estan menys justificades quan una part de la pel·lícula s'ha de crear igualment de forma digital, com en aquest cas els animals de la mateixa pel·lícula de Baiana. Com que són les mateixes escenes, els mateixos diàlegs i les mateixes cançons, els crítics diuen que el més interessant és veure com The Rock, o La Roca, juga amb la seva perruca i res més. Per tant, crítiques no gaire bones o del tot bones per a aquestes pel·lícules versionades a vida real de Disney.
2: Ja, ja. De fet, després, com que tindrem la secció de cinema, la nostra companya i col·laboradora, la Mireia González, ens explicarà una mica la trama d'aquesta pel·lícula. No sé si l'haurà vist, si ens podrà fer una petita valoració. Ara al cinema sé que hi ha Toy Story 5, que sí, hi ha com molta falera, molta gent que està anant a veure la pel·lícula, i bé, no em sona cap més que així que s'estreni. De fet, ja fa temps que no vaig al cinema. Tu quan fa que vas anar al cinema per última vegada?
3: Mira, l'última vegada va ser, no sé si la setmana passada o en farà dues, ara mateix.
2: Ah, doncs mira, fa poc, eh?
3: Però sí, ara fa poquet. Però feia que no hi anava també, bastant.
2: Molt bé, doncs va, som-hi, anem ara a conèixer la pregunta del dia. Genís, què estem preguntant avui?
3: Doncs en relació a la curiositat d'avui, preguntem si preferiu les pel·lícules de Disney de dibuixos o les versions amb persones reals.
2: Jo no m'has preguntat, però vaja, t'ho explico. Em prefereixo les pel·lícules de dibuixos.
3: Jo també.
2: A mi les de personatges reals... Mira, vaig anar a veure una, m'acabo d'en recordar ara mateix, l'any passat, la de Stitch.
3: Ah, sí.
2: Com es diu? Stitch, no, la pel·lícula?
3: Sí, Lilo i Stitch.
2: Ostres, tu... un fracàs, considero. O sigui, l'Stitch molt divertit, així molt, molt maco i tal, perquè és un ninotet així divertit, però la pel·lícula va ser saps?
3: Sí,
2: força avorridota.
3: Jo t'he de dir que també prefereixo les de dibuixos.
2: Sí, tenen com... Vaja, crec que conserven més la màgia, no, de les pel·lícules Disney, tot i que hi hagin moltes crítiques al respecte, que perpetuen segons quins rols, tot això que les envolta, però vaja, a mi els ninotets m'agraden molt. Coco, m'encanta.
3: A mi també, a mi també.
2: És de Disney, Coco?
3: Sí. Diria que sí.
2: Pixar.
3: O Pixar, sí, pot ser.
2: Clar, jo veig tot la mateixa cosa. Estan fusionats, no, Marçal? Molt bé. Marçal hi entén més que
3: expert,
2: jo.
3: Molt bé.
2: Doncs bé, Genís, moltes gràcies. Seguim avançant al programa. Fins ara.

0: La solidaritat també es pot viure amb música, bon ambient i ganes de compartir. Avui descobrim el Baruma Fest, un vespreig solidari que vol recaptar fons per la tasca que du a terme l'entitat Baruma i també sensibilitzar i implicar a la població. Per conèixer tots els detalls de la iniciativa, ens acompanya la Judit Jiménez, responsable de comunicació i sòcia d'aquest projecte. Judit, benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, per ubicar-nos, i també per qui encara no us conegui, què és Baruma i quina és la vostra tasca?
1: Baruma és una ONGD que va néixer fa uns 8-9 anys arrel d'una visita d'en Denis, dels germans Fornés, en Denis i la Griselda, que van anar a Tabasell, a un casament d'un amic seu de l'ètnia Mandinga. Uh-huh. I quan eren allà van descobrir, van veure que hi havia una gran necessitat a nivell sanitari. O sigui, van portar un nen que estava molt malaltó, que estava morint. El van veure i era només perquè no podia anar al metge, no s'ho podia permetre, no? I ells el van dur i arrel d'aquí van crear com una mena d'efecte bola de neu. Cada vegada que es llevaven al matí tenien més persones que necessitaven que els atenguessin i els donessin suport i un cop de mà. I llavors van decidir, doncs, formar la nostra ONG. Ho dic així molt ràpid perquè n'he parlat diverses vegades i convido tothom que vulgui a que entri a la nostra web, a baruma.org, i ho haurà tot i ho explica tot perfectament. I arrel d'aquí hem anat fent diferents branquetes a dintre de l'ONG i a part de la salut, que és el més important, una de les més importants pel meu parer, perquè tenim unes 1.800 criatures mutualitzades a la Comunidadavo, que això és moltíssim, s'ha gairebé aconseguit erradicar la mortalitat infantil a la zona on estem actuant nosaltres. I també tenim el tema de la drepanocitosi, que és una malaltia que tenen ells genètica, que la sang se'ls canvia la sang. La sang es forma en els glòbuls rojos en forma de falc i es van picant entre ells, els ataponen les venes i això. Fan unes crisis molt dolentes fins que acaben que la sang es queda líquida i poden arribar a morir tot. I estem tractant amb unes combinats de L-glutamina i unes quantes cosetes als pacients que tenim allà i veient que estan reduint bastant també les crisis i estan tenint millor qualitat de vida. També fem reformes d'escoles i que fos de santé. I per últim, i que és un projecte molt xulo, és l'empoderament femení, que és crear hortes de dones, que el que fan és elles mateixes, doncs clar, se'ls dona les eines i la formació perquè puguin treballar cadascuna a la seva parcel·la i tenir una microeconomia, no? Fan menjar, amb el menjar, el que cultiven, poden menjar ells, les seves famílies, i a més amb el sobrant poden vendre una miqueta. Uh-huh. Doncs tot això, aquest gran popurri de coses, i alguna més que segurament ara se'n passa perquè no tenim tampoc molt de temps, és el que és Baruma.
0: Uh-huh. Parla'ns també de com va sorgir la idea d'organitzar aquest Baruma Fest, aquest vespreig solidari. Com se us va ocórrer aquesta idea?
1: Doncs se'ns va ocórrer en una de les juntes, perquè nosaltres, clar, constantment hem d'estar pensant i intentant trobar fons i recursos per poder-nos sostenir, no? Perquè a part dels socis i dels ajuts que es puguin aconseguir d'entitats, ajuntaments i fons de cooperació, també necessitem sostenir-nos a nivell de trobar diners i recursos nosaltres. I estàvem parlant i veiem que podríem fer, hem fet algun Sapiens, que ara aviat, més endavant ja us anunciarem un altre, el Sapiens, hem fet els Premis Diarama, hem fet diverses coses que al final vas ajuntant mercats, vas a llocs, no? Però vam pensar, i per què no fem un tardeo, que està tan de moda ara, que a la gent ens agrada sortir allò a mitja tarda i portem una miqueta el que és la cultura, no? Perquè portem, ara us explicaré, però serà molt amb ambient, clar, africà, no? Serà aquí, al Parc de Can Rafart, a Vilassar de Dalt, el divendres 17 de juliol, guardeu la data, a les 6:30 fins a mitjanit. Serà superxulo perquè tindrem actuacions de 3 DJs de la zona del Maresme emblemàtics, la DJ Marta, el DJ Edu i el DJ Merey. I a més tindrem l'actuació especial dels nostres amics de la comunitat, són el col·lectiu Catacasa, que són un grup de gent senegalesa que fan percussió i danses africanes i ho fan superbé i vindran també a amenitzar-nos. Uh-huh. I tindrem servei de barra, sopar a la fresca, barbacoa i gresca i el que us pugueu imaginar, tot i més.
0: Entenem que ja esteu fent promoció d'aquest esdeveniment solidari. Quina resposta esteu rebent per part de la gent?
1: Molt bona, la veritat. I el que hem fet nosaltres també per motivar una miqueta la venda d'entrades, perquè sabem, clar, és una entrada anticipada, és una miqueta simbòlica, són 10 euros l'anticipada. Qui vulgui pot entrar a Entràpolis, posa Baruma Fest o Baruma i ja sortirà. Baruma Fest i fins i tot, us dic, per si algú li diu, ai, m'agradaria col·laborar, però no hi puc anar. Hem fet una línia zero, o sigui, una fila zero. Llavors hi ha una part del Baruma Fest que posa Baruma Fest fila zero, que si voleu fer el donatiu allà d'uns 10 euros, que és la preu de l'entrada base, d'ara anticipada, i també ens ajudaria moltíssim. Ens aniria molt bé que la gent s'apuntés per tenir una previsió de comanda, perquè, clar, nosaltres ara estem aquí a pals de sec, que sí que clar. Tenim unes quantes ja venudes, però, clar, no pots guiar per això, perquè tu imagina que després de cop i volta ens ve moltíssima gent i ens quedem que no arribem, no? Ens agradaria molt, per això fem aquesta també crida, per poder explicar-ho, que a més ens anirà molt bé pels nostres projectes, però, si us plau, perquè així també podem veure una miqueta cap a on anem.
2: Clar, tenir previsió, sí, no? Que no s'acabi, doncs, clar, les begudes...
1: O el menjar, clar. Que sabria molt greu, perquè si després ve la gent i... Clar, i tots sabem que el juliol, al vespre, fa calor, s'està bé al parc. Uh-huh. I si tens música, tens allà per seure taules, tens bon rotllo, una zona que potser hi ha aigües... No sé.
2: Clar, la gent s'anima.
1: Clar, la gent s'animarà segur, uh-huh, i estarà molt bé.
2: A qui animeu especialment a venir? Perquè aquesta proposta és per tots els públics o és més per gent més gran? O...
1: A veure... Jo veig que per l'horari encaixa perfectament un pare, o sigui, unes parelles que tinguin algun crio poden venir, no hi ha problema. El que passa que sí que és cert que els vesprejos o els tardeos estan més enfocats a persones ja de més grans de 18 anys, mm-hmm, o sigui, més grans, perquè... Però, clar, tampoc volem tancar-li les portes a ningú, perquè clar, és que és absurd, perquè al final els jockeys, cadascú té el seu estil, punxaran música de tots tipus i haurà que serà més actual, més de l'època i tal, i... tothom s'ho passarà bé, o sigui que tothom, mm-hmm, és benvingut en realitat, eh?
2: Fins i tot et diria que potser el que coneixem com a tardeo és com la gent d'entre 35, 40, 45, ho rep molt bé, no? Perquè, clar, ja no tens l'energia dels 20 anys de sortir de festa fins a les 6 del matí, però tampoc quedar-te a casa i anar a dormir a les 9 del vespre.
1: Fa molta... Sí, sí, totalment. Jo vaig anar-hi fa poc a un i m'ho vaig passar superbé per això, perquè era com que semblava que estava de festa a una discoteca de la Llet i estava allà a la tarda, enmig de la muntanya,
2: clar,
1: amb gent de la meva edat, i era molt guai.
2: I arribes a casa a les 11
1: o... 11 o 12, i com un senyor, saps?
2: I l'endemà rendeixes, estàs fresc, no?
1: A més, era també per fer això, no? És Baruma Fest, el tardeo solidari. És, posant-li aquest nom també podem garantir-nos i esperem que hi hagi més edicions, seria molt guai. Uh-huh. Pots anar fent tardeos a diferents moments de l'any.
2: Aquests diners que es preveuen recaptar aniran a algun projecte en concret? Una mica es repartiran entre totes les tasques que feu?
1: Van directament al fons als fons de l'associació per poder ja anar directe cap a Senegal. És que nosaltres tots els diners que tenim són per treballar. Són, uh-huh, per mantenir l'estructura que tenim, perquè allà a Senegal penseu que a part de totes les persones beneficiàries d'aquest suport, dels medicaments, de l'escola, de totes les coses, ja tenim gent que hi treballa, senegalesos, gent d'allà local que està treballant per l'associació. I llavors tot això s'ha de sostenir. Però bueno, que va tot directe a Àfrica, va tot cap allà.
2: Posem la mirada al futur. A quins reptes o projectes de futur teniu des de Baruma?
1: Buf! Doncs seguir-nos consolidant, anar fent... i poder garantir el que tenim i poder-lo anar seguint fent i tant de bo més endavant puguem anar creixent, uh-huh, i anar fent. Però l'important per nosaltres és tenir els mitjans i poder seguir treballant amb el que estem fent, perquè realment és que és molt ja. Uh-huh. Tu, dic 1.800, és que és...
2: Són molts infants.
1: Som 13 poblats, crec, uh-huh, de la comuna de Davo. És molt, en realitat. Totalment. I són nens que abans, mira... No hi havia esperança i ara n'hi ha més.
2: Totalment.
1: I això és molt important i molt bonic.
2: Alguna cosa més, Judit, que ens haguem pogut deixar de comentar del Baruma Fest? Hem parlat del preu, que es poden adquirir les entrades anticipades...
1: Jo dic, agafeu les anticipades perquè la sorpresa és que després arribareu a taquilla i seran 12.
2: Clar.
1: Que és el que posen els cartells que posarem per tot arreu. La cosa és que jo penso que és una cosa... Al final, si ho penseu, si anem a prendre... L'altre dia vaig anar a prendre un mojito por ahí, m'han clavat 12 euros o 13 euros, i vaig dir, bueno, vale, doncs... Te'n vas al Baruma Fest, que tens la consumició inclosa, i després allà dintre, no sé els preus encara, però hi haurà allò, botifarra, no sé què, amanides, humus... O sigui, podreu gaudir i estar bé, podeu quedar amb els amics, podeu, si voleu, ja veureu que dintre de l'Intràpolis hi ha la possibilitat d'agafar una taula... Ah. Per 4 persones amb ampolla de cava. Val? Llavors ja el preu s'ajusta. Bueno, en fi, que hi ha 1.000 opcions i és que ens ho passarem molt bé. I, de fet, això també va molt bé per les persones que no puguin, per exemple, dir no em puc fer soci perquè jo no puc mantenir el pagar cada mes X, no? Que al final nosaltres tenim una quota de 12 euros al mes i entenc que hi ha moltes persones que no poden per la situació actual. Però si hi ha algú que pot i vol, doncs serà benvingut també.
2: Clar.
1: Però si no, és una molt bona manera de col·laborar amb nosaltres.
2: D'aquell dia...
1: D'aquell dia, ajudant-nos a poder fer una bona embranzida i que puguem tirar una miqueta més endavant, saps? Uh-huh. És molt important.
2: Recorda'ns, la data i el lloc, sobretot, perquè no ens ho perdem.
1: Guardeu. 17 de juliol, a les 6:30, fins a mitjanit, al Parc de Can Rafar, a Vilassar de Dalt.
2: Molt bé.
1: A Baruma Fest.
2: Doncs, Judit, que sigui tot un èxit.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Espero que ens hi trobem. I vaja, això, a recaptar diners i a ser solidari, que és el que toca.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs acabem de parlar amb la Judit Jiménez sobre aquest Baruma Fest, aquest Tardeo Solidari. Nosaltres ara farem una petita pausa, anirem a la desconnexió i quan tornem ens esperen moltes més seccions. Fins ara! Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!

0: al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar a l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
2: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
1: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.
3: Estàs escoltant Ona Maresma a la teva ràdio local.
4: Vinga, som-hi, anem amb les efemèrides musicals quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda i en Genís ens explicarà per què estem escoltant aquesta cançó.
5: Doncs estem escoltant aquesta cançó, I Can't Get No Satisfaction, perquè els Rolling Stones aconseguien el 1965 el seu primer número 1 dels Billboard amb aquesta mateixa cançó.
4: Molt bé, el nostre expert en música, en Sergi Ferrer, vol fer la seva aportació diària?
6: Diària.
4: Sí, no, queda més professional.
6: Sí, no? Exacte. Jo sempre que parlem d'aquesta cançó, almenys amb el meu pare ho faig molt, no? De dir curiositats. Sempre que parlo d'aquesta cançó o surt el tema, hi ha una curiositat molt, molt curiosa, que és que, bueno, tots hem escoltat aquest mític riff de guitarra, no? D'aquesta cançó de Keith Richards. Es veu que va ser composat mentre dormia, es va aixecar, va encendre una gravadora, sense raó aparent va començar a tocar la guitarra, li va sortir aquest riff, es va dormir, va deixar la gravadora encesa i si s'escolta la gravació original s'escolta el riff de guitarra i després 2 hores de Keith Richards. Clar. Dormint, roncant, vaja.
4: Una mica com en Dalí, no? Podríem dir.
6: Sí. Bueno, sí, exacte.
4: Que també somiava, però en aquell impàs entre estar despert i estar dormit, sabeu quan estem en el limbo? Que ens exacte, venen a la ment idees fantàstiques. Doncs si som capaços de llevar-nos en aquell moment, podem ser uns genis.
6: Bueno, en aquest cas parlem d'una època on les drogues també estaven pel mig, però bueno, no hi entrarem massa, perquè als 60 tots sabem que aquella època va ser una mica complicada.
4: Totalment. totalment. Molt bé, doncs va, deixem de banda aquesta efemèride musical. Estàvem escoltant aquesta cançó, però ara anem a felicitar els famosos que avui fan anys. Espera, Genís, perquè no sé si en Marçal és ràpid, perquè tenim una cançó per felicitar els famosos que fan anys cada dia que vam estar aquí a la redacció dient, va, quina cançó podríem posar que no sigui massa avorrida, tampoc massa espitosa, però vaja, vam triar aquesta.

0: Pedazo de hit per felicitar els famosos que avui fan anys, un 10 de juliol.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Aquesta no me l'esperava jo.
0: Doncs va, t'agrada aquest tipus de música o què?
1: Sí, home, en moments de festa que necessites activar-te una miqueta, sí, sí, sempre va bé, sempre va bé.
0: Molt bé, doncs va, ritme de hard... com que es diu això, aquest gènere?
1: Sí,
0: hardcore, no? Tecno, hardcore.
1: A saber, no ho sé, no ho sé. Algo així, algo així.
0: Algo així, eh? Aquí fa anys, avui.
1: Doncs mira, felicitem per començar a Sofia Vergara, l'actriu i model colombiana mundialment també coneguda pel seu icònic paper de Gloria Delgado Príncep de la comèdia Modern Family, fet que la va convertir durant anys en l'actriu més ben pagada de la televisió nord-americana. Doncs avui fa 54 anys.
0: Fantàstica, eh? La Sofia Vergara m'encanta i m'agrada molt. No sé si recordeu una entrevista que li va fer en Pablo Mo.

0: anys, però ell mateix també potser s'ha tenyit i ningú li diu res.
1: En fi, un programa doncs, que ha deixat alguna joia que altra. També recordem que felicitem altres celebritats com Jessica Simpson, cantant de pop, actriu i estrella de televisió nord-americana que va assolir una gran fama internacional a principis dels anys 2000, convertint-se posteriorment en empresària de moda. Doncs avui fa 46 anys, Jessica Simpson.
0: Perfecte, i encara tenim una altra persona que fa anys.
1: Doncs sí, tenim Edmilson, exjugador del Futbol Club Barcelona i del Brasil, que avui fa 50 anys. Per tant, una brasiler doncs, que va jugar al Barça, que avui també celebra el seu aniversari.
0: Molt bé, doncs felicitats a tots ells, a la Sofia Vergara, a la Jessica Simpson i també a aquest jugador, exjugador, el Edmilson. Més coses, més efemèrides, Genís, què tenim?
1: Doncs mira, un 10 de juliol de 2008, l'empresa Apple llançava la seva App Store i anunciava la venda del seu iPhone 3G. La nova plataforma permetia als usuaris descarregar aplicacions directament en els seus telèfons mòbils, una funció que transforma així la manera d'utilitzar els dispositius intel·ligents. En la seva estrena, la botiga va oferir al voltant de 500 aplicacions desenvolupades tant per Apple com per empreses externes. D'altra banda, l'iPhone 3G, presentat com a successor del primer iPhone, incorporava connexió a xarxes mòbils de tercera generació i sistema de navegació GPS.
0: Molt bé. Vosaltres que sou, Team Apple o Team Android?
1: Mira, jo n'he tingut només un d'iPhone i la veritat que, home, no sóc dels majors fans d'aquest tipus d'empreses, però si va bé, s'ha de dir també.
2: Jo hiperfan no, però sí, sóc Team Apple, tot i que havia començat sent Android. Però
1: jo també, exacte, jo també.
0: Clar, el tema és que... Digues.
3: No, que dic que diuen això de que un cop tens un Apple costa molt després tornar a tenir un mòbil, bueno, un Android o un Huawei o qualsevol marca, no? O sigui, no sé si és veritat, però a mi m'ha passat també.
1: Sí, a mi també.
0: Totalment. És difícil. No, però jo us diria fins i tot com si et canvies el mòbil tant per una banda com per l'altra, no?
1: Exacte, sí, segurament.
0: D'Android a Apple és complicada l'adaptació i també d'Apple a Android. Sí, a mi em va passar igual, Martí? Sobretot d'Android a Apple.
3: Bueno, doncs ara ja ens hi haurem de quedar.
0: Sí, ara ja formem part de la secta Apple, no podríem dir.
2: Sí, a mi a la bateria em tira enrere, us ho he
1: això,
2: de dir.
1: Això sí que és veritat.
2: Una cosa, perquè començo el dia amb 80 i acabo al migdia amb 30.
0: La fantàstica obsolescència programada, que s'ha estudiat molt i que vaja que... Sobretot Apple, eh? Apple ho fa moltíssim perquè ara ja estem per l'iPhone, què, 17? 18?
1: No ho sé.
2: Ni idea.
0: Clar, si les mòbils funcionessin bé, jo crec que... Vaja, anar evolucionant està bé, eh? O sigui, no em malinterpreteu. Però adquirint la necessitat de comprar-te un mòbil nou cada any i, a més, si no ets una persona que poguéssim dir consumista, fan que el teu telèfon comenci a rendir menys.
1: Exacte.
0: I t'obliguen, no? Sí.
3: Trobo estrany que no hi hagi inventat, no sé si és perquè no es pot o el què, però com un carregador que literalment l'hagis d'enxufar 5 segons i ja estigui al 100%, vull dir, avui en dia que està tot, hi ha cures contra el càncer i de tot, bueno. I sembla que per carregar el mòbil l'has de tenir 2 hores enxufat.
1: O sigui, tampoc interessaria, entenc.
0: Sí, això li podríem preguntar quan torni en Marc Tresserres del Japó al setembre. Li preguntarem si quines coses ha vist al Japó que aquí encara no hagin arribat, perquè allà segur que, bé, ja sabem que són doncs, molt creatius i van un pas per endavant.
2: Massa poder.
0: Sí, massa. No, a mi em fa molta gràcia els robots que surten, aquests vídeos que surten els japonesos amb els robots i els robots foten hòsties a la gent. No sé si heu vist, no? O sigui, robots que fan una presentació en què presenten un robot nou i hi ha molts vídeos que el robot doncs, es torna boig i fa doncs, una bufetada a algú del públic i jo vaig veure precisament l'altre dia un vídeo d'un robot que li feia una bufetada a un nen petit que estava per allà.
1: Ostres, això sí que no ho he vist ja.
0: Ja ho buscaré i us ho ensenyaré. Va, que ens anem per les rames. Amb més coses, hi ha alguna efemèride més?
1: Sí, acabem amb una altra efemèride i és que avui fa 62 anys que la dissenyadora britànica Mary Quant presenta oficialment la minifaldilla per primera vegada en una passarel·la de Londres durant la seva col·lecció d'estiu.
0: 62 anys té la minifaldilla, aquesta peça de roba que avui està tan extensa, no? Normalitzada. 62 anys, no em semblen tant.

0: abans.
1: No, a mi tampoc.
0: Em sembla que fa com molt poc que es va crear. Sí, clar, abans que anaven amb faldilles llargues, no com les masoveres.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, doncs, companys, alguna cosa que vulgueu... Digues.
2: Per si anaves a preguntar, no me'n poso, de minifaldilles.
0: No. Oh,
2: si
0: podries
2: no sé
0: fer-ho,
2: si en Genís i en Martí se'n posen...
1: Mira, això lliures, precisament òbviament. No, però no ho sé. No sé.
2: Això precisament no,
1: No.
3: S'haurà de provar.
1: Exacte.
0: Vaja, cadascú pot anar com vulgui, al final...
2: Com els escocesos.
1: Exacte.
0: Sí, però no són tan curtes, no, les faldilles
1: dels escocesos? No, les dels escocesos són una mica més llargues, no?
0: I perquè no porten calçotets.
2: Com?
0: No ho sabíeu? No porten calçotets. En Marcel em diu que sí?
1: No,
0: us ho prometo que els escocesos 100% reals no porten calçotets.
1: Ostres, millor no aixecar les faldilles, llavors.
4: No porten calçotets. T'ho confirmo jo, que tinc una mica escocès autèntic i no porten calçotets.
0: Veus? Exacte. És que... I fa fred, allà a Escòcia.
1: Déu-n'hi-do.
2: Estan acostumats, ja.
3: No deu bufar gaire el vent.
0: No sé, jo...
4: Ho deixem parlar amb el Limón, Rau. Això de... Sí.
0: Totalment. Molt bé, companys, nosaltres seguirem avançant, anirem a parlar tot seguit de cinema amb la Mireia i també amb en Dani, així que gràcies i fins ara.

0: Molt bé, doncs ja ho estàvem avançant. Com cada setmana, avui és divendres i és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com sempre, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Dani Grau. Companys, bona tarda.
1: Doncs bona tarda, bona tarda. Hola, Mireia, què tal?
2: Bona tarda, què tal? Molt bé,
1: tanquem,
2: i tu?
1: Tanquem paradeta fins al setembre,
2: sí.
1: I ho fem amb una... tothom ha estat atontat per aquesta calor que fot, però també sembla ser que a partir d'ara, aquest cap de setmana, estarem molta gent atontada per la veiana aquesta, no? Vull dir, és una pel·lícula que s'espera amb una expectativa bastant alta, no? O què?
2: Sí, sí, sí. És la versió del clàssic de Disney, Baiana, que vam veure fa uns anys, la que dibuixos, i ara ens arriba la versió en carn i ossos. Que bé, és una pel·lícula d'aventures nord-americana que està dirigida per Thomas Kyle i protagonitzada per Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. La Baiana respon a la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de la seva illa amb la companyia del semideu Maui per retornar la prosperitat al seu poble.
1: És a dir, és del rotllo Barbie amb carn i ossos, diguéssim, no? Barbie però Baiana, no? És una pel·lícula de gent amb carn i ossos, diguéssim. Ara?
2: Sí, si fa uns anys vas veure la Baiana, que bé s'han fet en dues parts, si no m'equivoco, doncs aquesta història amb personatges de carniosos.
1: Baiana comença amb B de burro i aquesta va amb B, però amb B baixa. Vale, molt bé. Doncs amb B,
2: exacte. Sí, molt bé. Sí.
1: Doncs Baiana i Barbie passades al carniosos. També Barbie deu estar a Netflix o en una d'aquestes plataformes, per tant, si la voleu disposar, la teniu i, per tant, us podeu, diguéssim, fer un homenatge, en podríem dir, de Barbie. I de Ken, també. Haciendo Amigos, la segona proposta, Mireia.
2: Sí, aquesta pel·lícula ha arribat aquest divendres. Recordem que Baiana ja fa dos dies, que està estrenada.
1: Ah, sí?
2: Aquesta Haciendo Amigos ha arribat...
1: Increïble.
2: Sí, des del dimecres. Sí, sí, sí. Haciendo Amigos ha arribat aquest divendres. És una comèdia espanyola que està dirigida per David Marqués i protagonitzada per Quim Gutiérrez, Antonio Resines i Megan Montaner. L'Antonio i en Fèlix pugen de la policia després d'atracar una joieria. Pel camí es creuen amb l'Eva, una monitora d'un grup de teatre format per persones discapacitades que el confonen, o confonen en Fèlix, amb un nou membre del grup.
1: Està bé, està bé, està bé. Sona bé, sona bé. És una comèdia d'aquestes per passar l'estona. Per cert, dimecres crec que era, i ja deu estar passada a 3CAT, encara es podrà veure. Van fer a TV3 una pel·lícula que es diu El Favor, que és una comèdia negra negríssima, brutal, que em va agradar molt, Vull dir que, es mora, diguéssim, la tata, la xatxa, un bal, i demana que sigui enterrada en el panteó, diguéssim, familiar de la família de Calés, i, per tant, es veuen, es reuneixen un cap de setmana amb una masia o amb un casalot impressionant, i és allà, doncs, es veuen tots els ets i uts i les malalties d'aquesta família de pijos. Està molt, molt i molt bé, una comèdia negra que està molt i molt bé. La podeu disposar a TV3, gratuïtament, per cert. Doncs a streaming, El Arquitecto, a Filmin.
2: Sí, és un drama francès basat en fets reals que està escrit i dirigit per Stéphane de Moustier i ens situa l'any 1983. El govern de François Mitterrand convoca el concurs d'arquitectura més gran de la història de França. El guanyador és, sorprenentment, un arquitecte danès desconegut que només havia construït 4 edificis, casa seva i 3 capelles. Aquest arquitecte li encarreguen la construcció de l'Arc de la Defensa.
1: És una, diguéssim, és una pel·li basada, un biopic, em podríem dir, Mireia, o què, un documental?
2: Sí,
1: o...
2: és un drama francès basat en fets reals, és a dir, això fa succeir de veritat,
1: sí,
2: i ens expliquen, doncs, com va anar la construcció de la defensa.
1: Si el Mitterrand va ser president de França socialista durant molts i molts anys, François Mitterrand, cert, se li va descobrir una filla, diguéssim, extramatrimonial, podríem dir, ara ho recordo. Tothom té, diguéssim, fantasmes a l'armari. Ell també, François Mitterrand. Miguel Ángel Blanco. Las 48 horas que cambiaron todo. La he comenzado a ver. Es.
2: Sí.
1: Vull dir, és, se'm venen tots els mals, els atziuts i tal, perquè recordo aquell dia com si fos ara. M'entens? Una cosa tremenda va ser.
2: Aquest és un documental que ha arribat a Netflix, un documental espanyol que està dirigit per Joan Sistiaga i Juanjo López, que aborda els dos dies en els quals Espanya va seguir a prop el segrestament de Miguel Ángel Blanco, un regidor del Partit Popular a Ermua, a Vizcaya, per la banda terrorista ETA. Milions de persones es van manifestar pel seu alliberament immediat. Aquest documental el que fa és repassar aquest moment en el qual la societat va perdre la por a ETA.
1: Sí, sí, una cosa terrible, tremenda, l'any 97, increïble. Recordo que estava l'alcalde aquí, que era Josep Rovira Fors, i li vaig dir jo, perquè ens vam trobar al carrer, per casualitat, li vaig dir jo que havia passat això, que havien segrestat un regidor d'Ermua.
2: És un regidor, sí.
1: Sí, sí, i resulta que, evidentment, després es va muntar tot aquest... aquesta... Unió Ciutadana, de protesta i que la comunitat, la societat basca ja va sortir per primer cop, es va enfrontar a ETA directament, dient-li ja n'hi ha prou del tema, i en aquest sentit me'n recordo que tots els alcaldes a nivell de tot l'estat van convocar actes davant dels ajuntaments demanant doncs, l'alliberament d'aquest noi, que evidentment, malauradament, no ho pugui ser, és dur, és un documental dur, però evidentment és història. Dura una hora 34 i bé, vulguem o no, és història. Està molt ben fet, però evidentment transmet tota la duresa i injustificació i mala llet i bueno, sense paraules d'aquells fets. No sé, Mireia, tu recordes aquell...
2: Sí, bueno. Sí. Sí, sí que me'n recordo, sí, sí, sí. I també, doncs, aquesta indignació de com va anar tot. De fet, és...
1: Sí, sí.
2: Bé, va ser un moment molt tràgic perquè tothom es pensava que l'alliberarien.
1: El van deixar tirat, bueno, van fotre 3 o 4 tiros al cap i el van deixar tirat allà a mig d'un camp, encara viu, però, evidentment, no va aguantar i va morir a l'hospital, pobre nano. 29
2: anys. 20, uns 28 anys, o 28 sí. O 29 anys tenia.
1: Sí, sí. Increïble. Moralment, Miguel Ángel Blanco. Doncs el tenia disponible a Netflix. S'ha de veure, però és dur.
2: Sí.
1: I jo me l'estic veient a estones perquè digerir-ho tot és complicat. És complicat. Entre altres coses perquè no es pot digerir. La última opció que ens has proposat, Marinette, a Filmin.
2: Sí, en aquest cas és un drama biogràfic també francès que està escrit i dirigit per Virginie Bennett i protagonitzat per Gerard Smaller. S'apropa a la figura de Marinette Pichon, la primera futbolista francesa que va fitxar per la Lliga Professional Nord-Americana. Aquesta noia va fer el rècord de gols marcats pel partit per la selecció francesa.
1: Molt bé. Doncs bé, una precursora i, evidentment, que va marcar història, diguéssim, sent la primera francesa a donar-se a la Lliga Nord-Americana, crec que has dit, i per tant cal tenir en compte. Perfecte. Un documental de futbol, un altre de política i una...
2: És un drama, no és un documental.
1: Ah, és un...
2: És una pel·lícula de ficció.
1: És una pel·lícula de ficció, això de la Marinette,
2: sí.
1: Val, perfecte, però...
2: Sí, sí.
1: Diguéssim, però entenc que és una jugadora real, diguéssim, o és inventat?
2: Sí, sí, sí.
1: Val.
2: No, és una jugadora real, és una ficció de la seva vida.
1: Val. Un altre biopic, avui estàs de biopic.
2: Exacte.
1: Entre l'arquitecto, el Miguel Ángel Blanco, i això és l'hora del biopic, avui. Perfecte.
2: Sí.
1: Mireia, bon cap de setmana, bon estiu, i ens retrobem
2: igualment.
1: Amb més...
0: Dani!
1: Sí, què tal?
0: Vull fer una aportació.
1: Vols fer una aportació dinerària, monetària? O com,
0: no, una, una recomanació de... d'una sèrie que estic veient ara.
1: Ah, sí? Quina?
0: Sí, sí.
1: Quina?
0: Nine Perfect Strangers.
1: Nine Perfect Strangers, em sona.
0: Està Prime.
1: Vale, està Prime.
0: A Prime. Okay. Nine... És molt xula, eh?
1: De què va això?
2: És la de la Nicole Kidman, no?
0: Sí, és de la Nicole Kidman.
1: Ah,
0: és una...
1: De la cornuda, vale, molt bé.
0: És com un hotel... És com un hotel que ofereix benestar. I aleshores selecciona uns clients de forma molt curosa i només escull a 9 clients, diferents perfils de persones. I aleshores, clar, vaja, persones que han tingut algun trauma en el passat o que tenen doncs, alguna història de vida al darrere, i la Nicole Kidman fa com si fos, més que una doctora, una terapeuta, és com una gurú. És com una mica rotllo secta, sense ser secta, eh?
1: És a dir, no és Cocoon, eh?
0: No.
1: Quina pel·lícula és Cocoon? A mi m'agrada molt Cocoon, sí. Sí. Dona sí. Metge encara estava viu. Tenia 3.000 anys, però encara estava viu.
0: Mm-hmm. Sí. El centre aquest de la Nicole Kidman es diu Tranquillium. Llavors ella diu que no sé quants dies, perquè no sé quants dies s'han d'allotjar, però ella et promet que et cures i que et transformes i que et converteixes en una persona... Sí, doncs...
1: és una sèrie, això?
0: És una sèrie, sí,
1: val.
0: Sí.
1: I llavors... però és una sèrie dramàtica, una comèdia, o com la podem catalogar?
0: Uf.
1: A veure...
0: Has vist White Lotus?
1: Sí, no tota, però sí.
0: Vale, doncs és del rotllo White Lotus, que té una mica de... No sentit de l'humor, perquè...
2: No?
0: Sí, però és un sentit de l'humor com molt superficial.
1: Molt superficial i molt...
0: És més sàtira, és com més...
1: Val.
0: Però està molt ben feta i és molt xula, jo crec que...
1: Seria una cosa semblant a White Lotus, no?
0: Podríem... Sí, val. Alguna recomanació que he fet jo aquests dies... Dani, n'has vist alguna sèrie?
1: Què vas recomanar?
0: Vaig recomanar Te encontraré, te'n recordes?
1: Te encontraré. Sí, la vaig acabar de veure, brutal.
0: Brutal, eh? Molt xula aquesta, sí, sí.
1: Sí, d'Arlan Coben, sí.
0: Sí, vaig veure una altra, digue, perdona Mireia.
2: No, que sí, que era és que no sortia l'autor, el Harlan Coben, sí.
0: Doncs precisament, n'hi ha una altra també, però ara no recordo el nom, per tant hauré de fer cerca, investigació, i ja us ho comentaré.
1: Jo ho recordo, és que la vaig veure fa temps i l'estic tornant a veure. Ara estic veient dues que ja les havia vist. Una és Perinya, perquè em fa gràcia el garrús que són els narcotraficants amb calés.
2: Boníssima.
1: Una colla de garrulos impressionants. Val?
2: Què dius? Què dius?
1: Sí, no.
2: A mi no m'ho van semblar.
1: No?
2: Són molt llestos, ells. I tant.
1: Sí. Uns garrulos impressionants, sobretot el Charlín. El Charlín i la Ovinya, déu-n'hi-do. I Perinya i... Bloodlines. Mireu Bloodlines, una sèrie que Bloodlines. La vaig veure i l'he trobat brutal. És una família que arriba un germà i es lia una matraca impressionant.
2: Ah, sí,
1: amb
2: ja
1: una espècie de...
0: Hòstia. I on està aquesta, Dani?
1: A Netflix. A mi em va agradar molt, Mireia, que us et digui. L'estic tornant
2: a
1: veure. Brutal.
0: Molt bé, doncs em prenc nota, Dani, perquè si tu dius que és bona...
1: Línies sangrientes, una cosa així, no, Mireia?
2: Sí, tot junt.
1: Exacte.
0: Vale, doncs va, ja tinc... Com que estic a punt d'acabar la de Nine Perfect Strangers, ja vaig així com encadenant una darrere l'altra, saps? Sense parar.
2: Sí, perquè aquell moment que acabes una sèrie i després no saps què mirar i fa molta ràbia.
1: N'hi ha una que l'estan manent per un tu, que no sé si... Verano del 36, acaba d'arribar a Netflix, això.
0: Ai, sí, crec que l'he vist
2: anunciada.
1: Tipo Agatha Christie, sí.
0: Verano del 36?
1: Sí, Verano del
2: 36. Sí, és com les de les novel·les d'Agatha Christie, de l'estil.
1: Es mor algú o assassinen algú allà dintre amb un balneari o una cosa així, i arriba un rotllo, un porot, diguéssim, descafeinat allà.
0: La de Blurt, és que no sé pronunciar-ho grec. Blurt Lines és una senyora amb una serp al cap.
1: No, Blurt Lines no.
2: No.
0: Ah, doncs no sé.
1: No,
2: és bastant més convencional, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: La Serpiente és un biopic sobre un imprentable assassí.
0: Sí,
1: d'Indonèsia, sí. Que l'has vista, aquesta també és heavy, heavy.
2: Sí, aquesta de fa temps, sí, també està
0: heavy. Jo no l'he acabat, aquesta.
1: No?
0: No.
1: És un malparit impressionant, i a més em penso...
2: I la que també està bé, no sé si l'heu vist, és L'Espia, de Netflix. Amb el Sacha Baron Cohen.
0: No,
1: no l'he vista. Vale.
0: No l'he vist. Acabarem amb una última, que m'ha vingut al cap ara mateix. Instinto maternal és tipus documental. L'heu vist?
1: Instinto maternal, no.
2: Sí. No, aquesta no l'he vist. És un documental, oi?
0: És un documental, sí, d'una dona dels Estats Units. Sí. Buah, next level.
1: Jo estic veient el depredador de Sevilla. Em queda un capítol. Un impresentable, diguéssim, violador, presumpte assassí...
2: Fenomeno.
0: Que treballava com en una agència de viatges, és possible?
1: Sí, tenia una agència de viatges per estudiants nord-americanes, bàsicament, no?
0: Sí.
1: I, evidentment, allò era un... Bueno, se les passava... El forro de totes, les drogava i un cristo impressionant. Però al final l'enganxen i l'empuren com es mereix, evidentment.
0: Doncs me n'alegro.
1: Doncs sí. Jo
2: sí,
1: també.
2: I tant.
0: Molt bé. Doncs bé, posem punt i final
1: aquesta. Mira Blue Lines perquè t'agradarà.
2: Tenim per tot l'estiu ara.
0: Sí, i tant. Mireia, gràcies per tot,
1: I si no, Barbie.
2: A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu, que vagi bé.
0: Molt bé, doncs ja hem pres nota no només de les estrenes d'aquesta setmana, sinó que també hem pres nota de totes les recomanacions que ens van venint al cap, de sèries, pel·lícules i doncs tota la pesca. Va, seguim avançant. Falta mitja hora clavadeta, una miqueta menys, 25 minutets, per acabar l'últim Ona Maresme de la temporada. Oh, quina pena! Ens hem d'anar de vacances! Però vaja, nosaltres tornem al setembre de forma religiosa, a les 3:03 de la tarda per acompanyar-vos durant la tarda, però serà... Vaja, ho explicarem al final perquè hi ha algunes novetats respecte a la pròxima temporada. En qualsevol cas, anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Genís. Genís, què tal? Com va la tarda? Com
3: Molt evolucionen? Bé, doncs ara us estava escoltant amb les recomanacions de cinema, per tant, m'he apuntat alguns noms, alguns títols ja per aquest estiu.
0: Tens alguna recomanació, alguna sèrie que hagis vist fa poc i t'hagi agradat molt?
3: T'he de dir que últimament no he vist gaire sèries perquè he tingut entre acabar la universitat i ara aquí a la ràdio, doncs entre una cosa i altra no he tingut gaire temps, però sí que entraré una mica en un més clàssic. Estic veient també La Casa del Dragón després de Joc de Trons. Per tant, si a algú li serveix, tot i que jo crec que ja tothom el coneix, aquesta.
0: Et faré una pregunta que potser semblaré en Jordi Basté, però tens Netflix?
3: Sí, ara sí. Abans no el tenia. El tinc gràcies al bonus cultural jove aquest i el vaig agafar gràcies a això. Però abans no el tenia.
0: Però a mi em passa que com que tinc tan normalitzat el tema de les plataformes, és a dir, la que tinguis, és igual, Netflix, Prime, HBO... Però quan algú em diu que no té cap plataforma, em genera una certa desconfiança aquella persona.
3: Sí?
0: Perquè què fa? Què fa en el seu temps lliure? O sigui, no pots estar tot el dia fent activitats al carrer o a casa.
3: Se'n va al cine.
0: Se'n va al cine, tu creus?
3: No ho sé. Jo t'he de dir que no.
0: Em sembla molt raro.
3: Jo no soc... O sigui, últimament no miro gaire sèries, però és això, perquè no tinc temps. Però quan tinc temps,
0: mira,
3: sí que acostumo sempre a veure'n alguna.
0: En Sergi Ferrer diu que jugar, ens explica pel grup de WhatsApp de l'equip de locutors, que jugar a videojocs és el que fa la gent que no
3: té
0: Netflix.
3: També, sí, sí.
0: Bé, pot ser, és possible. Seria una opció. No estan matant a gent, estan jugant a videojocs.
3: És millor, exacte.
4: No, exacte.
0: A veure, va, la pregunta del dia que estàvem preguntant, Genís.
3: Exacte, doncs preguntàvem si la gent prefereix les pel·lícules de Disney de dibuixos o les seves versions amb persones reals.
0: Molt bé, nosaltres ja hem dit la nostra. En Genís prefereix dibuixets, la Gemma prefereix dibuixets. Els companys que prefereixen?
4: Jo sóc molt d'Estudio Ghibli. No sé si algú és fan aquí, però sóc molt fan de, per exemple, la meva pel·lícula preferida d'animació és El Castell Ambulant, que és una pel·lícula molt top d'Estudio Ghibli, o El Chihiro, per exemple.
3: Sí.
0: És veritat. Fa una mica de por, no?
4: Mira, la cançó.
0: En Chihiro. De fet, hi ha un sushi que es diu Chihiro.
4: És una Chihiro. És una Chihiro.
0: Ara, ells, hi ha un sushi bufet lliure que es diu Chihiro.
4: Correcte.
3: És veritat.
0: Has anat?
4: Sí.
0: Molt bé. Ja, molt bé, doncs perfecte.
4: Molt bo, si no vas a preguntar-ho, sí, molt bo.
0: Bé, bé de preu i bo? Important, bueno,
4: tots
0: no?
4: Tots valen el mateix, sí, més o menys.
0: Hi ha bufets que incorporen fins i tot un robot que et porta el sushi a taula?
4: Sí, però no és el cas d'Arenys.
0: No, Però al Masnou sí, Al Masnou hi ha un sushi que tenen un robot que et porta el sushi a taula.
4: També.
0: Jo també.
4: Veus
0: que bé? Molt bé, doncs va, Martí. Martí, estàs per aquí?
5: Hola, què tal?
0: Què has dinat avui, Martí?
5: Home, ja ho has vist tu, que m'has dit que tenia un potaje aquí de llentia.
0: Però la resta no ho ha vist.
5: Sí, bueno, explico per l'interès de l'audiència que s'ha dinat llenties, que va bé tenir una mica de ferro.
4: Yeah. A 40 graus, tio.
5: No, mira, Sergi, et diré una cosa. Eren llenties fredes perquè no ens va el microones aquí. És a dir, que he de menjar fred. Però bueno, pelante, O sigui, així entren millor ara amb aquesta calor.
4: I tant que sí.
0: Martí, quines són les teves pel·lícules preferides? De dibuixos o de persones?
5: És que posant-nos a fer recomanacions, jo acabo de veure ara, que no ho anava a dir perquè no li interessava a ningú, però bueno, ho aprofito. Un documental, que a mi m'encanten els documentals aquests com de misteri, que està a Disney Plus, si no m'equivoco, que es diu Abandonados, que és d'en Carles Porta, que jo personalment he vist molts documentals i és el millor que he vist mai, que són de tres nens que van ser abandonats a l'estació de França, diria, de Barcelona, sense cap motiu algun. Ells, un senyor els va deixar allà i a mesura que s'han fet grans, doncs han anat intentant descobrir per què els van abandonar. Bueno, una família els va integrar com a fills i tot, però bueno, hi ha una història darrere trepidant que li recomano a qui vulgui doncs passar el cap de setmana. Són només 4 capítols i està molt bé.
0: I és com que només se centra en la vida d'aquestes 3 persones o com va?
5: Clar, és que són 3 nens que amb l'edat d'uns 6 anys els abandonen allà.
0: A l'hora.
5: Són
0: germans.
5: Sí, correcte, 3 germans. I a partir d'allà han de recrear la seva vida.
0: Perdó. No, perquè has dit 3 nens i clar, m'he imaginat, no sé, 3 amics, saps? Com una cosa molt estranya. Disculpeu.
5: Era un matís important. I això, ja acaben un centre d'acollida, ja que un policia els veu allà, que porten molta estona sense cap adult al costat, i llavors els adopta una família que, la veritat és que ells diuen que han tingut una vida molt feliços amb aquesta família, però clar, a mesura que es fan grans diuen, ostres, però nosaltres què hi vam fer un dia que vam aparèixer allà? Qui són els nostres pares? Per què? El per què de tot plegat? I ja us dic, la història que hi ha darrere és molt bona i té molts tirs i realment no es queda simplement en el fet de la curiositat aquesta, sinó que hi ha molt rerefons.
0: Perfecte, doncs en prenem nota. Abandonados a Disney Plus, dius, Martí?
5: Correcte, sí, a Disney Plus, sí.
0: I pel·lícules de dibuixos dius que no en veus, no? Però clar, jo recordo que tu vas dir que en Chin-chan t'encantava.
5: Clar, això jo ja dic sempre que la meva pel·lícula preferida és Chin-chan i les boles perdudes, que això és
4: una
5: cosa...
4: Nom
5: interessant, eh? Sí, l'has vist, Sergi?
4: El nom és curiós. No, però em fa curiositat el nom, no? Aquest Chin-chan i les boles perdudes, però bueno...
5: Bueno, les boles són, potser...
4: Què són les boles, Martí?
5: No sé si és el que t'esperes, però és com una estatueta que té 2 caniques situades doncs, al lloc de les... on han d'anar 2 caniques i es perden i les han de trobar i bueno, és una trama bastant bona també.
0: Molt bé, doncs va, anirem tots a veure en Chin-chan, Vale,
5: bé,
0: companys,
5: tots plegats.
0: Doncs, per cert, la pregunta del dia, clar, com va aquesta votació, Genís, que ens hem una mica despistat.
3: Hem marxat, sí, del tema. No, la votació ara mateix que va 50-50, per tant, la gent que està doncs empatada decidint si els agraden més les pel·lícules de Disney originals o les versions amb actors.
0: Jo us recomano una pel·li de dibuixets que es diu El bebé jefazo.
3: Sí,
0: és molt bona, molt divertida.
3: Però n'hi ha diverses,
0: superguai. El bebé jefa
3: crec
0: tenien
3: diverses. N'hi ha fins a 3, crec, ara.
0: I una altra, que els nens venien com amb una... Aquella, com era aquella pel·li gran, tants bebès, que hi havia una fàbrica de bebès i es portaven les gavines volant? Ah, és la mateixa?
3: Sí, és absolutament... Sí, en sèrio? Sí, sí. Ui, t'has donat una decepció ara.
0: Ostres.
5: I de què va aquesta?
4: De bebès, en una fàbrica.
0: De bebès que venen de París. O sigui, és com que les famílies, quan volen un bebè, li envien una carta a no sé qui, i llavors el fabriquen, el bebè, a la fàbrica, i el... I la... És que què són, gavines?
3: No, les cigonyes.
0: Sí, això, cigonyes. Les cigonyes tenen com una empresa de missatgeria i el que fan és recollir els bebès a la fàbrica i els entreguen a les famílies. Uh-huh. Però no sé per què hi ha una crisi i aquest sistema, doncs, de fabricació de nadons finalitza, vaja, i vaja, és com que intenten recuperar, doncs, tot això, perquè hi ha un nen que vol una germaneta i la germaneta no arriba. Està molt guai, és molt guai.
5: Una sèrie basada en fets reals, podem dir, o no?
0: I tant, els nadons ja ho sabeu, que arriben de París.
5: Clar, oi que als nens petits se'ls diu això de la gavina? O això és molt, ha quedat molt antiquat?
0: La cigonya, no? La cigonya,
5: ai,
0: no?
5: Això?
4: El mateix, el mateix.
5: Sí, exacte, sí, tant se'n fot.
0: De fet, l'altre dia vaig veure una gavina que se'n passava un colom.
5: Oh! Em fan molta llàstima els coloms, a mi, he de dir.
0: No ho heu vist mai?
5: Sí, sí, sí.
0: Una gavina zampant de ser un altre animal, el colom, és fort.
4: Atacant, sí, però menjant, no.
0: Jo l'hem vist... Mira, de fet, li vaig fer una foto a la gavina, ara la buscaré, i té la boca com plena de sang, i jo vaig veure com se'n passava el colom. Què tal?
4: Bé,
0: bé, no?
4: Sí.
0: Bona escena.
5: No, a veure, a mi és que no, bé, no. A mi és que les gavines fan una cara molt enfadada sempre, i en canvi els coloms els veig que allà com super inofensius, i a tothom sempre els hi fa com fàstic, i a mi em fa pena això. O sigui, adoptaria un colom, potser.
0: Martí, sí. Vols agafar una malaltia remota?
5: Ho veus? Tothom té aquesta imatge dels coloms.
0: No sé, tu mateix, eh? Si vols encomanar-nos a la ràdio, no vinguis, eh?
5: No, home, no... No sé, li hauríem de passar una aigua.
3: Bueno,
5: potser,
3: abans també era més típic, no?, això, menjar coloms, bueno, colomins, però...
5: Bueno, a Perú no és un dels plats típics,
4: a Perú,
5: típics,
4: anava a dir,
5: diria.
4: Sí.
5: Oi que sí?
4: Som manjar.
0: Sí. Què és a Perú?
4: El primer plat.
5: A Perú, gent,
4: a Perú, no a Perú.
0: A Perú.
5: A Perú.
0: Es nota que és divendres.
5: Una marca o què?
0: Un nom d'un plat, d'una creació culinària, a Perú.
5: Mira, l'haurem de patentar.
0: Molt bé, va, doncs què us sembla si seguim avançant i deixem que la gent segueixi votant a l'Ona Maresma a les xarxes socials? Però vaja,
5: sisplau.
0: Però és que hem d'allargar fins a 55.
4: La desco, no? La desco.
0: A veure, va, doncs va. Vaig a fer un speech i, companys, com sempre, és un plaer tenir-vos aquí a l'Ona Maresma. No sé si al final ens donarà temps a fer, doncs, els comiats, però vaja, si no ens dona temps, ja us ho dic ara, que gràcies a tots, que sou uns grans companys, uns grans professionals, i que de ben segur ens retrobem al setembre amb les mateixes ganes, fins i tot més ganes encara, de fer el nou programa de l'Ona Maresma, que serà un programa concentrat, durarà una hora, i doncs tindrà un format completament diferent. Però vaja, ja si dona temps al final, us en farem 5 cèntims d'aquesta nova proposta i ja l'anunciarem. Ara tornem. Adeu, fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
9: No, primer has de fer la digestió.
8: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
9: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
10: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
11: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
12: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
13: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
14: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
13: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
14: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
11: Comunicació local.
15: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: I l'últim espai, l'última entrevista de l'Ona Maresma d'aquesta temporada està dedicada a una entitat tordarenca, una entitat que fomenta la cultura, i parlarem del seu festival anual, el Festival La Peixera. Endavant, Genís.
3: Doncs sí, Gemma, avui tenim una nova entrevista amb una entitat de tordarenca, i és que entrevistem el president de La Peixera, Ahmed Pagès. Què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
3: El tenim aquí per explicar, doncs, una mica de què tracta l'entitat, també un festival de La Peixera que han dut a terme ara aquest mateix mes. Per tant, explicarem moltes coses aquí per començar, però que li dono pas, el saludo també, i el convido, doncs, a explicar una mica què és La Peixera per la gent que no ho conegui, i doncs qui ets tu també, Ahmed, què tal?
16: Bona tarda. Doncs La Peixera és una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem al foment de les arts escèniques de petit format, i ho fem bàsicament amb el Festival La Peixera, que el realitzem des de fa 28 anys a Tordera sota una carpa de circ. En aquest festival, doncs, s'hi poden trobar espectacles de tota la mena, que poden anar des del circ, el teatre, la improvisació, la música, etc, tot de petit format, per donar una mica d'alternativa al que és l'oci més habitual i més gran que podem trobar, doncs, a tot arreu del Maresme.
3: Ara encara queda una data d'aquest festival, però n'heu dut a terme dues, tres, ara no recordo. Com ha anat fins ara? Explica'ns una mica què heu fet i donen unes valoracions, també.
16: Doncs aquest any hem separat una mica el que fèiem habitualment, que eren tres nits de festival. Aquest any hem volgut fer una cosa nova, que ha sigut un One Track Festival, que el vam dur a terme el primer dia de Peixera, el 27 de juny, on una tretzena de grups, quasi tots de Tordera, venien a la Peixera i feien un tema, de manera que va ser una trobada de músics que bé, nosaltres n'estem molt contents, perquè creiem que va tenir molt bon resultat. Es van crear bastantes sinergies també entre els mateixos grups que venien a participar, i la veritat és que que ens va agradar molt i que segurament l'any que ve ho repetirem.
3: Per tant, teníeu aquí, doncs, artistes de diferents gèneres, per això musicals?
16: Sí, sí, sí, teníem gent de poc més de 18 anys que feia música tipus més urbana, i teníem gent també de més de 70 amb que feia clàssics més rockeros i de tot, passant per absolutament tots els gèneres. Va ser molt interessant per això, per el fet de que era una barreja molt estranya però que creiem que va funcionar molt bé.
3: També deixa'm preguntar-te per aquesta darrera data, i és que us queda aquest mateix dissabte, dissabte 11. Què podem trobar dintre d'aquesta darrera data al Festival La Peixera?
16: Doncs el dissabte 11 podrem trobar a partir de les 8 del vespre una zona a l'exterior de la carpa, on tindrem a Rise Up, que és un sound system, que venen d'una associació sense ànim de lucre de Girona, també, que venen aquí a punxar amb el seu equip. I també trobarem, bueno, la zona de la terrassa on la gent pot venir, prendre alguna cosa, i també trobarem un torneig de CUP. CUP és unes bitlles vikingues. La setmana passada vam fer ja una primera jornada per presentar, per ensenyar el joc i que la gent el pogués provar. I aquest dissabte doncs fem el torneig, que qui vulgui apuntar-se, si es vol apuntar, ho pot fer a través de les nostres xarxes socials, a través de l'Instagram, que és festival.peixera.
3: Molt bé. Respecte a aquest torneig de CUPS també, vau fer aquesta mostra que deies. Dius que s'assembla a les bitlles catalanes, però té un punt viking. Com acaba de ser això? A veure, per la gent que situï, com ho diries?
16: Doncs la veritat...
3: És difícil,
16: no? És una mica complicat d'explicar, i a més, jo no hi vaig ser allà in situ, per tant no, jo no, la veritat és que no sabria explicar ben bé què és. Però bueno, que la gent ho pot mirar a través de les nostres xarxes, que hi ha vídeos, això ho ha estat gestionant en Jaume Masferrer, juntament amb altra gent que l'ha ajudat, i és allò que va apostar per poder-ho portar. I la veritat és que ens va funcionar bastant bé, vam tenir bastanta participació.
3: Molt bé, per tant, a mode de resum una mica d'aquest festival...
16: Perdó, sí, i després a la nit, un cop això, tenim l'espai de les 8 del vespre, que s'acaba més o menys a quarts d'11, que és la zona exterior de la carpa, i després a la nit ja a l'interior de la carpa tindrem dos espectacles. Un de la companyia Circus Frac, que és Indomable, que barreja el circ amb la crítica social, i és un espectacle de proximitat, per estar molt a prop, per veure'l i per disfrutar-ho de prop. I després tindrem a la gent d'Impro que tomba. Ja és un clàssic a la Peixera, han vingut moltes vegades, sempre és un èxit.
3: D'Impro Show, no? És...
16: Impro que tomba, sí, és una companyia que fa això, improvisació, de manera que la gent posa un títol en un paper, es posa en una caixa... Els actors no saben el que passarà, no saben el que sortirà, i a partir d'aquí, amb els títols que ells treuen, fan una improvisació que dura 5-10 minuts i en van fent unes quantes.
3: Per tant, veiem aquí espectacles una mica doncs, més això, d'arts escèniques també, veiem música, cultura, jocs també. A sí. Mode resum, és una mica doncs, aquest món de la cultura, no? i de la tradició també dins del que hi ha.
16: Sí, és una mica... Nosaltres no ens agrada estancar-nos tampoc a una definició, perquè al final... creiem que hem de fer-ho que la gent de la Peixera tingui ganes de fer. De manera que, com et dic, si hi ha una persona que té ganes de que el CUP li crida l'atenció, bueno, doncs des de la Peixera ho podem muntar. També a vegades fem coses més relacionades amb jocs de taula, que algun any hem participat a la Fira del Conto. Al final és abarcar dintre el paraigües de la cultura... les inquietuds que puguin tenir tots els membres de l'entitat.
3: Molt bé, doncs espai per tothom, per tant, doncs, que diries. Doncs també parlàvem una mica abans de l'entrevista d'activitats que heu anat fent durant aquest any, també durant la Festa Major de l'any passat. Aquest any què ens podeu explicar una mica de la Festa Major?
16: Doncs aquest any a la Festa Major tornarem a repetir el Correcurs, que és un concurs de curtmetratges on els participants que s'apunten prèviament, també a través de les nostres xarxes socials, això ho anunciarem ja passada la Peixera d'aquest proper dissabte. Es pot fer individual o es pot fer per equips. Tenen 48 hores per fer un curtmetratge de terror amb un element que nosaltres els hi donem, com l'any passat per ser, per exemple, el protagonista del curt havia de ser un raspall de dents. Aquest any, evidentment, no podem dir quin serà l'element, però va per aquí.
3: O sigui, ho dieu 48 hores abans?
16: 48 hores abans. El dia 14, si no vaig equivocat, el dia 14 de la tarda s'envia un correu electrònic a tots els participants i es diu, aquest any, l'element principal del curtmetratge és el que sigui. I ells tenen 48 hores per elaborar aquest curt. ens l'envien i entren en el, bueno, en el concurs i que hi ha premis pels guanyadors també.
3: Deu sortir de tot, no?, d'aquests curtmetratges.
16: Doncs l'any passat va ser el primer any que ho vam fer i ens va sorprendre la qualitat i amb què van entrar tots els curts, perquè estaven tots, la veritat, molt ben fets. El jurat va tenir seriosos problemes per decidir quins havien de guanyar, perquè estaven tots molt ben fets, tot i tenir molt poc temps.
3: Doncs
16: llavors farem l'entrega de premis el diumenge 16 a les 10 de la nit a la plaça de l'Església i seguidament passarem una pel·lícula de terror que portàvem uns anys fent sèrie B. Segurament aquest any serà una cosa una mica més actual, però encara no ho podem anunciar per temes de permisos i aquestes coses. Les gaire.
3: Doncs molt bé, ja per anar acabant, no sé si em deixo alguna cosa, però la gent això que vulgui contactar, heu dit a través de les vostres xarxes, també algun telèfon, algun correu? O...
16: Bueno, poden enviar també un correu electrònic a festival.peixera@gmail.com. Aquí és on centralitzem tot, des d'artistes que ens envien propostes fins gent que, bueno, que si algú interessat en participar de l'entitat o té alguna proposta de, ostres, a mi m'agradaria, doncs ho pot fer a través d'aquest canal i ens posarem en contacte amb ells.
3: Molt bé, doncs Met, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i esperem que vagi molt bé aquesta última data també del festival.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs bé, ara sí, posem punt i final a la temporada de l'Ona Maresme, a la darrera temporada que us hem doncs, ofert. I que bé, nosaltres tornarem al setembre, ho farem amb canvi, serà un programa d'una hora de durada amb un tema d'actualitat al dia que anirem tractant des de diferents punts de vista i des de diferents veus que ens acompanyaran al llarg del programa. Bé, nosaltres doncs, esperem que ho hagueu gaudit molt amb nosaltres i us donem sobretot les gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests mesos. Que passeu un molt bon estiu i ens retrobem al setembre. Adeu! Ready with the crazy love. It ain't changed.

0: cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera.
3: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
5: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre, són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
4: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant mai deixarem a ningú enrere, així és que si us plau fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
5: Una situació com la que ha tingut lloc malauradament a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat de moment 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.
7: I un cop al cotxe, la Filo posa Ràdio Tordera al 107.1.

0: Genaro, si estàs cansat, no condueixis, que el cotxe pot donar-te un absurd. Bé, com que veig que estàs content, jo faré un xic de capbussada aquí, recolzada a la finestreta.
1: Saps què, Quico? Malgrat tot, no et canviaria ni per 100.000 euros. Té, Quico, menja una galeta, Maria, i silenci.

nou capítol, que és el número 7 de Samàs cap a Talloro. I podem posar un titular, Amor de ploma i mal de panxa. I els intèrprets d'avui, els personatges, són la Filo, que ja sabeu que és la Nuri Pujol, el Genaro, que és el Joan Madrid, el Lloro, Kiko, que és la Nuri Pujol, i el veterinari, que és en Xavier, un xicot de Blanes. Bé, l'escena avui és en el menjador i és de bon matí. I comença amb una música...

0: Genaro, vine, que el Quico no ha tocat ni un tros de ploma, ni la galeta Maria. Això és la fi.
1: Filó, per l'amor de Déu, que és un lloro, no un inspector de la guàrdia, del guia Michelin. Potser no té gana.
0: Genaro!
2: Ho veus?

0: 30 euros només per la visita, Filo. 30 euros. No. Amb això comprem pollastre a l'as per tot el mes.
1: No siguis gassiu. Mira'l com està de quieta la gàbia. No diu res. Això és un coma, Genaro. Un coma plumífer.
2: Ai, mare. Brrr, ai, mare, quina calor. Brrr, quina calor.
0: Veus? Diu que té calor. Abaixa la finestra.
1: No, que agafa un corrent d'aire i tindrem una pulmonia de lloro. Condueix i calla, que el veig molt pàl·lid de bec.
3: Filo, guapa! Filo, vas i torra!
1: Oh, Genaro, m'has dit guapa. Està veient els àngels i es vol acomiadar de mi amb afecte.
0: Manciforra! Aquest ocell s'ha passat amb Discovery Channel.

0: Calla, Quico, no busquis brega. Perdoni, senyora, és que està malalt.
1: Està tan malalt que ens farà fora de la Guàrdia Urbana. Filo, tapa la gàbia amb la jaqueta.
0: No, que s'asfixiarà. Ai, mira el veterinari, ja ens toca.

0: li passa a aquest exemplar de Sitacus iritacus?
1: És mort. Que és mort, doctor. No menja, rondina frases estranyes i té una obsessió amb el meu dit.
2: I es està arruïnant el pressupost mensual. Afegeixi això.
0: A veure, el cor batega bé, el bec està perfecte, les plomes brillen...
3: Doctor Pivot, vol la guerra?
0: Senyors, quina estiguin vergonya. Tranquils.
1: On has après això?
0: No té cap
2: segurament
0: infecció.
2: Segurament de les telenovel·les que veus a la tarda, Filó.
0: Senyors, estiguin tranquils. En Quico no té cap infecció, ni cap virus, ni cap depressió.
1: Doncs què té? Per què no menja?
0: No menja perquè té el cap en una altra cosa. En Quico està, com dir-ho de manera fina, està en zel.
4: Busca marella i està tan excitat que el menjar és l'última de les seves prioritats.
2: En cel? El lloro està sortit?
3: Festa, festa, Genaro, porta una llora.
1: Però si és un ocell, i què hem de fer?
0: Donar-li dutxes d'aigua freda, treu-li els

0: Vine aquí, Don Juan de l'Eixample. Una dutxeta freda per baixar els fums.
1: Aigua no! Genaro! Aigua festes! Brrr.
2: I jo que pensava que el perdríem. Mira, al final s'assembla al seu amo. Quan té una idea fixa al cap, no hi ha qui li faci dinar.
0: Escolta, Filo, si jo estigués en cel com ell, també em portaries al veterinari?
2: A tu et portaria directament al desballestament, Genaro. Apa, posa el te que almenys el Quico ja ha tornat a picar una galeta.
1: Galeta bona! Filo!
3: Filo!
1: Filo!
0: Torni! Porta l'aigua freda, Filo!

0: l'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Anem a cantar tots junts, l'ell company, vinga!

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Escoltem Elisabet Mejías.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua quin és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat de gènere i sexual. El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Així ho valorava la consellera de Drets i Serveis a la Persona, la tordarenca Marta Paset.
3: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable.
1: La Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa cada divendres a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I l'Esplai de la Gent Gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Dissabte es farà la missa i el concert. Divendres següent es durà a terme el dinar. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
4: Normalment fem una cosa un divendres i l'altra el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat.
1: I la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Impro Hecatomba, amb Mep Pageses, president de la Peixera.
5: Un espectacle que combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: L'infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de les places d'altres equips. Escoltem el jugador Josep Martínez.
6: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent. I la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club.
1: El patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva aquest diumenge. L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de temporada, se celebra aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica, amb en Joaquim Serra.
7: Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui, aquesta passada nit, ja han baixat les mínimes de forma clara, en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia doncs sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serralada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
9: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens porta a Figueres de nou. on el 6 i 7 de febrer s'ha celebrat la segona edició del Totancat, una trobada de creadors de contingut multiplataforma de temàtiques diverses en català. Després de l'èxit de la primera edició, en aquesta han ampliat la programació, incorporant un dia més i també sumant una nova ubicació, el Museu del Joguet, que se suma a la de l'any passat, la CATE. En dos dies s'han fet una desena de taules rodones i podcast de temes tan diferents com el heavy metal, la història, el còmic, el cinema, el joc o la mitologia. A l'Idíl·lic d'avui us en fem una crònica recollint l'essència i el que considerem els millors moments de cada una d'aquestes xerrades. És a dir, sentireu les veus dels protagonistes d'aquest certamen, així com la de la guanyadora del primer Premi Totancat, la Cimer Valenciana. Comencem! El Totancat ha arribat a la seva segona edició. Segurament, si ens seguiu a l'Idíl·lic des del principi, va ser una de les primeres ubicacions on vam anar com a podcast i que vam fer un crossover amb els amics d'Esperant el Cometa. De fet, aquest va ser un dels programes més vistos a YouTube de la nostra primera temporada i un dels més escoltats també a les altres plataformes. El Totancat és una trobada de divulgadors, de generadors de contingut digital en diferents plataformes que tracten diferents temes, però tots en català. És una trobada impulsada per l'Albert Arrés de la Batcova, el Sergi Giró, conegut com a Filiprim, del Far Friki de l'Empordà, i el Pau Garriga, del canal Director Frustrat. Aquest any, després de l'èxit de la primera edició, van decidir ampliar el programa. Em consta que alguns dels integrants d'aquesta iniciativa volien ampliar-lo encara més, però sempre hi ha algú que posa seny en aquestes organitzacions. I es va ampliar un nou dia, divendres, i un nou espai. Es va incorporar a la CATE, que és el punt de trobada oficial del Totancat, al Museu del Joguet de Figueres. A més, també es va estrenar un nou premi, el Premi Totancat, a la trajectòria per la difusió de contingut en català. En aquest cas l'ha guanyat la Cimer Valenciana, que si no la coneixeu és comunicadora de Benicarló, streamer i creadora de contingut de videojocs. A més, també ha format part de l'executiva de Plataforma per la Llengua, ha estat membre de la Comissió de Videojocs i Món Digital i ha coorganitzat dues edicions del Saga, el Saló de Gaming Català. Malauradament no va poder venir a recollir físicament el premi, el Totancat, perquè estava molt engripada i el dia abans va dir que no es trobava bé com per fer tot aquest viatge que té des de Benicarló fins a Figueres, creuar tot Catalunya, però sí que va enviar un emotiu vídeo que a molts ens va posar la pell de gallina. Primer de tot, va parlar de la motivació que hi ha darrere de la seva tasca.
10: Que això ho faig perquè estimo la meva llengua, estimo els videojocs, estimo la meva

0: creació de contingut de base, els que no estem casats en ningú, els que no tenim padrins, ni cap productor està darrere, ni cap creador gran ens dona suport, fem molt més per la llengua que qualsevol microcampanya que es puga fer des d'una entitat més gran o des de l'administració, perquè som els de casa, som nosaltres la base, el poble, el territori, els que fem més força i assegurem aquestes comunitats que al final acabaran sent les nostres altaveus de la nostra, del nostre projecte, no només del nostre projecte, perdó, sinó també del que nosaltres volem transmetre, no?
1: I tot això tira endavant malgrat que la societat també té una penalització per les creadores de contingut en català.
0: La societat tampoc també mos castiga molt, no només per ser dona i tindre la mala o bona sort de que m'agrade un tema tan de nínxol com són els videojocs, fer-lo en la meva llengua i ser dona, sinó també que estem en una societat on els mitjans, els grans cercadors d'influencers, perquè només busquen números, no busquen verdaderament la qualitat, castiguen molt aquelles que parlem. Per experiència vos dic que no vos calleu, perquè heu de ser vosaltres mateixes. I si callem, deixem de ser nosaltres. I una de les coses que crec que ens donen valor, tant a vosaltres com als meus projectes, és que siguem com som i transmetim com som realment. Perquè al final preferim o preferiria identificar-me amb una persona que realment és com és que només a una pantalla o algú que només vol créixer i convertir-se en algú influenciable o influencer i no pensar en els valors que estem transmitint.
1: Aparquem el Premi Tot Tancat i parlem del contingut d'aquesta segona edició del certamen. I un dels reclams de la graella va ser el podcast Forquilla de Metall, que aborda el metal català conversant amb diferents persones mentre fan una esmorzar de forquilla. És un podcast que just compleix un any de vida, que està dirigit i presentat per Aniol Florença i Dani Morell, persones molt conegudes en l'àmbit audiovisual, molt més enllà dels podcasts sense ànim de lucre, perquè ens entenguem. En aquest cas, el convidat també era un gran reclam. Es tracta de Quim Mandado, que va ser cantant de Sang Traït. Ara mateix té un projecte amb els seus fills, va pels diferents escenaris, i el projecte té el seu nom, Quim Mandado. Tot i tenir un gran volum de fans, alguns dels quals eren a la sala des de primera hora del matí, ell va mostrar una gran modèstia i un ànim com molt zen. Sap que Sang Traït va ser molt important per molta gent, però ell assegura no tenir el pes d'aquesta fama a les espatlles.
2: No sé, jo no hi penso, jo som molt... faig la meva vida i ja està, i no. Entenc que la gent li agradi, que li arribi. Que...
3: Clar.
2: I, home, Sang Traït va fer coses que han arribat molt a la gent i que la gent se les ha fet... Clar. És el que diguem moltes vegades, les cançons aquestes ja no són... de Sant Traït, són de la gent que les escolta i cada un les viu a la seva manera, no? Vull dir que això és una cosa molt personal i això crec que és el punt màxim que es pot aspirar, no?
1: De fet, fins i tot va dir que no és conscient de com el veu la gent.
2: Mira, l'altre dia em deia en Joan, diu, és que tu no... em deia, ell m'ho deia, eh? Diu, tu no ets conscient de qui ets i com et veu la gent.
3: No.
2: No, i continua sense ser...
3: Però jo crec que és la màgia, però jo crec que és la teva... És una virtut, potser.
4: Sí, sí, sí.
3: Que no, els fums no et fan levitar.
2: Saps què passa? Que... o sigui, jo faig la meva vida i això és com una vàlvula d'escapament, saps? I dius, ostres, avui toquem, va, va, va, va, va. Però després, quan arribes a casa, continues amb la teva vida. Vull dir, no... Jo no sé, a vegades... Clar, tampoc tinc un Ferrari, tampoc tinc un Palau o no sé on...
3: Els podries tenir? Podries tenir un Ferrari?
2: I tant!
3: Amb el que vas...
2: Sí, és veritat, en tinc un. Tinc un de joguina.
3: He quedat mort, eh? He dit tot.
5: Ah, va servir? Va servir d'alguna cosa, tot allò del rap català?
2: Home, jo... Si no hi hagués sigut, poder ara no estaríem aquí, no? I poder hi hauria molts grups que no haguessin fet el que fan. Vull dir... Tot serveix. És allò que diuen de la papallona que mou les ales a no sé on i passa no sé què a l'altra banda del món, no? Les coses van passant. No saps per què exactament, però van passant. Sí, sí. I llavors, bueno, és com una mena de màgia, no? I dius, és que et trobaràs avui. El que passa que, clar, jo segueixo fent classes a l'escola de música, segueixo dirigint dues corals. O sigui, això és... Ostres, saps com... l'abric aquell que tens i només surt un dia a l'any.

0: Pues més o menys això. Sí.
1: L'única resposta sobrada, per dir-ho d'alguna manera, que es va permetre, va ser aquesta.
0: Jo no escolto res que no valgui la pena ser escoltat.
1: Però a part de les declaracions de Quim Mandado, un gran punt fort d'aquest podcast són les interpretacions vitals dels seus conductors. I un bon exemple és quan van assegurar que Floquet de Neu era metalero.
2: Estic menjant poc perquè tampoc vull fer molt de les dentetes a la gent, però bueno, només ens queda tirar-vos caca i serem a Floquet de Neu ja, eh? Això ho feia, eh? I se la pelava sí, quan sí. Anaven... Us en recordeu d'això, no? Penya, mentre sí, mengeu, ja ho explico. Tu anaves a l'escola a veure el Floquet de Neu? Floquet de Neu, que era un ninot, era una cosa que s'havia de preservar, hòstia, un goril albí, no, pobre Floquet, va, no sé què, li anaven portant femelles, tal, a veure si neix un altre de blanc, va, tant de bo. I el tio anaves amb l'escola i s'estava fotent una palla, tio. Hola, tio! Clar que sí, era molt metalero, bueno, el Floquet de Neu.
3: Tu t'has inspirat en ell per lo de menjar favades i et condemnen a la cadira
2: tu,
3: elèctrica, no?
2: T'has inspirat en ell per passar-te la pelada, eh?
3: No.
2: Aniol, t'estàs inspirant en el Floquet de Neu ara, eh?
3: Bueno, també, però per la favada segur que sí, no? Perquè és la provocació aquesta de tirar merda.
2: És que és una mica el que ens deia, i ara ho vinculo de forma màgica amb el podcast, és el que ens deia Arnau Tordera al capítol 18, que el metall és una actitud. No és tant el que escoltes, a vegades, no és tant que puguis demostrar que tinguis molta cultura musical, metalera, i que vagis a 1000 concerts, sinó que a vegades és l'actitud aquesta. Sí. Floquet de Neu tenia una actitud molt metalera.
3: I molt punk, també.
1: L'altre reclam de la Graella és un programa de ràdio, també podcast, de Ràdio Castellà, que porta un bon grapat de temporades a l'esquena i que parla de història. És a les portes de Troia i comptaven en aquesta ocasió amb Patrick Urbano com a convidat. La temàtica d'aquest capítol en concret era desmentir les afirmacions dels cunyats referents a la història de les diferents èpoques. I el primer error que asseguren cometen o cometem els cunyats, perquè ens recorden que tothom és el cunyat d'algú, per tant nosaltres podem ser el cunyat d'algú, és llegir la història des del present.
4: Un concepte que utilitzeu els historiadors, no?, que crec que és el presentisme. No? És la idea del presentisme, que és aquesta idea d'estudiar el passat intentant ficar-li valors o, diguem-ne, del present. Això parlàvem abans de Gladiator, que jo de petit no ho sabia dir, deia Gladiator.
5: M'encanta molt.
4: Gladiator és una passada, no, té més força.
5: Bueno, però hem de dir Gladiator.
4: Gladiator.
5: Que al final
4: gladiator.
5: És un terme en llatí i dic Gladiator. Exacte. Mal pronunciat en anglès tampoc.
4: Que si ho pensem, en aquesta pel·lícula, Marc Aureli és un personatge, bé, gaire demòcrata, que ha de retornar, ell i Maximus, no?, que han de retornar el poder al poble i tal, bé, i no estan a favor de tirans com Aran Còmodus. Per què?
5: Era amic d'Epstein.
4: Que era amic d'Epstein, segur. No, aquest surrealista d'Epstein, segur. Que era per fer-los com més simpàtics pel públic actual, suposo que menys els joves, que ara són tots de Vox. Però per la resta, vull dir, sí que la idea aquesta de intentem fer amable el passat perquè encaixi amb els nostres valors polítics i socials de l'actualitat. És això?
6: Sí.
4: Perfecte.
5: Bueno,
4: que vagi bé.
5: Per això el portem.
6: És que ens ho soluciona tot.
4: Això ho he estudiat.
5: Bueno, bàsicament el presentisme és això, és agafar un concepte del present i aplicar-ho al passat. Per exemple, agafeu una novel·la històrica ambientada a l'antic Egipte i els personatges pensen com un senyor capitalista d'Estats Units i fan negocis i pensen en el benefici i s'enamoren bojament de persones.
4: Vols dir que no existia l'amor abans?
5: Existia el desig, existia la passió, però l'amor és un concepte que apareix a l'edat mitjana. La nostra idea de l'amor romàntic és una cosa que, ho sento molt, és bastant moderna. Llavors, en aquest cas, i ara faré allò de... citaré Umberto Eco, que sempre mola molt.
4: Ah, molt bé. Sí, això dona punts.
5: Umberto Eco és un senyor que va escriure El nom de la rosa, no sé si el coneixeu. I quan ell va publicar el llibre, li van fer entrevistes. I en una de les entrevistes li van preguntar... Professor Eco, bueno, que ell era professor catedràtic de semiologia a una universitat italiana, especialista en el segle XI, en Itàlia del segle XI-XII. I li van preguntar, per què vostè sent potser la màxima autoritat viva sobre la Itàlia del segle XI-XII, dels ambients intel·lectuals, monàstics del segle XI, ha ambientat la seva primera novel·la en un monestir a principis del segle XIV, no? 200 anys després del que vostè sap. I ell va dir, no, és que jo volia explicar una història que era impossible que els personatges pensessin com jo crec que han de pensar al segle XI, perquè aquesta manera de pensar no s'havia inventat.
1: Una altra de les qüestions que van desmentir és la idea de progrés que associem amb la història. Asseguren que no necessàriament anem a millor.
5: Per exemple, nosaltres som una generació que objectivament viurem pitjor que els nostres pares. Vull dir que aquesta idea de progrés que sembrava una veritat històrica no és veritat ni tan sols en els últims 50 anys.
4: Interessant.
5: Però sempre tenim aquesta idea. Al final és una idea del... és pur racisme. No? És, la gent del passat sempre és més idiota que la gent del present perquè progressem i, per tant, jo sóc molt més vàlid. No? Si jo estic... I això té una derivada molt inquietant. No? Si les meves condicions actuals són una merda perquè treballo molt, el meu cap m'explota, les meves relacions de parella són una merda, la meva vida no té sentit... Hòstia, com a mínim no sóc un camperol medieval, no? Perquè jo estic molt malament. Aquest tio fa mil anys hauria d'estar molt pitjor que jo. No? Aquest darwinisme històric, no? Pensar que les coses evolucionen com si fossin Pokémon.
4: D'acord.
5: Però és que ni això, perquè tu objectivament agafes un Raichu i agafes un Pikachu.
4: D'acord.
5: I a veure, jo no obriré una enquesta, però el Pikachu és molt millor que el Raichu.
4: El Pikachu és molt millor que el Raichu.
5: Raichu és Pikachu d'extraradi.
4: Hòstia, diu. Hòstia, diu.
5: Vaja,
4: gràcies, fill meu. Gràcies, Claudi.
1: A més, el cinema ha fet molt mal a la visió que tenim de certs moments històrics. Per exemple, l'antiga Roma.
5: Quan t'imagines Roma, imagines la Roma imperial, no? Un senyor sortint a un balcó, aixecant la mà, no? I saludant a legions i legions de stormtroopers.
4: Màquina.
5: Allà, en blanc, quadriculats, no? Cada cop i volta són docratis, no? I volen dracs, i l'ordre, i l'autoritat, i el poder, i lo blanc, no? I els braços aixecats, i els edificis de marbre. No? La Roma de Juli César era de fusta.
4: Sí, a veure, però després... No,
5: després sí, clar, bueno, clar, a la que llega Mussolini.
4: De sobte estic defensant els romans com si fóssim...
5: No, però...
4: No aquesta, estic fent el que anem en contra del programa. Ja,
6: eres el nostre cunyat.
5: Com a... Fixeu-vos, quan algú et diu, què sé, titular de no fa gaire, un dels germans Estopa s'apunta a la UB perquè li agrada, és molt fan de l'antiguitat. No tinc zero dubtes. Que el que és un flipat de Roma. No?
4: Per què ho dius com si fos una cosa dolenta?
5: No, bueno, flipat de que et flipa, no? De que siguis... És qualificatiu, no? O sea, és descriptiu. Veus els romans com són? Però hi ha aquesta idea de que atribuïm al passat una sèrie, no? Què eren els romans? Eren eficients. Eren autoritaris, però posaven ordre. No? Posaven un idioma, una llei, tots iguals.
4: El llatí.
5: Vagi ja. No? Un esquirol podia anar de foron romà, des de Galícia fins a Turquia, sense trobar cap cas de corrupció. No? Eren eficients. I quan això arriba, quan això cau, ve la barbàrie. No? Fixeu-vos que aquest discurs s'agafa al segle XX, s'aposta pel cinema, dels anys 20, als anys 30, i es busca aquesta idea, l'estandardització, no? L'uniforme romà és com l'uniforme de la CSS.

0: Vam riure molt, com podeu observar, tant amb forquilles de metall com amb les portes de Troia, però el que va donar el tret de sortir de tot plegat i que ens va fer riure també moltíssim va ser en Leonia Playmobil, que va fer la seva xerrada el divendres dia 6 de febrer a la sala d'actes del Museu del Joguet. En Leonia Playmobil, de nom Gerard, és un jove influencer que ens va demostrar sobradament ser un gran entès de Playmobil, tenir un gran coneixement d'aquesta joguina. Entre altres coses, ens va parlar dels orígens d'aquesta marca alemanya.
1: Llavors, aquest en Hans Beck, i aquí ho agafo amb això que deia de la imaginació, en què es fixa? Es fixa en com juguen els nens. I es fixen que els nens dibuixen els típics stickmen, que tots ho hem fet això al col·legi, de la vora de la pàgina del quadern de matemàtiques, de dibuixar doncs, el ninot amb els palets i els dos ulls. D'acord? I amb això, amb aquesta premissa, crea aquestes figures tan senzilles. Llavors, jo crec, com bé tu, deies tu, com és que han aguantat, jo crec que precisament aguanten per la seva senzillesa. Perquè a la seva senzillesa és el que els fa, doncs, que hagin aguantat durant tant de temps. Perquè quan una cosa funciona, com hi hagi aquesta frase una mica cunyada, no? Si una cosa va bé, no la toquis. Doncs Playmobil ja va néixer bé, ja va ser una idea molt bona i doncs, és un fet de que no l'han tocat gaire.
0: Malauradament vam tenir problemes amb la qualitat del so, amb la gravació. De fet, empitjora a mesura que avança la xerrada i no us podrem posar més fragments d'aquesta. Però sí que hi va haver moments memorables, com quan en Leonia va admetre que té dues denúncies contra Playmobil. Una d'aquestes va ser per una edició especial que van fer durant el 2017, en què hi havia la figura d'un policia que es deia Aporellos de cognom. Òbviament, com a català, no se li va posar molt bé. També va apuntar que ell ha comès autèntics crims de guerra en Playmobils. Una figura que representava un professor seu, que li tenia mania, va acabar fos al forn. La mare d'en Leonia ho confirma. També va passar alguna cosa amb un Playmobil que representava el seu veí. Però en Gerard va deixar l'anècdota a mitges quan li vam recordar, li vam fer notar que la xerrada s'estava enregistrant i va fer un ups i ja no va continuar. Ens hem quedat amb la intriga. Però a part del contingut relacionat amb Playmobils, també hi va haver altres xerrades vinculades amb el joc i amb el món lúdic. Per exemple, una sobre jocs de taula amb Ivan Ledesma i Alba Lorca. En fer un estat de situació del sector, assenyalaven que ara mateix està saturadíssim.
2: Jo crec que sí, que hi ha saturació, perquè, bueno, al final, igual fa 10 anys, era molt fàcil conèixer tots els títols que hi havia. I ara, això mateix, jo, o sigui, m'ho havia escrit com a exemple, però és que ho has dit tu, que parles amb algú i et diu, he provat la setmana passada, va treure aquest joc, és el millor joc que he jugat a ma vida. No, pues, no. Ni m'he enterat. I, pues ha sortit aquest altre que... Pues no el conec. I abans no era viable això. O sigui, coneixies tot el que hi havia al mercat.
3: És que avui ara... amb les xarxes socials vas mirant i vas seguint les editorials de taula i dius, surt això.
4: I què passa? Que fan bluff. O sigui, les editorials peten perquè no... O sigui, ells tenen un concepte de que això... I després resulta que no, perquè com amb el mercat editorial, amb el mercat audiovisual, cada setmana hi ha d'haver-hi novetats perquè és com un monstre que s'està fent. I llavors què? Surt un joc, a la setmana surt un altre, aquest queda apartat i no ha venut suficient i llavors l'editorial diu, hòstia, no hem venut, hem de xapar. I llavors passa aquí, passa amb els Yankees, passa amb grans companyies europees que estan desapareixent. Bueno, de fet, en Kickstarter vaig deixar de sortir, o sigui, de ficar pasta. O sigui, fico pasta a jocs de taula de Verkami perquè penso... Encara no m'he agafat els dits, però aquí Kickstarter sí. O sigui, aquí Kickstarter, amb una companyia com és Mythic Games, que és molt gran, va fer The Foul i va patar i no va entregar. I m'he deixat 180 euros allà, que ningú en retornarà. Perquè vaig entrar en un joc que es deia Darkest Dungeons i...
3: Amb figuretes de...
4: Sí, home, clar. Sí, amb tot això inclòs. Amb totes les figuretes de plàstic del món. I no, i ja em van dir... La companyia fa un any i mig que no respon, ha liquidat estocs, tal... El joc va arribar a sortir. O sigui, que aquesta és la conya. És una mica el que ha passat amb el HeroQuest 25 aniversari, no? Que va arribar a sortir i es va enviar a un 10% de la població de que estaven ficats amb els dits agafats al HeroQuest 25 aniversari, doncs hi ha una un petit marge de gent que el vam rebre amb tendes o per insistència o per dir-li escolta, et trencaré les cames o el que sigui. Vale? Va arribar un punt que va arribar a alguns, però saps que la resta no arribarà mai. I en Mythic Games passa el mateix, o sigui, el Darkest Dungeon no arribarà. Llavors és el que diem, o sigui, hi ha una sense dubte, hi ha massa novetat, però això no sé quina solució té, perquè és el propi mercat que demana tot el dia tenir novetats. Tu vas a les tendes i cada setmana la taula de novetats és completament diferent. Llavors, o tens algú que l'estigui defensant tot el dia, de mira això, mira això, i una campanya de màrqueting, i jugadors, i gent que es dediqui a fer jocs dient, no, aquest encara, mireu-lo, que no té gaire, té 3 mesos, no ha caducat.
2: Passa mal mateix. Fa que ens perdem, crec, coses molt maques.
4: Sí.
2: I coses que funcionen molt bé.
4: O el teu lloc perquè... de la teva vida. És que sí, no ho sabem, també, perquè no els veus.
0: Però també hi va haver moments per les anècdotes, que al final és el que tots ens agrada.
4: A vegades deixem el... Bueno, comencem la partida d'avui, ja l'acabarem, no? Com deixem el local tancat...
2: Clar, clar, doncs... i si tens el lloc on t'ha de deixar-ho...
4: Aquesta...
2: Tot muntat.
4: Nosaltres vam estar en una partida de Warhammer 40.000 un any i mig. O sigui, amb el tauler muntat i els bitxos avançant allà amb la regla, vinga, àrees d'impacte, tota la milonga. Clar, allò ho vam jugar fa 25 anys a casa de la meva àvia. La meva àvia estava podrida d'aguantar la taula aquella allà, que deia, hòstia, vols recollir això que fa un any i pico? I clar, netejava i movia una mica les fitxes i nosaltres servíem, l'han vingut!
3: No estava aquí.
4: Sí, sí. Trampa! No, que ha estat la meva àvia que ha entrat a moure no sé què. Trampa!
0: I el programa de ràdio i podcast Narranación també va destinar el seu capítol del Tot Tancat als jocs de rol. I ho va fer amb 3 membres de l'entitat 4 Daus de 6. Per començar el programa, els convidats van assenyalar els usos que poden tenir els daus o també altres eines del rol, més enllà de l'entorn més lúdic. Des de l'ús dels daus a l'aula fins a l'hospital.
5: Bueno, jo crec que sí, que és una eina, perquè a més els hi permet als alumnes, que, sobretot en adolescents, que estan en aquella època on no saben ben bé el que volen, no saben ben bé el que senten, posar-se en la pell d'un personatge que no són ells, per res són ells, i provar com interaccionar amb altres personatges que tampoc són els altres i que veure les conseqüències que això tindria. Llavors jo crec que això és una experiència que tu t'ajuda després a la vida real a dir, vale, potser aquesta via comunicativa no l'he de triar així, no? he de ser més diplomàtic que intimidant, no? En el cas del rol, que pots tirar per intimidar o per diplomàcia, o, i que vulguis que no, et dona també una seguretat després a enfrontar-te al món real amb coses que potser ja has practicat, que potser no has de lluitar contra un drac, però t'has d'enfrontar al pati de l'escola, que també és complicat, i et dona eines.
6: Fa cosa d'uns anys, de fet, vam fer una xerrada dels jocs de rol com a eina terapèutica. Sí, jo treballo de metge i bàsicament ja als Estats Units avui en dia està molt...
7: Tires daus o no? Per...
6: Contra els pacients. Però bueno, bàsicament als Estats Units...
7: Perdó,
6: no,
7: és que
6: podria donar molt amb, per la meva clar, especialitat mèdica. Però
7: em
6: no,
7: curaré, doctor, espera. No.
6: Però és que jo veig... Bueno, d'igual.
7: Després ho parlem.
6: Jo veig morts, però d'igual, no passa res. Soc un bon metge, per això, però... Bueno. Perdó, que me lio. En qualsevol cas, bàsicament, que als Estats Units està molt institucionalitzat que es faci servir el rol com eina terapèutica a no només a escoles, que també, sinó amb nanos, especialment que tenen trastorns neurodivergents, tipus TDA, autisme i trastorns de la personalitat i el desenvolupament. I hi ha moltes clíniques especialitzades que tenen el rol com una eina diagnòstica provada i, a més, certificada a través d'estudis científics. Però no només això, sinó que també a presons es fa molt als Estats Units, cosa que a poc... Crec que hi ha una presó aquí a Espanya que ho està començant a fer, que bàsicament per pacients que porten molt de temps adaptats a la presó i per tant sortir a fora és sortir a un món diferent, aprendre a tenir aquestes habilitats socials, que és del que es basa el rol, bàsicament, de no entrar a una taverna i tallar-li el cap a algú. Es basa en dialogar, en parlar, en saber gestionar les emocions i per tant és una eina fantàstica. Tothom que hagi jugat a rol, que suposo és el 99% d'aquesta sala, pues, sap
7: això que... Ho podríem preguntar. Qui ha jugat a rol? Que aixequi la mà.
6: Bueno, pràcticament. Sí, sí. pues eso, que és una eina tant per nanos com per gent amb necessitats socials o dificultats d'adaptació, és de lo millor que hi ha.
0: També van reflexionar sobre com la narrativa dels jocs ha anat canviant, seguint les tendències que s'estan vivint, per exemple, en l'àmbit audiovisual.
8: Els referents que nosaltres teníem era com fantasia, però tocant una mica de peus a terra, no? I si un guerrer doncs, lluitava i ja està. En canvi, jo he jugat també amb gent més jove i aquell mateix atac que anaves corrent a atacar, l'altre anava corrent però feia una voltereta, saltava... O sigui, per la influència, doncs, per exemple, del manga, doncs era tot com més espectacular. O quan algú patia una ferida o hi havia alguna cosa, era molt més dramàtic.
5: Clar.
8: Per influència d'altres...
5: Això també evoluciona igual que ha evolucionat la narrativa.
8: Exacte.
5: No? Abans, o sigui, ara tenim narrativa també molt més, pues, molt més espectacular, també han evolucionat els efectes especials, també el que nosaltres veiem, no? El que deies abans de referents, que nosaltres veiem a les pel·lícules és molt més espectacular que fa uns anys. Llavors això també evoluciona la nostra manera de veure i de viure aquesta narrativa.
0: El programa sencer, així com el de Forquilla de Metall i el de Les Portes de Troia, els podreu sentir pels canals habituals on normalment doncs, pengen els seus capítols als diferents podcasts. Més enllà de l'àmbit lúdic, també es va parlar d'altres temes al Tot Tancat. Per exemple, de mitologia. En aquest cas, a Morigomiti, que és un podcast que s'ha creat dins del paraigües del Far Friki de l'Empordà, liderat per en Marcos Fernández i la Txell Escrigues, que són uns grans amants de la mitologia, i van comptar amb l'Alfons Blu com a convidat. Van fer un inventari de diferents figures mitològiques, començant per les espantacriatures, passant per les dones d'aigua i també aturant-se en fantasmes.
9: Les ànimes en pena...
10: que segur que us sonarà la Santa Companya, per exemple.
9: El fantasma del mas? Quin mas? Perquè aquí hi ha molts masos.
10: A veure, Marcos, tot mas que tingui una bona història ha de tenir un fantasma o un guardià o algú que velli perquè aquell mas segueixi sent la ruïna que s'acaba convertint, desgraciadament.
9: Llavors tens el mal esperit del son.
10: Que vindria a ser una passanta.
9: Sí, una altra manera de dir-lo. I cap al País Valencià, les bobotes.
11: Sí, és el que hem parlat abans, més o menys, però no estarien associats a la son, sinó que serien com una espècie de visió de lo que se té d'un fantasma. Antigament se relacionaven en els llençols i avui en dia, pues bueno, o sea, el que podríem entendre com una pertorbació paranormal. De fet, vos conto una cosa, el primer cas paranormal, el primer cas de poltergeist de l'estat espanyol va ser a València. Busqueu la casa del Donyet d'Espart. Però de tota manera, ja que esteu parlant d'això i aprofite que estem a Catalunya, doncs vaig a contar una llegenda catalana que a mi m'encanta, me pareix de les més boniques que hi ha. No, boniques, bonica no és, però bueno. El cas és que jo vivia a Folgueroles, al costat de Vic, i tenia molt propet el castell de Sabassona, la serra. Bueno, pues allí está.
10: Sabassona.
11: Sí, sí, sí. Pues vaig a contar la baronesa de Sabassona. No sé si heu anat alguna vegada al restaurant este, ahí, com se diu, que no me recorde. Fusimanya, que allí la meva casa era cambrera. Pues el cas és que el castell de Sabassona està molt propet. De fet, tu quan vas al Fusimanya el veus. Se parla que allí vivia el baró. I el baró, pues, òbviament, estava casat en una baronesa. Però el baró li va tocar anar a les croades i la baronesa se va quedar a soles. Allà al castell tenien un criat. I el baró...
9: Feia molt de fred, no, el castell?
11: Això pareix, però imagina-t'ho.
10: Plana de Vic.
11: 10 o 15 anys sense vindre, claro, plana de Vic, tot ple de boira, la Tinyosa, fins i tot. 10 o 15 anys sense vindre, pues, tu diràs... la baronessa sí, va acabar pues bueno, sent alguna cosa més que amiga del seu criat i en tornar el baró i assabentar-se del que havia passat va manar que li tallaren els dos el cap. Vale. El fantasma de la baronessa segueix rondant no només el castell sinó tota Sabassona, però així ve la màgia, el truc. És un fantasma que segurament si algú anara, algú de vosaltres que esteu en el públic, algú anarà a Sabassona a pegar-se una passejada per una nit, possiblement algú l'acabaria veient, se l'acabaria trobant, però se ho callaria. Sabeu per què se ho callaria la persona que el verà? El fantasma. Perquè només la poden veure
12: els homes cornuts.
0: Però més enllà de la mitologia i de les llegendes, també hi va haver espai per les vivències més personals vinculades a aquestes. L'Alfons en va explicar una sobre la pesanta.
12: Estava de professor substitut en la Sénia, a Catalunya, i estava vivint a Ulldecona. I me van fer... O sea, justament havia estat en un festival pues lo mateix, fent una xerrada sobre, en este cas, mitologia ibèrica i demés. I el cas és que... mentre estava en aquest festival, rep la notificació com a que m'han adjudicat com a professor en la Sénia. Que no estic allí ara, o sigui, ara ja no estic allí. El cas és que, que casualitat, no? Estic així en Alcanar, con tanta so, i m'adjudiquen en un poble que està relativament prop. I de la mateixa organització del festival, que era Nits de Tirica, una de les organitzadores me diu, pues mira, te quedes a ma casa i ja està, perfecte. Bueno, a una casa que tinc jo, i ja està. I sa casa que tenia ella és el que se coneixia com la casa del notari, la casa del notari d'Ulldecona. I claro, a saber qui ha estat vivint allí. I no sé, no estava gens sugestionat jo, perquè jo porté anys vivint a soles. I no sé què va passar, pues que realment vaig saber el que era i sa sensació de que te visita la pesanta. I és terrorífic.

0: I el Tot Tancat també va ser un bon espai per fer estat de situació de diferents sectors. I un va ser el del còmic, de la mà dels integrants del programa de Mataró Ràdio Els Bufacanyes i de Parlem de Còmics de Ràdio Molins, conduït per en Pau Moratalla, amb la moderació d'en Filip Prim del Far Friki. Una de les qüestions que van abordar és per què hi ha tanta quantitat i varietat de manga, mentre que la de còmic en català és pràcticament anecdòtica.
1: Això què és, l'ou o la gallina? Perquè els mitjans no en parlen, tampoc de manga, és a dir, al final el manga ha crescut o, diguem, ha pujat exponencialment, suposo que per altres raons, que és la relació amb l'anime i una mica com això, no?, que està... Mira, en parlava abans a la gent de les Portes de Troia, aquesta fascinació pel món oriental, eh? Però vull dir que, molt bé, benvingut al manga, però sí que és veritat que els mitjans de comunicació no li fan ressò. I ara parlàvem de, no, aquestes poques emissores que tenim aquest espai, que intentem donar-li visibilitat, però els grans mitjans no en parlen gaire. La premsa una mica més, que jo crec que anaves en aquesta línia, Sergi, que la premsa sí que en parla una mica més, i el diari ara, doncs, fins i tot li fa un premi, però no se'n parla gaire, i quan se'n parla, la notícia que surt és perquè hi ha el còmic Barcelona o el manga Barcelona, i amb sort el que tens a premsa és una foto d'un cosplay.
2: Sí.
1: Jo, benvingut, el cosplay, perquè, ostres, si això ha de donar visibilitat al còmic, fantàstic, però hi ha altres coses més enllà del cosplay. Sí.
3: També no m'oblidaria que el còmic en català és una petita part del còmic a Espanya, i el còmic a Espanya és un mitjà bastant precari, segueix siguent-ho. Llavors, si traiem aquest petit tros del pastís que és el còmic en català dins del còmic a Espanya, doncs encara és més precari encara, no? Llavors, el tema del manga sí que el jovent sembla que potser sí que la trau més, i per sort també hi ha molt còmic en català, manga en català, però al final és el que parlàvem, no? Que pues, el còmic a Espanya és molt precari, molts pocs autors i autores es poden dedicar exclusivament a escriure o dibuixar còmic.
4: Al mercat espanyol.
3: Al mercat espanyol, i sí que rebem, doncs, també moltes traduccions, però de producció pròpia també sempre anem bastant coixos. Sí que hi ha editorials que aposten per això, però això, per posar... Bueno, hi ha la guia aquesta de que, clar, si el còmic en Espanya en general és el que és, el català no podrà arribar fins i tot més enllà. O potser sí, però és això, manca, doncs, la difusió potser de mitjans més generalistes, no?
0: També van lamentar que els mitjans generalistes no fan la mateixa cobertura a la presentació d'un nou còmic que a la d'un nou llibre.
4: Cau també a causa dels medis públics i privats, i aquí a Catalunya tenim TV3 RAC1, i si es presenta un llibre, tu trobes l'autor, potser de l'entrevista en qualsevol dels medis, però un autor complet o un equip artístic d'un còmic els entrevisten en algun d'aquests medis?
3: Tampoc.
4: No, i això és un problema. I al final això el fa que el còmic quedi com algo de gent que... d'adults, que sigui Peter Pan, una mica, no?
3: De nicho.
4: Això de que sempre... de nicho, i de que sempre no. El còmic és per crios i aquestes coses, i quan tu veus gent molt adulta llegint còmics i que vas a comprar còmics que són per adults. Mm-hmm. Literalment per la temàtica que toquen, per les històries que expliquen, o per el que pots veure en els dibuixos, que potser és una mica dur o hardcore. Clar, això ho trobes després que poques editorials ja apostin per al còmic, o si s'aposten per al còmic van fent, i com allò ven, doncs van fent segons quines coses, i mai s'especifica en autors d'aquí que potser si en aquests medis els hi fessin una cobertura amb cara i ulls, podrien tenir potser una mica més de mercat i arribar més gent.
1: Una cobertura com la que poden fer per altres mitjans, eh?
4: Perquè sí, per una pel·lícula...
1: Si
4: per...
1: en català, vull dir, hi ha molta cobertura. Mm-hmm. En literatura en català hi ha prou bona cobertura, jo crec. Sí. En canvi, el còmic, segurament no.
0: Des dels Bufacanyes també van anunciar les dates de la pròxima diada del còmic en català de Mataró, que organitzen ells des de fa ja 3 edicions. Serà el 18 d'abril, el cap de setmana just abans de Sant Jordi.
5: Mm-hmm.
0: I no deixem de fer estats de situació i parlem de l'àmbit cinematogràfic. En aquest cas, els membres del programa de Ràdio Sarrià, el 7è Art, i el creador de contingut d'Us la recomano, van asseure's a parlar de cinema de forma molt distesa i molt propera sota la moderació d'en Pau Garriga, el director frustrat. El primer que van assenyalar és que estem en l'època dels remakes i dels reboots. L'impulsor d'Us la recomano es mostra optimista, tot i que sembli que estem en plena decadència.
2: És un moment que, tot i que sembla decadent, crec que està a punt d'un canvi bastant interessant. El cinema és explicar històries que ens fascinen a tots. I explicar històries... Estem en un moment de consumisme, de capitalisme, en el que consumim tot molt ràpid i amb quantitats industrials, i per això hi ha les plataformes on hem de veure sèries i més històries, i l'hem de fragmentar i dilatar perquè necessitem històries, i com que necessitem més històries de les que són capaces d'oferir-nos, és quan apareixen aquests remakes. Tirem de la nostàlgia, perquè el que volem és els nostres diners per anar a les sales, per comprar plataformes, per seguir consumint. Llavors, la nostàlgia ven... Tornen als remakes, tornen als universos per seguir exprimint tot això, i crec que estem a punt d'un gran canvi, perquè la gent s'està cansant. La gent està començant a ser selectiva. L'univers Marvel, abans de l'anterior xerrada en parlaven, l'univers Marvel, l'univers Star Wars, Star Trek també, estan esgotats, la gent està sobrepassada, s'ha convertit en deures, consumir tants multiversos, tant de contingut. Les preqüeles o les seqüeles que vindran, i crec que també la gent hi va com una mica amb el pilot automàtic, vull dir, no té una certa passió per aquestes pel·lícules, sinó que simplement té passió per aquella nostàlgia que havia tingut antigament i que la vol repescar. Però aquest cansament crec que portarà, i no ho veurem ara, ho veurem d'aquí 3-5 anys, a un replantejament, i espero que tornin una mica les històries originals i tornin la creativitat, que més enllà de la quantitat industrial de diners que deixen d'anar cada producció, és la que manca. No sé què opineu.
5: Totalment d'acord. Jo em penso que, tal com he dit vosaltres, hi ha una falta d'originalitat, també, que les grans multinacionals doncs van pel segur, busquen històries que tinguin èxit. Per exemple, Jurassic World, ja n'han fet moltíssimes perquè doncs porta molt d'èxit, porta molta gent. I llavors, clar, podem pensar que falta originalitat. I sí que arriba un moment que dius, bueno, estic cansat de tants remakes, estic cansat d'anar a veure la part 6 de Jurassic Park, estic cansat d'anar a veure una altra vegada Ghostbusters. Llavors, sí, falta un canvi, però llavors ja no sé si és que ja s'ha fet tot o no. El moment que hi ha dubtes, no? A veure, què hi ha de nou i què ens poden portar, no? Perquè, ja dic, aquesta falta d'originalitat...
0: També va apuntar que, almenys els remakes, cada cop són millors, són de més bona qualitat, queden lluny ja de ser cutres, com eren fa 20 o 30 anys. En tot cas, també van apuntar que cal diferenciar els dos tipus de cinema que hi ha ara mateix.
2: El cinema, hi ha dues maneres d'entendre'l, com a art o com a espectacle. Llavors, el consumidor que busca art ha de tenir unes sales fosques, amb la pantalla, per poder-lo gaudir. No m'imagino Hamnet amb inflables al costat. Vull dir hi ha una manera de consumir cinema. Però, en canvi, hi ha un altre tipus de cinema que és show, que és espectacle. Doomsday estarà superbé, la fliparà. Però jo recordo, segur que vosaltres heu vist Infinity War o Endgame, allò era un partit de futbol. Me'n recordo quan sortien i els superherois s'ajunten, Vengadores, Reuniros, la sala, no ho havia vist mai. Tothom es va aixecar aplaudint. I quan sortia l'altre, abutxeaven el dolent. La gent estava engorilada. I em va semblar fantàstic. O sigui, vaig sortir de la sala dient quina experiència cinematogràfica més guai, més enllà de la pel·lícula, i no l'he gaudit. L'he gaudit contagiant-nos uns als altres d'aquesta eufòria de que estàvem tots a dins de la pel·lícula, aplaudint 34 vegades. A Star Wars surt Lucasfilms i la gent s'aixeca i aplaudeix. O, si us en recordeu, els primers episodis, episodi 1, episodi 2, a les sales de cinema, quan en Yoda obre per primer cop l'espasa Jedi, la gent s'aixecava i aplaudia. I això crec que també és cinema. També és viure l'experiència. són les dues vessants, i a vegades et fiques el barret artístic, de culte, de voler gaudir, i vas a una sala en silenci i la gaudeixes com si fos caviar, però a la vegada et ve de gust un bon McDonald's i et ve de gust abraonar-te per l'eufòria d'una pel·lícula que tu ja saps que no és una gran pel·lícula, però que no has vingut a veure art, sinó a consumir espectacle.
5: Doncs hauries d'anar a festivals com el de Sitges, que segur que t'ho passaràs meravellosament bé, perquè la gent allà, tothom, doncs, va passar-s'ho bé i els crits i el cachondeo ja és en tot moment, no? Vull dir que
6: festival és un lloc molt concret.
5: És molt concret per un públic molt concret.
6: No és el dia a dia del públic normal.
5: No, no, no.
6: Ja sabem que van, tu mires una pel·lícula de el Festival de Sitges a casa, sol...
2: I no és el mateix.
5: No és el mateix.
2: No és tan bo, no és tan bo.
6: No, a les 3 del matí, no és el mateix.
2: I a vegades el Sitges tampoc és tan bo, eh? Però jugues a... Ja.
0: I si hem de seguir amb els estats de situació, també en podem fer de temes tan concrets com Star Trek. En aquest cas, en Sergi Toboso, en Marc Vizcarro, de Star Trek en català, i l'Ignasi Arbat, de Ningú no és perfecte, van estar reflexionant sobre això. Una de les conclusions de la xerrada és que, facin el que facin els creadors dels nous productes de Star Trek, sempre s'emporten crítiques.
7: Finalment, Skydance és qui compra Paramount, que Skydance, recordem, està en mans de la família Ellison. El senyor Ellison, el gran, diguéssim, és propietari d'Oracle, que ha fet una pasta que l'Elon Musk és un merdes en comparació amb ell, vull dir, ja li va treure el títol i tal, i ara doncs es va produir aquesta fusió que semblava, fusió que és absorció, és una compra en aquest cas, que semblava doncs que això doncs s'acabava aquí, no? Aquest senyor doncs volia Paramount, però aquest senyor vol molt més que no pas Paramount, no? O sigui, al final Paramount va ser una petita llavor i alguns canvis sí que hem vist dintre de Paramount, crec que encara doncs queden bastants per fer dels que tenen en cartera, però sí que hem començat a veure ja coses estan canviant.
8: Inicialment aquesta fusió o compra o adquisició no semblava una idea dolenta del tot, perquè Skydance, recordem, que és qui va produir les tres últimes pel·lícules de Star Trek, no? Aquest famós tres sí. Pel·lis de la Kelvin Timeline, que
7: a través de David Ellison, que és el fill.
8: Exacte.
7: O sigui, el papa té tota la pasta, i aleshores el fill li diu, tu produeix aquestes pel·lícules per l'amic Abrams.
8: Clar, no hem tornat a tenir pel·lícules de Star Trek, cada dos anys hi havia com un projecte, es cancela, ara en surt un altre, etc. Vull dir, és una història per altres dies, però no, aquesta fusió no semblava mala idea, precisament perquè Skydance s'ho van agafar molt seriosament quan les van produir les pel·lícules, esperançats com a trequis, en plan, per fi tornarà una mica de normalitat, no? L'Star Trek de la vella escola i deixar-nos d'invents raros, i aquí estem amb una sèrie, amb l'última sèrie produïda d'aquesta escola antiga, no? Abans d'aquesta fusió, que és la sèrie de l'Acadèmia de la Flota Estel·lar, que es va estrenar el dijous dia 5 a Sky Showtime Espanya.
9: Aquesta setmana.
8: Amb pràcticament 4 capítols o 5 capítols de diferència des d'Estats Units. Això també seria història per un altre podcast de per què ens tracten tan malament, vull dir, que té la resta de trequis no americans. I una sèrie que, vista el primer capítol, no, ja va començar a rebre crítiques, que si és woke, que si no és Star Trek, com li passa a totes les sèries de Star Trek a la primera temporada.
9: Tot l'Star Trek de l'última dècada, diguem-ho així,
8: sí.
9: Ha rebut crítiques a dojo...
8: Des del primer dia.
9: Des del primer dia. Per, bueno, és a dir, per una banda, els trequis, els fans, els clàssics, els de pedra picada, que en diem, aquests han criticat el nou trek perquè no els representava o perquè s'estava anant del cànon o perquè els personatges no eren el que havien de ser o perquè simplement les noves narratives, no? Els nous guions, les noves narratives que sembla que s'exigeix avui dia per les audiències que s'han d'anar a buscar no coincidien amb les narratives més pausades, més profundes que hi havia a l'Star Trek clàssic.
8: O per posar el focus de la càmera en la quota.
9: Exacte.
8: Vale, de forma molt exagerada però útil.
7: Però això ja va passar l'any 87 quan arriba sí, la nova generació.
8: Correcte,
7: que
8: correcte.
7: El públic d'aquell moment tampoc va acceptar un nou cast i un capità calb. Però això on s'és vist. Això era...
9: Ha passat gairebé a tot arreu.
8: Sempre.
9: A totes les sèries. Sí.
0: Així que ja ho veiem. Sembla que a vegades, com més especialitzada és l'afició, com més especialitzat és el friquisme, més haters, més crítiques, més odi hi ha. Sort que no són majoria. fins aquí l'idíl·lic de crònica del segon Tot Tancat que hem fet possible gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta. En Colton, en Josep Massanes, en Fran Millán, l'Alfons Mallol, en Josep Call, en Nico Díaz, en Sergi Giró, la Cristina Silvente, en Quim Gómez, l'Anna Llisterri i en Toni Cortés. El pròxim capítol el farem des de la llibreria Giroglífic de Girona, on serem amb en Daniel Genís per parlar del dimoni abans de nosaltres i amb en Javi Fernández per abordar la seva primera novel·la, L'últim dip. No us ho perdeu, adeu-siau!
10: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic.
11: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: Aquest dijous, 16 de juliol, arriba l'última cita de l'altre claver.
13: A les 10 de la nit, el Teatre Claver descobreix Dones de Riu, una proposta de Montse Moral i Paul Pereira que uneix música, poesia i memòria per donar veu a les dones del nostre imaginari col·lectiu, amb la participació de l'Escola de Dansa i l'Aula de Teatre de l'Edla.
12: L'entrada inclou degustació de productes de quilòmetre zero i beguda.
13: Una vetllada cultural i solidària a benefici de Jata Kendeya. No te la perdis.
12: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem. Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
14: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
15: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
16: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
17: Dental Company, porque sonreír es salud.
18: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
14: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, aquesta jornada d'avui divendres, us repassem els titulars. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses, doncs, que no estan complint amb la normativa, ho han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere.
3: El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Ens dona detalls la pròpia Luna Azul.
4: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable.
1: La Cobla Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa. Cada divendres a les 10 de la nit, i l'Esplai de la Gent Gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor.
5: Normalment fem una cosa un divendres i l'altra el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat.
1: I la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació.
3: Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Improacatomba. Ho explica Met Pagès, president de la Peixera.
6: L'espectacle combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: En esports, l'Infantil A i el Sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió.
3: Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de les places d'altres equips. En dona detalls Josep Martinet, jugador de l'equip.
7: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent. I la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club.
1: I el patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è festival de patinatge a la Selva aquest diumenge.
3: L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de temporada, se celebrarà aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial.
1: Parlem del temps amb la previsió que ens porta en Joaquim Serra.
8: Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor, que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui, aquesta passada nit, ja han baixat les mínimes de forma clara, en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia doncs sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serrada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
3: I a la segona part tindrem Patrulles en línia, un programa de la policia local i de la regidora de seguretat que parlen sobre temes d'actualitat i de seguretat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca a causa de la presència de PFAS, un component químic sintètic derivat de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Aqualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar els paràmetres de PFAS. La injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates. Consisteix a aïllar un dels filtres de la planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos, i la instal·lació de plantes d'osmosi inversa. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altes garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora, ho explicava ahir la mateixa alcaldessa Elisabet Mejías.
1: La qüestió és que estem molt al límit del... És que superem per molt poc el paràmetre establert, per tant, per actitud de prudència declarem l'aigua no apta, i el que avui mateix fem amb l'empresa Qualia és aplicar... estudiar quina serà la millor solució immediata de dues que ens planteja, no bé a través de l'aïllament d'un filtre, que avui al migdia venen els proveïdors per veure si a través de pols de carbó actiu podem aïllar un dels filtres de l'ETAP i saber si funcionen, amb el benentès que aquesta injecció de pols de carbó actiu no es carregui tota la planta, per tant s'haurà d'aïllar un d'aquests filtres. I l'altre que tenim damunt la taula també és l'arribada demà d'una planta d'osmosi inversa, que sí que ens permetria poder dissoldre amb tranquil·litat i amb garanties aquesta aigua. És veritat que aquesta és la segona, aquesta segona part és la part més costosa, més costosa econòmicament, però igual sigui la que sigui, la més eficient és la que aplicarem. Per tant, hi ha dues vies tècniques de solució alternativa damunt la taula, que avui ja et dic que es reunim amb els proveïdors i segurament demà podrem donar bones notícies, tant si és amb l'aïllament d'un filtre, amb la injecció de pols de carbó actiu, o bé a través de la planta o plantes, perquè segurament en tindrem dos, d'osmosi inversa. La planta, evidentment... significarà que hi haurà d'haver-hi un grup electrogen, un sistema de climatització, perquè a més és que ens ha enganxat aquesta notícia en les pitjors condicions meteorològiques de calor. Podria estar en marxa a mitjans de la setmana vinent. Per tant, tècnicament hi estem treballant.
0: En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells de PFAS. L'alcaldessa ha expressat la seva confiança que amb aquestes mesures la situació es podrà normalitzar en els propers dies. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. L'ACA està duent a terme l'anàlisi dels afluents d'alguns polígons industrials per detectar si alguna empresa està realitzant abocaments que incompleixin la normativa vigent. Mejías ha subratllat la importància de localitzar aquests punts de contaminació per obligar les empreses responsables a instal·lar sistemes de filtratge addicionals, evitant així que els PFAS arribin al medi natural. Escoltem Elisabet Mejías.
1: És l'Agència Catalana de l'Aigua quin és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que

0: i estar treballant. Ja. Clar, poder la responsabilitat, jo no vull estigmatitzar ni molt menys les empreses, però sí, ja, que cadascú ha de ser responsable, no, de la seva feina. Per tant, l'Ajuntament què fa? Doncs com a responsables de la salut pública del municipi és actuar, sigui culpa nostra o no. Nosaltres hem de ser capaços de poder donar una resposta immediata, primer de caràcter social i després, i en paral·lel, de caràcter tècnic.
1: Tot i que l'origen dels PFAS és complex a causa de la seva diversitat d'usos, l'Ajuntament reitera que més enllà de trobar responsables, la seva prioritat absoluta és garantir la salut pública i assegurar el subministrament d'aigua de qualitat a tota la ciutadania.
2: Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari i social del Maresme. La jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per a la diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que va començar com una broma. La torderenca explica que va tenir coneixement del concurs literari a través del seu institut.
3: Doncs estàvem a classe i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte, que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
2: La Luna Azul ens explicava l'argument del seu relat.
3: És d'una noia que es diu Clara, a Sant Valentí, ¿vale? A ella li agraden les noies i sempre a Sant Valentí s'ha sentit com apartada, no li agradava. I una de les noies més populars va i demana sortir. La Clara li diu que sí i sembla que tot era una broma. I a partir d'ahir comencen, doncs, no en roba que les tenen que fer juntes i tal, i la noia s'enamora de la Clara.
2: El reconeixement a Luna Azul no només posa el nom de Tordera al mapa del certamen, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i de gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenda de la 5a edició, que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i, alhora, per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTB-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes, acompanyant-la del Palmarès en la seva mateixa categoria i a Greta Piperno Castellarnau, de Vilassar de Mar, que va obtenir el primer premi amb Un petó per correspondència, i Martina Pericot Martínez, del Masnou, segona amb El secret del rei. A la categoria de més de 18 anys, els primers premis van ser per Mònica Ruiz Rey, de Mataró, i Rubén Mussoles Roca, de Vilassar de Mar, mentre que la menció especial va recaure en Adelaida, de Duna, i Bert Miró, de Cabrils. La consellera de Drets i Serveis a les Persones i regidora d'Esquerra a Tordera, Marta Paset, va posar en valor el missatge del concurs i la vàlua dels treballs presentats.
4: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir, doncs, que aquest concurs de mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades, doncs, era destacable i, per tant, doncs, també és un altre motiu d'orgull, no? El fet de que hi hagin, que es presentin relats, però que a més tinguin una gran qualitat. I això també va fer que a banda dels quatre premis que ja hi havien previstos en les bases, s'atorguessin dues mencions especials, i una d'aquestes mencions especials va ser per una persona de Tordera. Bàsicament el que pretenem és això, no? Que a través, en aquest cas, de la cultura, que és una de les eines més poderoses que tenim per transformar la societat, doncs també es puguin permetre, no?, entendre's altres diversitat, altres realitats, i despertar, doncs, empatia i qüestionar, doncs, aquests prejudicis que moltes vegades tenim carregats.
2: Des del Consell Comarcal del Maresme, impulsor de la iniciativa, ja han anunciat que treballen a la preparació de la 6a edició, amb la voluntat de continuar fomentant la creació literària com a eina de sensibilització i defensa de la diversitat.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. L'entitat informa que s'ha produït un canvi en la programació oficial i que la cobla Les Tres Vents prevista per avui serà substituïda per la cobla principal de Banyoles, amb un repertori diferent. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. La cobla principal de Banyoles oferirà un repertori de les següents sardanes: Sardanes a Tordera, de Joan Andreu Garriga; Pardals al Niu, de Francesc Camps; Sarda Country, de Jeroni Velasco; Per molts anys, de Jordi León; Tots a la festa, de Lluís Pujals; El pont de Riu de Vila, de Francesc Picard; L'aplec de Cardedeu, de Ramon Vilà; La sirena de Palamós, de Jaume Ventura; i Vell Cadaqués, de Francesc Mas. El repicó final serà el És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Recordem la cita avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Església.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar a missa.
2: L'Espai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per bufar les espelmes del seu 49è aniversari. L'entitat ha preparat una celebració dividida en dues jornades per motius d'agenda. Els actes principals tindran lloc aquest dissabte i divendres vinent, segons ha explicat la Junta. La primera part de la celebració serà aquest dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb una missa tradicional. Tot seguit, es durà a terme el concert d'aniversari, que enguany presenta un canvi d'ubicació per protegir els assistents de les altes temperatures. En parla el president de l'Esplai, Jordi Catalán.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar una missa, que es fa aquest dissabte que ve, el dia 11, a les 6 de la tarda, i després un concert, que normalment el fem allà als jardins del Cal de Febrera, però bueno, aquest any, amb la calorada que ens està fent, hem decidit, en lloc de fer-lo allà als jardins, el farem a la Pista de l'Amistat, que no és que hi hagi aire condicionat, però com a mínim el sol no ens tocarà el cap.
2: Després dels actes institucionals i musicals d'aquest dissabte, la festa es reprendrà de cara a la setmana següent. El divendres 17 de juliol serà el torn del popular dinar de germanor entre tots els socis, sòcies i amics de l'entitat.
1: L'altre és un dinar, que també normalment fem una cosa un divendres, i l'altre el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres d'anys que, bueno, que ho hem de fer separat. És a dir, el dia 11, que és aquest dissabte que ve, com et deia, hi haurà la missa i el concert, i el divendres proper, que és el dia 17, fem el dinar.
2: Amb aquesta programació adaptada, l'Espai de la Gent Gran de Tordera encara la recta final cap al seu mig segle de vida, tot mantenint ben vives les tradicions del municipi.

0: La Peixera presenta dissabte 11 de juliol la tercera i darrera proposta de l'estiu. A partir de les 8 de la tarda tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació arribarà Circus Franc. Ho explica el president de la Peixera, Met Pagès.
1: Tindrem de 8 a 11 a la gent de Rise Up Girona, que és una entitat que fa que munta sound systems. També això, rigui, daps, de, així, això de 8 a 11 de la nit. Després tindrem a Circus Frac, que és un espectacle de teatre, un espectacle que es diu Indomable, que és això, un espectacle que combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
0: La nit finalitzarà amb l'actuació d'Improacatomba. L'esdeveniment, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana, és gratuït.

0: Ràdio Tordera, els esports. L'infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió, tot i que aquest doble triomf no s'ha aconseguit a la pista d'una manera convencional, ha estat el resultat d'un treball persistent i una sèrie de renúncies d'altres clubs que han acabat beneficiant el club torderenc. Pel que fa al sènior, que després d'una temporada llarga i disputada, l'equip va finalitzar en una meritòria tercera posició de la seva lliga. En qualsevol altre cas, això hauria estat el final d'un bon any, pujant a Primera Catalana. Tanmateix, una notícia inesperada va arribada per part de la Federació Catalana de Futbol, on el primer classificat de la Lliga, amb el dret de plaça guanyat, va renunciar-hi. Seguint les regles de la competició, la plaça va ser atorgada al següent equip amb dret elegible, que en aquest cas era l'Atlètic Club Tordera. Josep Martínez, jugador de l'equip, comenta les sensacions després d'aconseguir l'ascens.
1: Ja estàvem una mica cap baixos tots plegats perquè, bueno, al final l'objectiu no es va assolir, però per diverses raons doncs, sí que hem aconseguit aquest ascens a preferent i tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent i la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club, i a seguir sumant i espero que a seguir guanyant.
0: Un cas similar, encara que amb un camí diferent, ha estat el de l'infantil A. Els tordarencs van dominar la seva lliga regularment, acabant com a campions i dominant amb autoritat. Això els va donar dret a disputar un exigent play-off d'ascens. Malauradament, la sort no els va somriure en aquells partits decisius i van caure derrotats, veient com el seu somni d'ascens semblava esfumar-se. Però la història s'ha tornat a repetir. Una altra renúncia d'un equip d'un altre grup amb dret d'ascens ha permès una plaça que des vacant, com en el cas del sènior. La federació ha atorgat aquesta plaça a l'infantil A, l'equip amb millor coeficient de la categoria o del grup. D'aquesta manera, els joves campions podran finalment celebrar el seu merescut ascens a la màxima categoria del futbol català.
2: Aquest proper diumenge, 12 de juliol, el pavelló parroquial acollirà el Festival d'Estiu del Patinatge Artístic Tordera, una cita esportiva que enguany arriba a la seva 16a edició. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà de manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament de la temporada. El recinte obrirà les portes a les 5:45 per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per a les 6:30. Per tal d'evitar cues de darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere, en horari de tarda, des de les 5 fins a les 7, amb un preu de 4 euros. I si es compren el mateix diumenge a taquilla, en seran 5. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tots els torderencs i torderenques a no perdre's d'aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.

0: Anem per més notícies. Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure's sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. En el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats es tindran l'any que ve. Ens ho explica en la següent crònica Maite Polo.
1: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin. Amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
2: El que es pretén és que puguem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
1: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
3: Anem a més notícies. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país. I tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Ho amplia Esther Minguell.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
5: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Anem a parlar del temps per aquest divendres, per aquest cap de setmana. Tota la informació amb en Joaquim Serra.
6: Podem donar per finalitzat ja aquest episodi de calor extrema que vam tenir sobretot entre dimecres i ahir dijous. Ahir encara a Mataró es superaven els 35 de màxima i a Vilassar els 36. Per tant, encara calor intensa. Aquesta passada nit ja han baixat les temperatures nocturnes en alguns casos de forma destacable. Per exemple, a Massuet del Far, l'estació meteorològica que tenim a la urbanització de Rius, es va arribar ahir a una mínima de 28 graus. El termòmetre no va baixar dels 28 i, en canvi, aquesta passada nit la mínima ha estat de 24. Segueix sent càlida, però evidentment ja molt més normalitzada per l'època de l'any. El mateix a Tiana, ahir 27, avui 24, a Mataró, ahir 26, avui 23. Per tant, temperatures que, com dèiem, es normalitzen i el mateix faran les màximes. Avui ja comença a entrar aquest vent de component entre l'est i el nord-est, un vent més humit, que farà que es mantingui l'ambient xafogós, però amb unes temperatures clarament més baixes. Les màximes avui cap a la costa, entre els 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca al voltant dels 31-32. Per tant, ja temperatures normalitzades pel mes de juliol. Tot això en un dia en el qual hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem pluges, més abundants aquesta tarda aquests núvols, però sense més conseqüències. La mar s'ha d'anar alterant i cap a la tarda ja tindrem algunes àrees de maror. Demà dissabte la temperatura encara baixarà una miqueta més a les hores centrals del dia, especialment amb màximes de 28-29 graus a la costa, 30-31 cap a l'interior de la comarca, per tant, temperatures, tenint en compte que estem a l'estiu, doncs no massa altes, i tot això amb un cel variable, estones fins i tot de cel tapat. No descartem que cap a la serralada litoral, cap a l'interior del Maresme, es pugui escapar alguna goteta puntual, però quatre gotes mal comptades. El vent que continuarà moderat i, per tant, la situació marítima dominada per la mar una mica alterada. Demà passat, diumenge, les temperatures més o menys es mantindran com les de demà dissabte, per tant, poques variacions de moment, però dilluns comencem una nova setmana i tornarem a tenir una entrada càlida que, sobretot cap a dimecres, dijous de la setmana vinent, podria tornar a arribar al seu punt màxim. Ja ho veurem com evoluciona. Tot dependrà de com vagi la humitat en superfície. En funció d'això tindrem temperatures més altes o menys altes, però de moment doncs, la situació vindrà marcada, això sí, per la calor intensa novament de cara a la pròxima setmana.

0: Què tal? Engeguem una nova edició del Patrulles en línia. Aquesta setmana tenim nosaltres a la regidora de Seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també tenim el caporal, en Joan Antoni Flori. Joan Antoni, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui parlem, coneguem una miqueta més també la policia local. Estem habituats a parlar de trànsit, de situacions d'emergència. Imagino que acabarem parlant indirectament també d'això, però avui també volem parlar de l'assistència personal que a vegades fa la policia local en moltes circumstàncies que els veïns es troben i que segurament, no sé si també deu ser una de les coses més habituals, no?, de que algú té una indisposició, ja sigui més o menys greu, i que segurament el que té més a mà moltes vegades és el telèfon o és un policia que passa pel carrer. Sí. No? Suposo que regidora,
1: sí,
0: en nombre de comptabilitzar de
1: les actuacions
0: que hi pugui haver-hi, aquestes deuen tenir un pes bastant important.
1: Sí, bueno, ho parlàvem, no?, que bé, cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no?, més enllà de controls de la circulació, d'actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no?, que és aquesta assistència directament al ciutadà, no?, aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar i...
0: A molts llocs,
1: no? Tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: És el que anava a dir, no, Joan Antoni, que ja entenc que el fet de ser policia ja inclou de per si una formació bàsica per atendre qualsevol situació del que estàvem parlant, des d'una indisposició fins a una parada cardiorrespiratòria, diguéssim, no?
2: Sí, sí, exacte, des d'un petit tall que es puguin fer amb una caiguda en bicicleta, en patinet, fins al que acabes de dir tu, no? Tenir que fer una parada cardiorrespiratòria, tenir que aplicar, doncs, el que seria l'RCP, com es diu RCP, i inclús utilitzar el desfibrilador.
0: Uh-huh. Entenc, però, que vosaltres feu o es fa una primera atenció i de seguida ja entra o s'activa,
1: sí,
0: una coordinació amb altres cossos.
2: Sí, sí, evidentment. Normalment, depèn per on tira el servei. El servei ens pot arribar bé per via telefònica a el que seria el telèfon de la policia local o inclús entrar pel 112. Quan entra pel 112, aquests ja automàticament activen tots els serveis, seria Mossos, ambulàncies, bombers, si fos necessari, i si entra pel telèfon de la policia local, doncs som nosaltres que primerament enviem a la patrulla al lloc i de canvi la patrulla ja anem activant tots els altres serveis.
0: Entenc que la valoració la feu vosaltres, la primera valoració, de dir és una cosa greu, no és una cosa tan greu, cal que sigui més urgent o no? Com funciona això? Qui acaba decidint, no?, en el primer moment d'arribar, què s'ha de fer?
1: Depèn del cas, no?
2: Sí, és que és molt complicat. Moltes vegades val més, no, o sigui, val més ser prudent i activar, que després es desactiva i ja està, que no arribar al lloc i tenir que activar. Amb una situació d'aquestes, els segons són vida. O sigui, 10-15 segons, encara que no ho sembli, poden salvar una vida. I a vegades, doncs, és més ser prudent i activar-ho tot i un cop al lloc desactivar, que no pas el que t'he dit abans, no? No activar-ho i després tenir que lamentar-ho.
0: Uh-huh. En els vehicles en què disposeu o amb el que arribeu en el lloc dels fets, no sé si ja disposeu de material sanitari per fer una primera intervenció. Què porta la policia local per atendre aquestes situacions?
2: En principi portem lo bàsic. Lo més important és el desfibrilador. I després podem, una farmaciòloga, no portem gran cosa. Evidentment, doncs, estem una miqueta preparats per fer el que són els primers auxilis. En cas d'una ferida, doncs, taponar aquesta ferida. Normalment, al no ser metges, no actuem gaire, sinó més bé és això, no? Arribar, mirar el que hi ha, comunicar el que hi ha als serveis mèdics o als serveis que correspongui i fer la primera actuació, però la primera actuació bàsica.
1: Bueno, sí que és cert també, no?, que en cas d'urgències i emergències vitals s'ha hagut d'actuar.
2: Sí, no,
1: hi ha un RCP o fent un torniquete o fent qualsevol,
2: sí,
1: maniobra.
2: Si aquesta persona no està conscient, no respira i no té pols, doncs evidentment hem de començar a fer el que és la reanimació cardiopulmonar, que estem preparats per fer-la.
0: Uh-huh.
2: I amb això, i doncs, bueno, doncs, amb la coordinació entre els 2, 3, 4 agents, els que hi hagin, doncs és això, un comença la reanimació, l'altre comença a preparar el desfibrilador, col·loquem desfibrilador i després la parella és el que ens diu. si hi ha descàrregues, si no hi ha descàrregues, si s'ha de continuar amb la reanimació, fins que arriben els serveis mèdics.
0: Aquests dispositius, o sigui, tots els vehicles disposen de tots aquests dispositius, on hi ha alguns que en tenen més, altres que en tenen menys?
2: Els dispositius de desfibriladors, tots els vehicles en porten. És bàsic. Portar-lo és... perquè vull dir, és una cosa, és una eina que és vital, o sigui, s'ha de portar.
1: I a més, cal que els agents tinguin la formació feta, perquè si no tenen la formació feta, que a més s'ha de fer cada dos anys, s'ha d'anar renovant perquè té data de caducitat, si no, en principi no es podria fer servir. I per això és una tasca que tenim, no?, cada dos anys, que hem d'anar renovant aquesta formació, que no, sovint ve acompanyada amb uns altres cursos o formacions de primers auxilis.
0: Uh-huh. Quines són les actuacions més habituals? Les que parlàvem al començament, d'estadístiques, què seria el més habitual que us requereix fer aquesta atenció?
1: Normalment, no? Bueno, si fas una fullejada, no? una revisada de les novetats diàries, hi ha molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a gent a casa, no?
2: Sí.
1: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà, claus, que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat.
2: Claus a dintre el domicili, he sortit a tirar la brossa i manca les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut dintre, en un contenidor...
1: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important.
2: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més
1: coneguts. No tenen tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: I que per aquest ciutadà deu tenir el seu pes en or, no? Perquè a vegades les complicacions que poden generar això, aquests descuits... O...
1: Bueno, penseu també que qualsevol alerta que veu qualsevol ciutadà al carrer és motiu de trucada a la policia local, no? Si hi ha una parella discutint, o si hi ha dues persones que s'estan discutint, o si hi ha una persona que ha caigut al terra, hi ha una persona estesa que no respon, no? Aquestes trucades normalment no van al 112, el 112 és quan hi ha un accident més greu. Són totes trucades que entren als serveis de comissaria. I bé, les patrulles, doncs, han d'estar molt, molt preparades i han de, també, a vegades, el que deia, no? Han de valorar si és prou urgent, a vegades entren tres trucades i també has de fer una mica de triatge, i aquestes són, pues, la majoria, per sort o no, la majoria de trucades que es reben durant el dia.
0: Mm-hmm. Per l'època que estem, a l'estiu, canvia molt la dinàmica que estàvem parlant d'assistència a la gent? Hi ha alguns fets que es produeixen molt més sovint, alguns que caldria avui, aprofitant que estem aquí parlant, també de conscienciar la gent?
2: Sí, possiblement s'hauria de mirar molt les hores que se surt al carrer, més que res ara, amb aquestes onades de calor, amb l'edat també s'ha de tenir molt en compte, no? L'hora de sortir, s'ha de portar sempre aigua per estar hidratat, en el cas de notar molta calor... Hi ha espais que ja estan habilitats com a refugis climàtics. Potser hauríem de fer una miqueta més d'incís d'aquests refugis climàtics, no? Perquè la gent tingués consciència d'on, en el cas de que faci molta calor o que es comencin a trobar malament, no continuar, sinó o demanar ajuda o buscar el que seria això, un lloc que estigui climatitzat o alguna cosa així.
0: Mm-hmm. Estem veient països del nord, no?, que no saben avenir-se... N'estem aquí començant a estar acostumats? N'anem aprenent una miqueta davant d'aquestes situacions o encara trobeu que es repeteixen els mateixos errors any rere any?
1: Bueno, jo crec que aquí també ja portem uns quants anys de calor i la gent ja està una miqueta més conscienciada, que sap que hi ha certs horaris que no es pot, bueno, que no es pot sortir al carrer o que s'ha de minimitzar l'activitat al carrer, no? I també les recomanacions, sobretot amb la gent gran. La gent gran no té la sensació de set, no la té. No? I durant l'hivern, mira, si no t'hidrates prou, encara, però durant l'hivern, l'estiu, és molt important hidratar-se.
0: Uh-huh. Molt bé, entenc que també el cap de setmana, especialment el diumenge, segurament, no?, l'afluència de gent al mercat, no, també tot això es deu multiplicar, dic jo. Sí.
2: Ara és quan ens venen els cops de calor.
1: Sí,
2: no.
1: També és veritat que a l'estiu les afluències, els horaris del mercat canvien molt, no? Durant l'hivern, uh-huh, doncs, potser comença a venir la gent a les 9:30, que és quan hi ha, o 10, que hi ha més afluència, que ja no fa tant de fred. I a l'estiu, doncs, ara la gent ve més d'hora, sí, i marxa més d'hora, però sí que és cert que, bueno, que algun cop de calor i marejos també es presenten.
2: És un cop de calor que provoca una caiguda, que aquesta caiguda pot provocar una ferida, Tot això és el que hem d'estar més o menys sempre preparats per poder donar aquesta atenció, que ho estem.
3: Sí, i tant.
0: Parlàvem també fa uns instants en parlàvem dels serveis informatius de les activitats que hi ha durant l'estiu. Hi ha cada cap de setmana hi ha una festa en una urbanització, s'organitzen actes entre setmana, tot això és molt de moviment de gent. Entenc que també això per la policia local és un hàndicap en el sentit de que s'ha d'estar molts de llocs a la vegada, no?
1: Sí. Sí, són més presències preventives, no? Per sort són activitats programades per entitats o associacions de veïns, que està tot molt controlat i no cal una presència policial, com pot ser barraques a la festa major o una activitat de festa major que sí que necessita la presència, i el que sí que es fa en aquests casos és acte de presència, es va fent passades, perquè normalment són activitats bastant cíviques i tranquil·les, no? Pot ser que quan s'acaba pot haver algun descontrol, però per sort no donen gaires problemes a aquestes activitats, és una sort.
0: Molt bé, anem acabant, hem estat repassant molt per sobre, no?, aquesta actuació que es fa de servei en el ciutadà. No sé si també vosaltres o des de la regidoria o des del cos de la policia requeriu també que el ciutadà faci o ajudi en aquesta tasca d'ajudar els altres ciutadans, si teniu recomanacions, no sé, per exemple, a l'estiu sí que les columnes de fum, d'avisar de seguida la policia. No sé si per part dels ciutadans us poden ajudar en aquesta atenció al ciutadà o prevenir que hi puguin haver-hi alguns problemes.
1: Prevenir és complicat. El que sí que és veritat que la col·laboració ciutadana és molt important, no? I en el moment, sempre ho hem dit, no? En el moment en què un ciutadà vegi una situació d'alerta, no? Ja sigui una persona que no es troba bé, que està estès al terra o que està desorientada, la col·laboració ciutadana és imprescindible. I, de fet, sempre ens arriben aquestes trucades per un veí que passa pel costat i ho comunica a la policia. També es recomana, no?, doncs que la gent que tingui familiars d'avançada edat, doncs que els vagin a visitar aquests dies, que s'assegurin que s'hidraten bé. Ja es van fent aquests missatges també des de xarxes, però la col·laboració ciutadana, sempre ho hem dit, i ens ajuda molt, no?
2: Aquests avisos que fan. Des del cos de la policia hem de donar les gràcies, però vull dir, potser a vegades et diuen és que no vull molestar.
1: És veritat.
2: I la resposta que els diem nosaltres és no, si és que no és molestar. Nosaltres estem per això. I moltes vegades la gent és el que parlàvem abans, no? O sigui, deixant una miqueta la seguretat del trànsit i el que seria
1: les detencions.
2: Vull dir, tenim unes altres tasques que per nosaltres són molt importants, o sigui, com a policia local són molt importants, que és l'atenció ciutadana.
1: I la proximitat.
2: I només que li puguis treure del dubte que tinguin ells ja és un bon servei. O sigui, no molesten. O sigui, és que no volem molestar. No molesten mai. O sigui, tenim el telèfon obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol dubte que tinguin.
1: I també sí que és cert, doncs, que fan una trucada i no cal fer la intervenció amb uns consells de comissaria o de la gent que hi hagi a sala, ja és suficient, però sempre qualsevol dubte, qualsevol situació que trobin, la policia està a les 24 hores per atendre el ciutadà.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, regidora, caporal, i fins la propera.
1: Gràcies.
2: Fins la propera.
0: Adéu-siau.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, sembla, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
4: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou, venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030.
3: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer punt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva...
5: Deixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.
1: A Ràdio Tordera, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a un divendres més de la banqueta d'estiu. Vinga, anem a acabar la setmana amb un divendres de partit, amb un divendres de Mundial i, com no, anem a xerrar una miqueta. Tot això i molt més avui a la banqueta d'estiu. Vinga, va, anem a començar! Hem de saber qui estarà assentat al meu cantó a la banqueta en aquest vespre de divendres 10 de juliol. Per tant, anem a entrar en sumari i anem a explicar-vos de què tracta avui el programa.

Vinga, va, doncs avui, com us comentava ara al principi, és dia, és un divendres, final de setmana, arribem ja pràcticament amb un cap de setmana que ja ens agrada amb aquest estiu, però avui hi ha Mundial, avui juga la selecció espanyola i com ja vam fer a principis de setmana, quan va jugar contra Portugal, avui també farem aquesta prèvia i m'acompanyaran els nostres tertulians de confiança avui també, que després els presentarem quan ja entrem en sumari, però tot això i més avui a la banqueta d'estiu. Amb moltes notícies que haurem de comentar, com també un possible fitxatge del Futbol Club Barcelona que ja s'ha tancat pràcticament, que haurem d'estar atents a les properes hores per saber si es confirma ja oficialment. Ho ha dit Fabrizio Romano. Ara ho comentarem d'aquí una estoneta. Vinga, va, i anem a començar ara sí que sí amb l'actualitat esportiva de Tordarenca. Anem a entrar amb Tamari.

0: Avui portem dues notícies de l'actualitat tordenca. La primera, parlem de futbol sala i parlem de l'infantil A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos s'han aconseguit als despatxos per la renúncia de les places d'altres equips. Tot i que aquest triomf no s'ha aconseguit en una pista de manera convencional, ha estat el resultat d'un treball persistent i una sèrie de renúncies d'altres clubs que han acabat beneficiant el Club Tordenc. Pel que fa al sènior, que després d'una temporada llarga i disputada, l'equip va finalitzar en una meritòria tercera posició de la seva lliga. En qualsevol altre cas, això hauria estat el final d'un bon any pujant a Primera Catalana. Tanmateix, una notícia inesperada va arribar per part de la Federació Catalana de Futbol, on el primer classificat de la lliga, amb el dret de plaça guanyat, va renunciar-hi. Seguint les regles de competició, la plaça va ser otorgada al mateix equip amb dret elegible. En aquest cas, era l'Atlètic Club Tordera. I Josep Martínez, jugador de l'equip, ens comenta les sensacions d'haver aconseguit l'ascens.
1: Ja estàvem una mica capbaixos tots plegats perquè, bueno, al final l'objectiu no es va assolir, però per diverses raons, doncs, sí que hem aconseguit doncs, aquest ascens a preferent i tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent i la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club, i a seguir sumant i espero que a seguir guanyant.
0: A un altre cas similar, encara, que amb un camí diferent ha estat el de l'infantil A. Els tordarencs van dominar la lliga regular i van acabar campions i dominant també amb autoritat. Això els va donar el dret de disputar un exigent play-off d'ascens, on malauradament la sort no els va somriure en aquell partit decisiu, on van caure derrotats, veient com el seu somni d'ascens semblava esfumar-se. Però la història s'ha tornat a repetir, i és que una altra renúncia d'un equip d'un altre grup amb dret d'ascens ha permès que la plaça quedés vacant. Com en el cas del sènior, la federació ha otorgat aquesta plaça a l'infantil A, l'equip amb millor coeficient de la categoria o del grup, i d'aquesta manera els joves campions podran finalment celebrar el seu merescut ascens a la màxima categoria del futbol base català. I del futbol passem al patinatge, perquè aquest cap de setmana, en aquest cas el diumenge, el PAS celebra el seu 16è festival de patinatge, anomenat La Selva. L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de la temporada, se celebrarà aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial. L'esdeveniment, que servirà com a tancament de la temporada, es celebrarà aquest proper 12 en el pavelló parroquial, on acollirà el festival d'estiu del PA de Tordera, una cita esportiva que enguany arriba.

a la tarda, des de les 5 fins a les 7, amb un preu de 4 euros. Si es compren el mateix dia taquilla, com a decisió encara no les heu comprat, seran de 5 euros. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tots els tordarencs i tordarenques a no perdre's una aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda màgica on l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.

0: Anem a passar ja a l'actualitat general. Parlem d'aquest últim fitxatge del Barça que sembla que està bastant tancat. És Adeyemi, que sembla que tenen un acord verbal amb el jugador on el club blaugrana pagaria 22 milions fixos més 7 variables per l'extrem alemany. El fitxatge de l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel Barça és cada cop més a prop de fer-se realitat. De fet, ja hi ha un acord verbal entre els dos clubs i només falta posar-hi per escrit i formalitzar tota aquesta documentació. Si no hi ha cap entrebanc d'última hora, el Barça pagaria al Borussia Dortmund 22 milions d'euros fixos més 7 en variables, depenent del nombre de aparicions i títols guanyats. A més, els alemanys es quedarien amb un 20% d'una futura venda en cas de traspàs posterior del futbolista. I segons el periodista Fabrizio Romano, el seu contracte com a blaugrana seria de 5 temporades. Aquest mateix periodista ja ha donat el seu Here We Go, i d'aquesta manera el club blaugrana hauria pujat la seva oferta pel davanter. Segons s'havia publicat durant la setmana, el Barça havia fet una oferta de 20 milions per a Adeyemi que el club alemany va rebutjar, però Adeyemi només té un any de contracte i el Borussia també és conscient que no es podrà treure gaires milions més. A més, la voluntat del futbolista és la de canviar aires. Però qui és Karim Adeyemi? Qui és Adeyemi i què implicaria la seva arribada a Can Barça? És una pregunta que potser molts blaugranes us feu. I és que es tracta d'un extrem esquerre que cobreix qualsevol de les tres demarcacions de l'atac. És ràpid i amb bon dribbling. Té molt de compromís defensiu, però també passa per ser un jugador força irregular. El Barça ja es va interessar quan començava a destacar en el Salzburg. Amb només 20 anys va firmar una última temporada molt notable, amb 23 gols i 8 assistències entre totes les competicions. Va optar per anar al Borussia Dortmund, però allà la seva progressió s'ha estancat. Amb tot, va firmar una temporada passada 10 gols i 8 assistències i amb 24 anys és internacional alemany absolut, però aquest últim Mundial no va entrar a la llista de Julian Nagelsmann. Vinga, va, i ara sí que sí, farem una petita aturada publicitària de 1 minutet, no marxeu, perquè comencem amb aquesta tertúlia de la prèvia del Mundial.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com
2: està el pati? Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Sense perdre l'essència de l'equip d'esports, amb noves veus, nous continguts i una manera més fresca d'explicar-te l'actualitat esportiva. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, La Banqueta d'Estiu.

Vinga, anem a entrar ja en matèria. Anem a començar de aquesta tertúlia prèvia del Mundial amb aquest partit que es disputarà d'aquí uns 46 minutets, aquest quarts de final del Mundial entre l'Espanya i Bèlgica, un partit també decisiu.

0: per les aspiracions de la selecció espanyola, que després de 16 anys torna a estar amb uns quarts de final del Mundial. Per fer tot això i per xerrar, ens acompanyaran ja un habitual d'aquestes tertúlies. Saludem en Pau Serrano. Bon vespre, Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi. Estic molt content i molt nerviós també pel partit.
0: També, ja durant la setmana l'escoltem amb aquestes seccions del Mundial. Saludem en Damià. Damià, com estàs?
2: Molt bon vespre, Jordi, aquí, molt encantat d'estar aquí, ho vaig fer gravant i ara serà en directe.
0: Això sí, ara toca en directe. També saludem a una altra tertuliana que a vegades ha vingut per aquí, en aquest cas al final de la temporada, per parlar més del Barça. Saludem a la Lluna. Bon vespre, Lluna, com estàs?
3: Bon vespre, Jordi, molt bé. Aquí també nerviosa pel partit. I a veure què tal.
0: Ganes de tornar, no, aquí a Ràdio Tordera, Lluna?
3: Sí, segona vegada ja.
0: Sí, no? Que en siguin més, que en siguin més. Nois, primer de tot, comencem a parlar amb aquest segon suposat fitxatge que ha fet el Barça. Què n'opineu? Karim Adeyemi, 22 milions fixos més 7 en variables. Què us sembla?
1: Home, he de dir que la veritat és un fitxatge que no és que m'agradi gaire, perquè trobo que és un extrem més, a més esquerrà, que ja tenim a la ment per aquella banda. 22 més 7 en variables, potser fins i tot m'arriba a semblar car, tot i que per un extrem està bé de preu, però pel nivell al qual et rendeix Adeyemi, que no l'he vist últimament, però jo crec que tampoc és que sigui dels millors.
2: Bueno, a veure, jo crec que jo sí que és bé que no ens podem basar-nos en highlights, però pel que he vist és bon jugador, té un compromís molt alt amb la defensa i ho fa bé, ho fa molt bé, té bon xut, té bon regat i bueno, veurem si el Barça el fitxa i si es fa oficial és per alguna cosa que el fitxem, perquè el Barça fitxa jugadors molt bons.
3: Jo la veritat que no en tenia ni idea d'ell, perquè vaig preguntar quin en Jordi i he estat investigant una mica, i bueno, a mi em fa una mica de por pel tema de que no és gaire regular les últimes temporades i paquem a vegades de fitxar aquest tipus de jugadors, però bueno, jo crec que si Flick el vol serà per alguna cosa, no? En plan, confiem en Flick.
0: Jo estic una mica amb això, eh? Sí que és veritat de que jo el tenia una mica localitzat i de fet ja va sonar molt a temporades passades pel Barça quan començava a destacar amb el Salzburg, com ara comentava, se'l va voler fitxar però no se'l va acabar en aquell moment, ostres, es demanaven molts diners. En Flick va ser l'entrenador que li va donar la confiança per anar convocat amb la selecció alemana, és a dir, el 2022 per primer cop va anar convocat amb la selecció, va ser el propi Flick que va dir jo et dono la confiança, vine cap aquí. Per tant, amb això ja em suposa una mica de dir, ostres, si l'entrenador realment confia en aquest jugador, que a les últimes temporades per lesions ja no ha sigut gens regular, ostres, t'he de dir que com a un suplent, no ho veig tan malament uns 22 milions i 7 en variables, que jo crec que acabaran sent uns 25-26 milions al fitxatge, perquè jo crec que els 7 milions aquests vindrien de Champions, Lligues, Copes del Rei, que s'hauria de guanyar absolutament tot. Però per un suplent no em sembla tan malament. Es deia que aquesta operació, és a dir, és un jugador que juga més per la banda esquerra. Això sí que és més natural de banda esquerra, tot i que els seus inicis era de davanter. A la banda dreta sí que no l'he vist gaire jugar jo, eh? Però clar, aquí ens entra un debat. Realment necessitàvem aquest fitxatge? S'obre algú ara de la plantilla? És a dir, a la part de dalt ha d'haver-hi alguna sortida?
1: Sí, és veritat, ha d'haver-hi alguna sortida, com dius, però la veritat és que no se m'acut cap jugador. Potser, com bé deies, fa, bueno, a la meva secció, en Rafinha, però és que tampoc ho crec, perquè encara et pot donar una mica més de rendiment. I clar, si davanter només tens a Ferran Torres, aquest ja no el pots fer fora. Extrems, tens a Anthony Gordon, tens a Rafinha, ara tens a Adeyemi, tens a Lamine Yamal i Rooney Vardis, que jo crec que s'anirà cedit aquesta temporada. Doncs la veritat és que només tens una sortida, que és Rooney Vardagi. No sé què en penseu vosaltres.
2: No sé. Jo, a veure, trobo que... A veure, mirant el que tenim de plantilla, com acabes de destacar tots els jugadors que tenim d'extrems, jo crec que no està malament. Sí que és veritat que el preu el trobo un pèl excessiu, perquè si per mi un suplent no pot costar gaire més de 25 milions, perquè és una borrada. Però, bueno, a veure, com has dit en Jordi abans de que en Flick li va donar la confiança, per mi, jo confio molt en Hansi, perquè ha tirat sempre, ha volgut... ha confiat molt amb els jugadors aquesta temporada de la Masia, i els ha donat, confiança des del minut 1. Per tant, si ho ha fet molt bé amb això de la Masia, no crec que s'equivoqui amb un jugador d'una altra lliga. No sé què en penseu.
0: Lluna, quines sortides haurien d'haver-hi per tu a l'atac del Barça?
3: Jo crec que, com ha dit en Pau, en Rooney. Jo crec que en Rooney serà un dels que marxarà. No sé si s'ha dit si, o què passarà, però jo crec que, o sigui, més que res també perquè és el suplent ara de Lamine. Llavors, jo crec que si ve en Karim, marxarà Rooney.
0: Clar, jo ho parlava amb Pau l'altre dia a la secció i, ostres, és que si venen 80 milions per Rafinha... No. Jo ho sento molt, eh? No. Jo ho sento molt.
3: Fa molta pena, però...
0: Estàs en un moment de mercat on és potser el davanter que millor mercat té. I ha començat a tenir una edat, aquesta temporada ha jugat la meitat, menys de la meitat de minuts de la temporada passada i no t'ha rendit bé. Jo no estic dient que jo el posi a la venda, eh? Jo estic dient que si m'arriba una oferta de 80, 90 milions, jo el venc. Vosaltres no us en recordareu, però és que també li vaig dir en Pau. Farà uns quants anys, Rakitic havia fet una magnífica temporada. Vam rechaçar 120 milions per Rakitic a la Juve. 120 milions! No sabeu després com va costar treure's de sobre a Rakitic amb la milionada que costava. Això no treu que sigui un grandíssim jugador, però són oportunitats de mercat. I com a club, 80, 90 milions per un jugador que aquesta temporada no te l'ha fet bona, no està gens malament.
3: Jo crec que si Rafinha hagués fet un bon Mundial, o per ser la que s'arriba més lluny, o no s'hagués lesionat, sí que potser teníem alguna oferta d'aquest preu. Però, sincerament, no sé si entrarà alguna cosa així, eh?
2: Sí que és veritat que el Mundial compta, perquè sí que és veritat que el Mundial de Rafinha no ha sigut el millor, per dir-ho així, però pel que t'ha donat a la temporada, per com estima el Barça, que això és una cosa molt important al Barça, com estima el club... com hi posa tot el que pot perquè el Barça arribi el més lluny possible i el que genera en si, jo crec que és que 90 són pocs, igual que Julián Álvarez va dir l'Atlético de Madrid que ho rechazava per 120, és que jo 90 són pocs, o sigui, si no arribem als 150 mínims és que...
0: Per Rafinha? No te'l treus a sobre en 150 ni de conya.
2: Jo en Rafinha l'estimo.
0: No.
1: Mira, deixeu-me una cosa, jo crec que el que està passant és que en Damià està veient la venda d'en Rafinha des de nivell d'aficionat i en Jordi l'està veient des de nivell de club, si no m'equivoco.
0: No, clar, jo ho miro com a club, òbviament. Si és terme personal, jo no el vull vendre.
1: Esclar.
0: Però jo ho miro com a club. A mi m'arriben 80, 90 milions.
1: Home, jo 150 te'ls accepto.
0: No. És que 150 no t'arribaran per ningú. O sigui, per Rafinha no t'arriben 150.
2: Ja, però sóc una persona que si un jugador en un club l'estima molt i s'hi mata per donar el millor per aquest club, pues te'l quedes i no... O sigui, és molt difícil acceptar... Per mi seria molt difícil acceptar una oferta així. Molt difícil. Sé que en la porta tindrà les seves coses amb el tema pressupostos i com anirà el club financerament, però és que no ho veig.
1: No ho veig.
0: Creieu que ha d'haver-hi alguna sortida més? No només en atac, eh?
1: Doncs... Ter Stegen, no sé si s'ha confirmat.
0: No, bueno, però Ter Stegen fem que ja acabarà sortint.
2: No comptem.
0: Alguna peça que diguis tu, ostres, ha de sortir o sortirà.
2: En Koundé. No, a veure, abans que salti les alarmes. En Koundé... És un jugador que aquesta temporada no m'ha convençut, no sé si esteu d'acord amb mi, no m'ha convençut gaire, perquè l'he vist molt fluix. Hi ha partits que dius, bueno, vale, encara et salves, però és que hi ha partits que està molt empanat. I no sé si el vendria en si, però com a jugador així anem fent llista de la plantilla, el posaria.
0: I una, has fet que sí amb el cap, amb Koundé.
3: Sí, o sigui, a mi tampoc m'ha convençut, però crec que no tenim ara ningú com per ficar-lo de titular. Vull dir, jo...
1: Eric García a tots llocs.
3: Sí, el multipliquem a l'Eric. Però jo vendria a Araujo. És que jo amb Araujo no... Encara que s'esforci, jo crec que no està a les últimes temporades. A mi m'ha sortit avui un tuit que ell anava a lluitar aquest any per la titularitat, però jo amb el Mundial que està fent Cuba, Eric, el pots ficar a tot arreu, jo sincerament Araujo per mi fora.
0: I Lluna, sé que aquest nome et fa mal, Casador, què acabarà passant?
3: No ho sé, no ho vull pensar ja. L'última vegada que vaig venir aquí ja em vau fer parlar Casador, ja ho sé, acabarà marxant algun dia. No va ser temporada passada, potser és aquest, potser és el següent, però jo sé que acabarà marxant. Jo l'estimo per mi, que jugui el juvenil i que torni a baixar. Però que es quedi el Barça. Però...
1: Doncs jo he de dir que aquesta temporada no ho crec, però la temporada que ve crec que... Bueno, depèn de com ho faci el rendiment d'aquesta temporada, crec que el que s'ha de vendre és a De Jong. potser.
0: Jo això ho porto... Bueno, és el que et vaig comentar.
2: Bon tema, eh? Bon cobra, tema estret, eh?
0: És el jugador que més cobra de la plantilla. A Holanda juga com si fos aquí Iniesta. I quan juga amb el Barça... Sí, no, vull dir, tampoc és tan gran. A mi sembla un bon jugador que crec que em farà ràbia perquè quan si marxa algun dia en algun club, en aquell club serà impressionant.
1: Com
0: Dembélé
1: va fer.
0: El millor jugador. I ho sé, perquè té un potencial i és molt bo, però... O per què no vol, o no sé per què, en el Barça no acaba de funcionar.
1: No encaixa, no encaixa.
2: Hi ha una part que és molt clau de Hansi Flick, que, o sigui, hi va haver una... No sé si... Bueno, no direm discussió, perquè no hi va haver discussió, però hi va haver com una... A veure qui es guanya la posició, un pique, sí, entre Bernal, Casador i De Jong, per a veure qui es quedava amb el mig del camp acompanyant a Pedri, que aquest, per mi, és indiscutible, no sé, crec que tothom aconsegueix indiscutible, vale? I Hansi Flick va apostar molt i molt per De Jong, perquè ell el trobava que encaixava molt.
3: Sí,
0: clar. No, o sigui, jo també li vaig comentar a en Pau, és una plantilla molt jove.
2: Sí.
0: Ve molt bé gent experimentada, que hi ha jugat 29 anys, De Jong... Mira, les vegades que havia jugat Pedri i Bernal al costat, havia tingut una mica més de febleses, no? És l'experiència la que et fa, fa jugar bé. Quan ajuntaves a Pedri i quan ajuntaves a De Jong els dos junts, ostres, veies com funcionava tot d'allò més bé. Per tant, jo crec que s'ha de tenir... és que paciència ja s'ha tingut molta, però aquí Flick ho ha de saber gestionar. Nois, anem a passar perquè, si no, ens queda un quart d'hora, perquè sabeu que amb aquests del Mundial acabem mai 45 com a màxim 50, perquè doni temps a poder començar el partit. Vull començar destacant que ja vam comentar al principis de setmana tota aquesta polèmica, però no ens va donar temps a comentar aquesta Argentina-Egipte, una Argentina que va haver de patir moltíssim.
3: Jo el vaig veure, jo vaig patir com si fos una Argentina. O sigui, sí que és veritat que potser hi havia cosetes, tota la polèmica que va haver-hi amb el gol anul·lat a Egipte i tal, i el penal, però per mi tot va estar bé i sincerament crec que és el Mundial que els àrbits millor estan en general i jo estic molt feliç de que hagi passat a Egipte. Argentina.
2: Jo a Argentina també el vaig veure i amb el 0-1, clar, el 0-1 vaig dir, carai... No m'ho esperava. El 0-2 ja em vaig posar bastant nerviós perquè ja anava amb l'Argentina, o sigui, com si fos aquell país des de naixement. Però després, quan va marcar... O sigui, es va posar el partit una mica més alterat, que ja va començar Argentina a posar-se en sèrio i que des d'allà va sortir l'oportunitat del gol que van marcar, jo ja sabia que alguna cosa passaria, perquè... No sé per què, però és com que Argentina estava destinada a... Si més no, a forçar la pròrroga. O sigui, a fer coses. No sé.
1: Sí, doncs mira, aquí potser em matareu, però jo anava amb Egipte.
2: Oh.
1: Sí, però no vol dir que a Messi no em caigui bé. Però bueno, jo la veritat és que vaig veure un gran partit, va ser un partidàs, una remuntada en els últims 20 minuts per allà. El gol anul·lat d'Egipte trobo que estava ben anul·lat. Hi havia falta prèvia des del meu punt de vista per la trabanqueta que li fa, entre cometes. I bé, poc més a destacar. El penal ben senyalat, jo crec. I res, un gran partit, bàsicament.
2: El gol de l'empat, el de Messi, que el va marcar el 2-2, va reaccionar de bona manera? O et vas enfadar perquè anàvem a Egipte?
1: No, la veritat...
2: Perquè em preocupo, eh?
1: No, em vaig alegrar perquè va marcar Messi.
2: No per Argentina.
1: Exacte.
0: No, però jo per Argentina no m'alegro, tampoc. No.
2: Per què?
1: Jo no, m'alegro per Messi, bé. No per Argentina.
0: No, però m'alegro perquè Messi li vagi bé, però...
1: Exacte.
0: No, que no, els argentins són molt passats.
1: Oi que sí?
3: Jo sento
1: més
3: per sobrevalorats. Argentina que per Espanya.
2: Uf. Oh, m'ha matat, eh?
0: No, però sí que és veritat, no, jo volia que passés a Argentina, això sí, perquè imagina't l'altre costat del quadro del Mundial, mare meva, amb Egipte, per favor, una eliminatòria de quarts de final d'un Mundial,
2: Egipte-Suïssa,
0: de debò, nois?
3: A les 3 del matí, que juga
0: d'aquí. Qui es veuria aquest partit?
2: En Jordi
0: va, home, va.
1: Ja se'l veuria 100%.
0: No, però és que l'altre costat està Noruega
1: Anglaterra
0: donant palmes i veient sardanes. saps? Perquè ja està a la final. Perquè ja estaria a la final. Perquè, no, no, és que ja estaria a la final. I qui arribés, si a Bèlgica, a França o a Espanya, ja estaria donant palmes, perquè imagina que té la final, jo què sé, aquí.
2: Ah, Egipte, no, a la final.
0: No, no, no, serietat, serietat al Mundial.
2: Jo no sé si... Bueno, a veure, clar, avui a Espanya ja ho comentarem després, però qui guanyi del... O sigui, tant... Qui guanya les semifinals? El grup d'Espanya, o sigui, el grup esquerre, per mi guanya el Mundial.
0: Bueno, és el costat fort. Ja ho anàvem comentant, que França és una de les principals candidates, jo crec que és la preferida a guanyar, o la
2: és que no m'agrada dir-ho.
0: O millor dit, la que millor estat de forma està, però també crec, i això ja us ho he dit a tothom, que l'única selecció que crec que pot guanyar a França és la selecció espanyola. Per tant, crec que Espanya també es juga molt avui. És a dir, avui ja comença a ser que cada partit és el partit més important que et podràs disputar. Contra Portugal no sé per què no estava tan...
1: Nerviós, potser.
0: No, no, potser ho veia més coll avall, tot i que fins a l'últim instant no es va poder, però no sé per què ho tenia... No estava tan nerviós, però... Ara no estic nerviós, però sí que és veritat que, ostres... Ja són quarts de final, sí, fa 16 anys que la selecció no està en aquests quarts de final.
1: Des de que van guanyar, pràcticament.
0: I t'ho esperen, o sigui, t'estan esperant a les semifinals una França que hi va aconseguir guanyar a Marroc per 2-0.
2: Bon,
0: no sé com el vau veure.
2: I bon joc, jo el vaig veure sencer i amb ganes, perquè... Jo no sé amb quin equip anava vosaltres, però jo anava a Marroc. Perquè...
1: Jo volia que perdessin els dos, o sigui que...
2: No, però perquè sabia que, o sigui, a priori, avui hauria de guanyar Espanya, no perquè, o sigui, no sé si és favorita, entenc que sí, però jo anava amb Marroc, perquè és que si passava, o sigui, si avui passa Espanya i ens havíem de enfrontar contra França, o difícil ho tenim. Sí. I ahir anava amb Marroc, tot i que jo sabia que França guanyaria, perquè, o sigui, van sortir unes estadístiques durant el partit del Match Momentum, no sé si saps què és, unes muntanyetes de domini i possessió.
1: Ah, sí.
2: Vale, o sigui, Marroc no sortia el gràfic, estava amagat.
3: És que Marroc semblava ahir com que estaven cagats.
2: No, Curaçao,
3: sí,
2: Curaçao.
3: Fet, sí. Ahir semblava que tot anava a ser un partidàs.
2: No, i no.
3: I no va ser un partidàs.
2: I no.
3: Estaven cagats.
1: Sí, sí, de fet semblava ser que no volien ni la pilota.
2: Sí,
1: quan
2: sí.
1: El primer saque del centre va fer la jugada del Paris Saint-Germain, la van tirar allà.
2: Això està
1: i,
2: bé.
1: Sí, però a suposar va impressionar. Mm. Bàsicament que no volien la pilota i cada pilota que tenien la tiraven amunt. Sí.
2: Vaig trobar falta en Sarivari.
0: Estaríem feliços guanyes qui guanyés, jo crec. Anem a passar al següent partit, que, bueno, que es va jugar en octaus, en aquest de Suïssa-Colòmbia. Colòmbia que venia fent com un molt bon Mundial, s'esperava aquest Argentina-Colòmbia en els quarts, però Suïssa va donar la sorpresa, va aguantar el marcador i, a més, va guanyar a penals. T'he de dir que Colòmbia va acabar, les declaracions van ser molt bones, dient que acabaven amb el cap molt alt, havien portat el nom de Colòmbia molt amunt, del que més s'esperava la gent i que havia agradat, havia fet un molt bon futbol.
2: Colòmbia és una afició que... O sigui, la selecció de Colòmbia té una afició que viu el futbol i bastant intens. No, crec que no me'l vaig mirar, no sé perquè, no sé en quin moment no el vaig mirar, perquè era un bon partit per veure'l, però no sé, si van anar tant de penals, entenc que és perquè va haver intensitat, va haver els dos equips anant bastant bé o bastant malament i va ser molt avorrit. No sé, Pau, si el vas veure o no, el partit.
1: No vaig veure el partit.
2: Ui.
0: Bueno, no, però el quadre dret, bueno, està quedant una mica... Que jo crec que és el quadre de les sorpreses, el del quadre...
2: És el Mundial de les sorpreses, per mi.
0: Sí. Anem a centrar-nos, nois, en el partit que ens espera d'aquí una mitja horeta, i ja tenim els 11 dits de fa una estona, i hi ha una sorpresa, i és que Pedri es queda a la banqueta, no sé si perquè ja... Bueno, és veritat que porta molt de tut, és a dir, portava molts minuts... Unai Simón a la porteria, lateral dret per Pedro Porro, que ja comença a ser més regular. En defensa, òbviament, per Pau Cubarsí i Emèric Laporte, a lateral esquerra per Cucurella, al mig camp Rodri i Fabián Ruiz, que entra pel lloc de Pedri, en el mig de punta Dani Olmo, Lamine i Baena per les bandes, i com a punta de referència, Oyarzábal.
1: Trobo que és bé, una alineació com les que juguen sempre, és una alineació que té nivell per competir aquesta Bèlgica. tot i que, bé, Pedri l'han canviat per, suposo que per acumulació de minuts, perquè suposo que vindria amb una mica de fatiga, tot i que Fabián també t'ho fa molt bé.
2: Sí, sí.
1: I trobo que li podran competir a una Bèlgica que potser no està en el seu millor moment, tot i que vingui a guanyar 1-4 a Estats Units, i és a dir, que jo confio en la selecció.
2: A mi m'ha sorprès, clar, m'ha sorprès, t'ho ha dit en Jordi ara que potser en Pedri porta bastant de tute, però
1: sí, sí.
2: M'ha sorprès que evidentment no jugués perquè és un jugador per mi indiscutible, i mirant les bandes, que és el que m'hi fixo normalment dels 11 dels equips, Pedro Porro la ment m'agrada molt, perquè és una doble que molt ofensiva, i crec que Luis de la Fuente, des del primer, no sé si el segon partit va arribar a jugar, d'aquest Mundial, que Marcos Llorente ja li va donar una oportunitat i ja se'l va treure de sobre perquè no va veure gaire nivell. I bueno, a l'altre veig Àlex Baena i Cucurella, que no em desagrada gens, vull dir, m'agrada aquesta banda, i al mig crec que avui no hi ha en Pedri, però igualment serà un espectacle, perquè Rodri i Fabián, si mostren el seu nivell bo, com haurien de fer avui, és una doble espectacular.
3: Jo crec que Pedri, a part de lo de la fatiga, potser el reserva per entrar més tard i que desequilibri una mica si el partit està potser estancat, sí, o algo. Sí que és veritat que, no sé la vostra opinió, però jo crec que Pedri tampoc està fent el Mundial increïble,
2: no.
3: Potser no està, sí, al nivell
2: veritat,
3: que tothom.
2: No, però
3: és en Pedri.
0: També t'ho dic, que crec que per exemple, l'últim partit de Pedri com a Portugal tenia sempre a dos homes enganxats.
2: Clar, sí.
0: Això, òbviament, farà que no destaquis en el partit.
2: Clar.
0: I quan el va canviar? En el 88-89?
2: Per allà.
0: El
2: I allà el partit va canviar molt.
0: Perquè
2: sí,
0: a Portugal no sabia què fer.
2: Sí,
0: s'havien
2: sí.
0: preparat un partit de Pedri i Lamine, i Lamine i Pedri, i quan van treure Pedri en el mig del camp van haver-hi molts forats, perquè ja no sabien, sí, com col·locar-se. I és que veieu ara la repetició del gol al mig del camp,
2: un desastre.
0: Però un forat, però un forat enorme, que Ferran rep còmodament, li salten a un mig camp, migcampista, i el defensa, que no li havia de saltar, i és quan deixa el forat lliure per
2: Oyarzabal.
0: Sí. Sobre aquest 11, jo comentar, Fabián és molt bon jugador, anem a veure, perquè no ha jugat gaires minuts en aquest Mundial, i a més ve d'una temporada de lesió, és a dir, el tram final de temporada ha estat lesionant, no recordo bé si va jugar fins i tot la final de la Champions o va ser suplent.
2: No sé gaire.
0: Perquè venia de lesió. El tema de Bèlgica, tenen unes bandes molt potents, sobretot la banda dreta per Jeremy Doku, a l'extrem del Manchester City, que se les tindrà amb Cucurella, que ja se les ha tingut en aquesta temporada a la Premier, i el davanter de...
2: De
0: Bèlgica, que va marcar un doblet, va estar molt bé, per tant també se l'haurà de tenir molt en compte. Juguen amb aquests 3-5 migcampistes, perquè Doku i Trossard sobretot jo crec que serà una 4-5-1 en defensa i una 4-3-2-1 per en atac. Per tant, veurem com es desenvolupa, perquè jo crec que Bèlgica també voldrà intentar tenir el mig del camp controlat, sobretot amb Tielemans i De Bruyne, que aquesta temporada De Bruyne, tot i tenir una certa edat en el Nàpols, ho ha fet increïblement bé.
2: Sí, sí. Jo mirant l'11, no, sí que és veritat que no sé gaire la selecció de Bèlgica, però vaig veure, bueno, el partit que es va destacar bastant, el de Senegal, que crec que van, no sé si el...
4: No sé, ara,
2: bueno, el resultat, 3-2 o alguna cosa així.
0: Aquest partit, Bèlgica va voler començar a jugar al minut 88,
2: veritat, el que
0: i Senegal
2: ja
0: es va obligar
2: dir,
0: de jugar a futbol en el 80.
2: És veritat, sí, és veritat, ho vam dir en el vídeo aquell que vam gravar. No sé, Bèlgica, pel que veig aquí l'11 individualment, és un equip que la línia 3 que està a dalt de Trossard, De Bruyne i Doku m'agrada, té molt bon potencial, té molt bon nivell. El davanter, que el pronuncies molt bé, Pau, no el segueixo gaire, no sé ben bé com juga, i la defensa, que ho sento molt però no coneixo ningú, i el porter, que és el més destacat, Thibaut Courtois.
0: Què n'opines, Lluna, de Courtois en el Mundial? No, sé si, no ha destacat, no ha destacat tant. Veurem, jo crec que avui també donarà la sorpresa. Sobretot costarà molt amb aquestes internades que té la Mina a vegades, que sí, per fora de l'àrea per buscar el pal de contrari. Amb Courtois ho tindrà difícil, un porter de gairebé dos metres. Ostres...
2: Jugar de bàsquet, quasi.
0: O sigui, costarà molt, no?, de tirar-lo, sobretot, i a més, tot i ser molt alt, que a vegades els porters alts tenen més febleses quan van més races, doncs que Courtois també va molt ràpid al terra i que avui bé se l'haurà de tenir a Espanya per combinar bé, per buscar forats i per intentar trencar, sobretot aquests mig del camp, que compta, veient això, compte que es poden tancar bastant i sobretot deixar el davanter com a punta de referència, sí, sol per donar pilotes llargues, i que Doku, que és un jugador molt ràpid, ràpid, que vagi i sorprengui a la banda. Sobre, està Cucurella, que sí que em genera confiança per parar Doku, però alhora, si supera a Cucurella, té a Laporte, que Laporte ja té una certa edat i no està per aquestes velocitats.
2: No, però crec que s'ho han preparat ja, s'ho han preparat de com defensar-lo, perquè tothom sap el nivell que té Jeremy Doku,
1: sí,
2: i jo crec que, vull dir, qualsevol entrenador que s'ha enfrontat contra ell es prepara ben bé com parar-lo, igual que ho faria Bèlgica, bueno, igual que ho farà Bèlgica en aquest partit per parar la Minya Mal, que no sé, no recordo el lateral que té, però bueno, com deies tu, que potser es tanca enrere, crec que és la pitjor cosa que li pot passar a Espanya, tancar-se, que l'equip contrari es tanqui enrere, perquè no és un equip que sàpiga ben bé del tot com atacar en un equip molt tancat, i és un equip que si té espais al mig del camp, evidentment, perquè és un espectacle, i per bandes pot fer molt mal. Per tant, sí que és bé que és molt bona manera de jugar contra Espanya, tancar-se, tot i que no és de gaire grat, però pot tenir molt difícil si es tanquen a darrere.
1: Sí, també jo crec que una alegria, per dir-ho d'una manera, d'aquest partit és que si la Lamine Yamal sobrepassa a la defensa, ell ja es coneix a Courtois, ha jugat molts partits contra ell, sap quin és el seu costat dolent, sap com li ha de tirar les pilotes, i això és el que ens dona alegria, potser, als jugadors.
0: Sí. Mira, una dada, Espanya no ha perdut cap dels últims 11 partits amb Bèlgica. 9 victòries i 9 empats.
1: Una alegria, és per això.
2: I tenia una ratxa d'Espanya, no? De
1: 35 partits sense perdre en 90 minuts.
0: Mm-hmm. Bueno, i a més, Lluna, que encara Espanya està amb la porteria 0.
3: Sí, bueno, jo crec que sobretot mèrit de la defensa.
2: Sí, perquè,
3: bueno, Unai, sí. No, sabem tots com és. Però pel que he vist, no sé si aquest davanter, que ningú sap pronunciar, he vist que pot ser el davanter que més gols porta en tota la història de Bèlgica.
1: Ah, sí? Ostres!
3: No sé si era ell, però ja sí que era el davanter de Bèlgica.
2: A veure, és Bèlgica, vull dir...
3: Amb més gols de tota la...
2: Sí,
3: no sé si era ell o el que potser està suplent.
2: Si dius un altre davanter, vale, però llavors... és Bèlgica.
0: Ostres, em deixaries una mica fred. Perquè
3: busco,
0: té 25 però... anys i Bèlgica...
1: Potser és Lukaku, eh? Bèlgica... Ah, no, sí, és Lukaku, de fet.
0: Té Lukaku, ha tingut a Hazard...
1: No, de fet, sí, és Lukaku.
3: El davanter, i com que no sé els noms...
0: Sí, no, serà Lukaku.
1: Sí, 80 i pico gols portava en Bèlgica.
2: Carai, Déu-n'hi-do.
0: Jo crec que ho fica per aquí... Deu, no sé si la dada em sortirà aquí ràpid... però no em sortirà, però sí, Lukaku és un dels davanters que més ha marcat la Bèlgica, també, bueno, ha jugat a l'United, ha jugat a la Lliga Italiana, ha tingut molt de recorregut. Nois, creieu que seria decepció si Espanya avui perd?
2: Sí, però, o sigui, jo diria, et parlo en percentatges perquè això no sé per què m'agrada parlar així, d'un 100%, 80 no, seria decepció i 20 no, perquè per mi estàs a quarts de final, tot pot passar, sí que és bé que t'enfrontes l'equip que t'enfrontes, és Bèlgica, no l'he seguit gaire, com ho he dit abans del Mundial, no sé si ho està fent molt bé o no,
0: però no fem cas al nom de la selecció, perquè...
2: ja et vaig dir que això em costava, però no sé, per mi és decepció. Per una banda, com he dit, per una banda sí, perquè, clar, jo a Espanya m'agradaria que arribés a finals i ja guanyar-la, però no sé si seria del tot decepció pel tema on estàs. Si fos setzens de final, et diria 100% decepció, perquè hem de passar de ronda, però és que és quarts de final, tot pot passar.
3: Jo crec, però, que sí que és un partit cap als aficionats decepcionaria, més que res pel nom, com ha dit en Jordi, no ens podem centrar en el nom de la, clar, del rival, però crec que contra una Bèlgica tothom pensa que Espanya pot passar, però en canvi, com deies tu, dels setzents de final, potser si haguéssim perdut contra Portugal, potser no hagués sigut tan decepció, clar, més que res perquè és una Portugal i sí, el nom pesa, igual que si perdem contra França en el cas que passem, tampoc potser no és tanta decepció, però crec que és aquest el partit que s'ha de guanyar pel nom d'en
0: Per tant, frontes. Pau, creus que, i estan d'acord amb en Damià i la Lluna, que Espanya avui ha de passar sí o sí i que sí que ho ha de ser a semifinals.
4: Totalment, totalment. A més que, bueno, per no confiar-me del nom de Bèlgica, com li deies abans en Damià, confio en que Espanya serà superior, tot i que serà un partit molt difícil i ja, si no m'equivoco, ja estem, bueno, ja queda poc de programa, sí. I, bueno, jo en aquests moments diré la meva porra i és 2-1.
0: Ara us anava a preguntar per la porra. Dius 2-1, Pau. Damià?
2: Jo confio i dic 3-1. Jo crec que a Espanya, que no ha encaixat cap gol, ho hem dit abans, jo crec que avui és un partit que sí, pots encaixar gols perquè és un quart de final. I, però crec que, no sé per què, però em dona que avui la bandera estarà molt bé. La Minya Mal, que havia dit una entrevista, que tenia moltíssimes ganes d'aquest partit, igual de semifinals si arriben, i jo crec que avui es marcarà gols, i 3-1, no dic golejada perquè no crec tant.
0: Lluna?
3: Jo crec que 2-0. Jo crec que seguim amb la porteria sí, zero, confiem. Si l'hem de trencar, que sigui en França.
0: Exacte. Si l'hem de trencar la porteria zero,
3: que sigui en França. I avui que marqui Lamine, que destaqui Lamine, que així és parella de crítiques, i els dos de Lamine.
0: Però sobretot està costant molt marcar aviat, no?
4: Sí,
0: en els últims partits,
4: sí.
0: Ostres,
2: arriben tard, marcant tant d'Espanya com de la resta.
0: Sí, això sí que és veritat, s'està
3: tardant
0: com a marcar.
3: Com et pot saltar la primera part de tots
0: sí,
3: els partits.
0: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Anem a veure com està aquest partit. Nois, alguna cosa més que vulgueu destacar?
2: No,
4: això tampoc.
2: Que sigui un partit molt emocionant, molt intens, que és el com es diu el bon futbol. I res, a veure, no sé, Pau, tu vas amb Espanya avui? Sí, no? Pau.
4: Sí, vale, va.
2: Jo, a veure, jo
4: i la Lluna va amb Espanya o no?
3: Jo vaig amb Espanya.
2: Jo,
3: vale. Però perquè vaig més amb el Barça que amb Espanya.
4: Ah, bueno, sí, jo també.
2: No, a veure, a mi el Barça m'encanta, però jo en un Mundial en una selecció no puc anar amb un equip de futbol. No puc anar amb un equip que no sigui seleccions, per tant, jo avui vaig amb Espanya, com porto dient sempre en aquest Mundial, i jo avui vaig amb Espanya, que guanyi i que passi semifinals, i ja ens podem permetre...
4: Exactament.
2: Coses.
0: Doncs vinga, nois, moltíssimes gràcies, Pau, Damià i Lluna, per haver estat avui a la tertúlia. Ens veiem la setmana vinent, que acabeu de passar un magnífic cap de setmana i, sobretot, ara, a gaudir del bon futbol.

I a vosaltres, els nostres oients, moltíssimes gràcies per la confiança un dia més i dir-vos el mateix, que acabeu de gaudir d'un molt bon vespre, també d'un bon cap de setmana i, sobretot, ara a veure el partit. Que vagi molt bé, bona nit!

0: Alexa, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Com està el pati? Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que hi seguiran treballant amb 21 dotacions que s'aniran desescalant durant la nit. El foc, recordem-ho, va començar dilluns. I des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests dies. D'aquestes, el 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona del centre sanitari, i el 41% d'aquestes han estat ateses pel 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya determina que s'ha acabat aquesta segona onada de calor. Hi haurà una treva, però a partir de diumenge comença la següent. Barcelona, de fet, ha assolit en menys de 2 anys rècords de temperatura, el més recent aquesta mateixa setmana, com us dèiem, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata l'increment de la temperatura any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar globalment contra els efectes del canvi climàtic que està provocant, com sentíem, problemes de salut a les persones i al medi ambient. Alfons Puertas és cap de la secció de meteorologia de l'Observatori.
3: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
2: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han signat aquest matí un protocol per impulsar un centre de formació professional ferroviària i logística, aprofitant el potencial de l'estació fronterera. El projecte vol formar professionals els que necessitarà el sector els propers anys i aprofitant la situació estratègica de Portbou, porta d'entrada entre Catalunya i França, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions d'aquesta estació històrica. I la paeria de Lleida ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència d'aquest funcionament. Unes 76 que són d'uns 200 euros cadascuna. I la selecció espanyola juga a partir d'ara a les 9 als quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a França.
1: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: sí.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Amb tu i per tu, en aquesta hora tan especial, les 21:21 hores d'aquest 10 de juliol del 2026. Avui al Bones Vibres, doncs, hem deixat sonar una miqueta més de música, així, per tranquil·litzar-nos una mica més d'aquestes caloretes de l'estiu. Benvingut a les zones de la ràdio. Anem mica en mica, pas a passet, a 2:15 del vespre.

0: Quina és de bonica la gent amb llum, la gent que se n'alegra per les coses boniques dels altres, la gent guapa de veritat, la gent amb bona vibra. Gent amb llum, gent que il·lumina tot, que somriu a tota hora. Gent que li agrada estar amb tu.
1: Sienta que sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño. Y si sube la marea, no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente.
0: Com m'agrada les persones que tenen llum, que tenen llum per si pròpies, que no la roben a ningú, que no els hi fa falta insultar ni fer mal. Gent bona, gent amb bondat. És gent amb llum. Persones que transmeten una energia especial, són positives, autèntiques, empàtiques, aconsegueixen inspirar a qualsevol persona. Aquestes persones són poques, eh? Són poques. Cuida-les, cuida-les si coneixes alguna persona amb llum, perquè paga la pena. Gent amb llum, amb personalitat.
1: La gente luminosa.
0: Aquest tipus de persones són persones magnètiques, bondadoses. Ai... Tenen grans qualitats. Autenticitat, empatia profunda, optimisme, humilitat, humanitat, calma.

0: que tiene el poder de la luz.
1: Una cançó dedicada a totes aquelles persones que tenen una generositat impressionant, que dediquen molt, molta part del seu temps a que altres persones estiguin bé, a donar suport de manera totalment altruista, moltes vegades, moltíssimes vegades. Aquí, a través d'aquest programa radiofònic, a través del Bones Vibres, intentem posar el nostre granet de sorra, un granet amb molta llum. Doncs d'aquestes persones se'n parla aquest gran artista, El Arrebato, i el tema de la cançó diu Gente Luminosa. Me quedo con esa mar... Hi ha molta gent amb llum. Són pocs, però n'hi ha molta. I sempre donen quelcom més a la humanitat a nivell individual i també a nivell social. I en el món de la música, ja hi ha molta gent amb llum. Per exemple, el que canta, l'Arrebato. La que baila porque sí, la que son... I parlant de llum i parlant de grans cantants que han fet història i que han donat part de si mateixos a la humanitat perquè se sentin millor, per tenir instants de felicitat a través dels sons de la veu i de les melodies musicals. Doncs em ve directament una persona que s'ha anat parlat des del dimecres, una persona que és llum, però ara des de dalt, des de l'univers. Tenim una nova estrelleta a l'univers. Des d'aquest dimecres, dia 8 de juliol. Bonnie Tyler, joveníssima, amb 75 anys, va dir que marxava a l'univers a lluir o a lluir per sempre. Una notícia que no sé tu, però a mi m'ha deixat impactada, perquè no m'ho esperava, perquè la veia força bé. De fet, estava recuperant-se d'una operació, d'un malestar que tenia a l'estómac, que havia tingut que aturar els seus concerts, però és una dona que sempre treballava, que sempre feia concerts, que estava al peu del canó. Doncs bé, el dimecres Bonnie Tyler, nom artístic de Gaynor Hopkins, la cantant galesa de música pop-rock que posseix aquí carisma especial fent música i interpretant cançons. Una de les peces més conegudes d'aquesta gran cantant, n'hi ha moltes, és, sense cap mena de dubte, l'eclipse. Ai, aquest eclipse. Un eclipse total en el cor. Bonnie Tyler. Sempre als nostres cors.

ens ha deixat un eclipse en els nostres cors. Sí, sí. Des de que vam conèixer la notícia aquest dimecres, dia 8 de juliol, ens ha deixat una miqueta d'eclipse, no? Se'ns va tapar el cor. Era inesperada la marxa de Bonnie Tyler. De fet, com et deia, estava en la seva gira, va tenir que aturar uns concerts per recuperar-se. De fet, el divendres vinent ja tenia programat tornar fent la seva gira, i el divendres vinent havia d'actuar a Alemanya. Com són les coses, eh? Ens va deixar a l'edat de 75 anys aquest dimecres, dia 8 de juliol, a Portugal, després de no superar uns problemes que tenia intestinals. Recordarem sempre la seva veu, la seva presència, el seu carisma. Va morir una de les veus més apassionades del rock internacional, Bonnie Tyler.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Des de Ràdio Tordera hem de dir-te que tenim molta sort de tu, molta, molta sort de tu, i que sempre som fans, fans, fans, fans de tu, del sol i de la formació que arriba ara, amb missatges molt importants. La formació Cas Grasses, que diu que el dia 10 d'octubre faran el seu darrer concert, que tenen un temps, uns anys de descans, i que es volen acomiadar-se de forma espectacular. Posem una cançó, posem una cançó. Torno, torno, torno, torno a ser jo.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pensant encara...

0: dues grans potències en el panorama musical, els Tietx i la Fúmiga, cantant aquesta cançó, una cançó que ja té 6 anys d'història. El tema s'anomena Havia de passar i es troba dins del treball musical anomenat Pròxima parada. Tu i jo les barricades. Aquestes fusions són magnífiques, eh? Les cançons surten encara més divines. Tu i jo crema en València, tu i jo morim de ganes. Això de cremar València no t'ho prenguis del tot seriós, eh? Que no estem per cremar res i menys en aquestes èpoques de l'estiu. Cremar és una metàfora. Anem a passar-ho bé a València i allà on sigui. Recordes València, aquella època que hi havia aquelles caravanes que tothom anava a València? Aquella època, uf, jo encara era una nena, no és broma. Era una època brutal que tothom anava a València, a les discoteques de València, a la música màquina. Doncs bé, la València mica en mica ha recuperat aquella fama i també aquell esperit de música discotequera. Doncs anem a cremar València, seria anem a passar-ho bé, anem a gaudir i anem a disfrutar de totes les discoteques, pistes de ball i música que hi hagi a València. No sé tu, però jo fa uns anyets que no vaig a València. Molts anyets ja que no vaig a València. A veure si m'acosto un dia. Tot i que jo sóc més de Castelló que de València, però bé. És que per mis sangres, per la meva sang, corre sang de València, de Castelló de la Plana. Els meus avantpassats eren de Castelló de tota la vida. Penso que de quan existia jo els Homo sapiens. Quines barrejades estic fent, eh? Això mola. Mira, doncs aquesta cançó la canten la Fúmiga i els Tietx. Vols saber on actuen avui la Fúmiga i els Tietx? Vine, vine, que t'ho explico. Anem a Tàrrega, a Pau Paterres. Estan en aquests moments, si avui és dia 10, sí, avui és divendres dia 10, sí. Ho he de mirar 50.000 vegades, això, eh?
1: A la ciutat de les Arts del Mare.
0: Doncs estan a Tàrrega i estan els Tietx a Tàrrega de concert. I el divendres vinent el veuràs a Salou. Els Tietx actuaran a Salou dins els Festiuet. Encara hi ha entrades a la venda. Tu i jo les barricades. Doncs bé, doncs de Tietx, que estan actuant en aquests mateixos moments a Tàrrega, me'n vaig directament amb la banda La Fúmiga. On actuen La Fúmiga? On actuen? No s'estan actuant aquest divendres. Ara estan actuant a Gàndia, dins el festival de Pirata Beach Fest. I el proper dia, 16 de juliol, actuen també a Talarn, al festival Talarn Music Experience. Abans dèiem que actuaran a Salou els Tietx el proper cap de setmana. Doncs bé, també trobarem allà a la Fúmiga, que actuaran al Salou dins aquest festival, el Festiuet. Serà el divendres 17 de juliol. Tu i jo la resistència, tu i jo desobediència, tu i jo crema en València, tu i jo crema en València. Després d'aquests dos grups catalans tan molones, puc dir molons, però m'agrada dir molones i vaig intercanviant així els idiomes, com quan dic good night, no? Veus? Parlem triidiomes. I per què no me sé més, sinó també bonsoir, ja són 4 al francès. Ai. Modestia aparte. Te'n recordes dels Modestia aparte? Coses de l'edat, com te mueves, ojos de hielo, es por tu amor, hora punta... Esa es mi generación. Aquest és el títol de la cançó. De fet, és la meva generació, la de molts de nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia. Arran del cas, la UGT ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. Reclama el sindicat a l'administració que reforci les inspeccions i que les feines a l'aire lliure, recorda, s'han d'aturar quan hi hagi risc de calor extrema. En diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. I és que des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El servei meteorològic ha donat per acabada aquesta segona onada avui, però parteix que diumenge es preveu que el mercuri repunti. De fet, alerta d'una tercera onada la setmana vinent en la que podria haver pics de temperatura que puguin superar els que hem viscut fins ara. I aquest vespre els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que seguiran treballant-hi per desescalar durant la nit. Ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha donat per controlat el del nucli del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, i pel que fa a la resta d'incendis, els de Guimarà i Navarcles continuen estabilitzats, mentre que el de Gavà i el de la Bisbal de l'Empordà estan controlats. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent un pla de prevenció d'incendis. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: I el Ministeri d'Hisenda ha remès avui a les comunitats autònomes un document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament que es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera de finals de juliol. El nou model preveu aportar 4.686 milions d'euros l'any més a Catalunya en un context en què s'incrementen els recursos. A més, proposa incrementar l'autonomia i la corresponsabilitat amb l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF i l'IVA. Darrer apunt, la selecció espanyola juga a hores d'ara als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. El descans, el marcador està amb empat a 1.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.
5: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca, plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
6: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
5: Segueix-nos per no perdre't cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
4: Amb tu, Maritrini Hernández, i bones vibres.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify... Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

Mola, mola, mola, mola. La nova sintonia del Bones Vibres. Bona, bona, bona, bona. Bona sintonia. És un joc de lletres. Bona, mola, molt gullun. Mola, bona, bones vibres. Benvingut, benvinguda a la segona hora d'aquest espai que tenim cada cap de setmana. Bueno, de fet, nosaltres t'animem sempre, perquè ens pots posar a les 24/7, és a dir, 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, recuperant qualsevol programa del Bones Vibres dels 5 anys que ja tenim d'història. On el vols recuperar? Molt senzill. Te'n vas a la pàgina web de Ràdio Tordera o els recuperes. Te'n vas a plataformes d'aquestes musicals de Ràdio Tordera o els recuperes. Avui és divendres, el segon divendres del setè mes de l'any. Avui és dia 10 de juliol del 2026 i serà 10 de juliol fins a les 12 de la nit. Ves tu aquí? Ai, què pensem, eh? Perquè, clar, a partir de les 12 serà dia 11. 11, dissabte. Gaudim les darreres hores d'aquest divendres, segon divendres del mes de juliol. Apa, que m'han obert la porta i escolto les sardanes. És que estan fent sardanes aquí a la plaça de la Vila. Per cert, si vius a Tordera o a una població molt propera i vols gaudir de sardanes ara, que van de començar, sempre a la plaça de la Vila, a la plaça de l'Església. Tarararararam. Tarararararam. Ai, m'agrada aquest ritme, m'agrada aquest ritme. Aquesta és la tercera sintonia del Bones Vibres. Sí, la setmana passada la van canviar, en directe. Vam dir, vinga, va, que hem de canviar la sintonia, que ja portem amb la mateixa molts d'anys, l'hem de canviar, i vam escollir tres en directe. Jo vaig dir que truqueu a la ràdio, a hores d'oficina, que mola més, i que escolliu una de les cançons. Bé, sembla ser que la que a mi em va agradar es queda, que és aquesta, de les tres candidates, aquesta. La versió instrumental oferta pel Digicombo, la cançó de AMCA dels Villas Peoples. A veure, què te puc dir d'aquest divendres? Doncs avui és el dia del número, dia del número. Ho he dit bé? No. Avui és el dia número 191 de l'any. El que més mola de fer aquest programa de Ràdio Fórmula, en plan divertit, és que em puc permetre moltes, moltes llicències, eh? Una darrere l'altra, una darrere l'altra. 10 de juliol és el 191è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 174 dies meravellosos, fantàstics, per continuar fent camí en aquest 2026. Entre moltíssimes festes majors que s'estan celebrant a Catalunya, et diré de dues. Dues perquè me les està informant la Viquipèdia. I la Viquipèdia per mi és sagrada. La Viquipèdia diu: no us perdeu la festa major de la Granada a l'Alt Penedès. I tampoc us perdeu la festa major de Premià de Mar, que està aquí al nostre costat, al Maresme. Déu meu, com estava avui al Maresme, la carretera, por el amor de Dios. A veure, a qui se li ocorreix agafar el cotxe? Bueno, sí, jo també. Quina autopista? Aneu en compte, sisplau, que no arribareu abans. Aneu en compte. Avui hi ha hagut moltíssimes retencions a Barcelona, a Tordera, després no sé si hi ha hagut més. Parlant de Barcelona, oh, quin goig. Vaig explicar-te, vine, que t'explico un cotilleo. Barcelona, que està oberta, sí, d'obres, ja des de fa molts anys. Jo no sé, me'n recorda la Barcelona aquella de l'any 90, quan s'estaven preparant per fer les Olimpiades, i jo anava caminant, tothom anava caminant i es trobava obres per tot arreu. Doncs bé, per posar-la més guapa, que la van posar molt guapa. Doncs avui m'he donat compte que la Laietana ja no té obres. És la primera vegada que passo pel cotxe, amb el cotxe, de dalt a baix de la Laietana, des de dalt de tot, fins al port, i no hi ha obres.
no hi ha obres, miracle. Bé, sí, hi ha obres, al final de tot de la Laietana, a la banda dreta. Sí, amb una placeta tocant a la plaça de Colom, però bé, a la Laietana no hi ha obres. Tampoc hi ha arbres. La via Laietana, que és enorme, que va del mig de Barcelona al port, sembla una tostadora humana. A qui se li ha ocorregut això, per l'amor de Dios, poseu unes ombreles.

Mola, mola, mola aquesta cançó. Una cançó que estarà a punt de complir 20 anys. Res, d'aquí 3 anys complirà 20 anys, si faig bé els càlculs. Va sortir per primera vegada l'any 2009. Ai, ai, ai, me acordé de ti. La nit i la música tenen memòria. Possiblement em vull oblidar de tu, però no hi ha manera. Possiblement vull fer la meva i no hi ha manera. Passen els dies, passen els mesos, passen els anys.

És meravellosa aquesta, aquesta cançó. És una obra d'art, una obra d'art. Me acordé de ti. Noches sin dormir, todos los besos que enseñé. Diria que tothom es recorda d'algú alguna vegada de la seva vida, no? És una cançó d'amor i també de desamor, i també de voler avançar i també de tornar a recordar aquella persona que va calar molt fons. Te'n recordes d'algú que no t'atreus del cap? Que han passat els dies, els mesos, els anys. Has fet la teva vida, ho has intentat i encara continues recordant aquella persona? Ai, me'n recordo de tu, sempre. Com et deia abans, la música i la nit tenen memòria i la memòria forma part de la nostra història de vida. Fito i Fitipaldes, amb l'àlbum Antes de que cuente 10 del 2009. Amb ells me'n vaig directament amb un ritme que sona molt semblant. I mira, anem a fer zen. Bé, anem a calmar-nos. Anem a meditar. Hi ha una cançó molt xula, que es diu La taverna del Buda. Que sí. Anem a fer allò del om. I sanem les nostres penes, eh? Tururururum.

En aquesta taverna, la taverna del Buda, ens trobem tots, policies, bombers, advocats, matrimonis. És el nostre racó de l'espiritualitat, entès per nosaltres mateixos. Aquests jocs misteriosos, canalles, poca vergonyes, són ideals per persones que volem de tant en quant desconnectar i portar-nos una miqueta malament. Aquests locals són fantàstics perquè són espirituals, són brutals, aquí se sana tot i a més tot es queden allà. El que passa a la taverna es queda a la taverna del Buda. La taverna del Buda pot ser una taverna, pot ser un lloc especial on es pot fer una mica del que vulguem. Anem a pecar. Una crònica nocturna, canalla i carregada de misteri, que ens porta Café Quijano. Ai, que m'agrada. Històries d'aquelles que queden a la nit, són històries de nit, històries de misteri que queden en el secret. Allà ho sabem tot. Anem de festa? Anem de festa.

cançó alegre que ens porta a viure la vida com una festa. Aquesta cançó és actual del darrer treball musical d'Eros Ramazzotti dins el seu àlbum Una Història Importante. El tema s'anomena Fiesta. Vine, vine, que t'explico el cotilleo, cotilleo d'Eros. Eros va estar de festa. Sí, sí. Aquest passat de... Ui, ui, que se'm va la veu. Aquest passat cap de setmana a Sicília, Itàlia, es van reunir centenars i centenars de persones per gaudir durant 3 dies d'una celebració de noces. El darrer dia d'aquests 3, el diumenge, es va casar la primera filla d'Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti. Una festa meravellosa, fantàstica, increïble. A més, Aurora Ramazzotti, la filla d'Eros, es va casar amb el mateix vestit que la seva mare, la primera muller d'Eros Ramazzotti, perquè l'Eros s'ha casat 2 vegades. Està solter, eh? Jo no entenc per què l'Eros, que va anar sol a al casament, sí, va anar sol sense parella, no em va convidar, no sé. Per mi que no va trobar el telèfon. Ai, les cançons, els artistes que ens porten històries, perquè amb Eros, doncs molts hem crescut amb cançons romàntiques, amb cançons d'amor i desamor. Ara canta molt sobre la pau, sobre la felicitat, sobre el passar-ho bé, sobre el no fer mal. Eros Ramazzotti, doncs, a través de les seves cançons, ens explica la seva història i ens va explicar la història de quan esperava la seva primera filla, l'Aurora, la qual, doncs, ja té una edat, eh? Ja han passat els anys. Recordo perfectament quan s'esperava l'Aurora, la seva primera dona, la Michelle, estava embarassada, no va anar al concert de Barcelona, et parlo de fa molts anys, i l'Eros va fer el concert, quasi va estar a punt de no fer-lo. I tan punt va acabar el concert, se va anar de dret al costat de la seva primera dona a esperar l'Aurora, que va néixer en qüestió d'hores, eh? Fiesta, fiesta. Els camins de la vida ens porta cap a coses meravelloses. 2:15 de la nit. Camins, somnis i promeses. Fem camí, somiem, fem promeses i fem-ho realitat.

0: 107.1 FM.
1: Camí cap a les 11 de la nit d'aquest divendres 10 de juliol, ben entrat ja l'estiu. Per cert, anem camí cap a la lluna nova, que serà el dimarts, fent coses noves, coses xules i coses boniques. Si et pregunto, per tu quina és la cançó de l'estiu? Parlant del pop català, quina seria per tu la cançó ara mateix de l'estiu? Et deixo pensar. Una que l'està petant, una de les cançons de l'estiu, d'aquest estiu, l'està petant, però va ser de bé. El protagonista és un tècnic de so. El segon protagonista no és una persona, sinó és una beguda. No queda clar si és aigua o aigua amb misteri. Sí, el protagonista té un nom. Es diu Xavier, el tècnic de so. Aquesta és una de les cançons que l'estan petant i molt aquest estiu.

0: sí, doncs sí, aquesta és una de les cançons que l'estan petant i molt aquest estiu 2026. Segons els intèrprets, no s'ho esperaven, eh? La cançó que s'anomena Xavier, el tècnic de so, interpretada pel mateix Xavier i per la Lungwin Band. Vint minuts a les 11. Si et dic el número 4, continuat del 3 i del 3, dedueixo que ja saps a què parlo. 4, 3, 3 i els amics de les arts.
1: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria.

Ole, ole, hola, la 4-3-3. Una cançó que va molt bé, en aquest ambient del Mundial, Mira quina casualitat. És una cançó que t'anima a que ens tornem a veure, a que ens convidem mútuament, vine a casa a fer un cafè, vine a casa meva també, que tinc una piscina, o ens anem al mar ja directament. Les coses que ens porten a través de la música amb tu i per tu, els Amics de les Arts. Hi ha 21 anys que estan junts a través de les cançons i a través dels Piscant Històries. Aquesta cançó és, fa referència al futbol, també, En aquests moments, mira, dona la casualitat que s'està jugant el partit d'Espanya-Bèlgica. I pel que acabo de veure, van 1-1. A veure com acaba. Ja que parlem de dels Amics de les Arts, et comento on els trobem en concerts. Demà dissabte, els Amics de les Arts actuen en viu i en directe a Tàrrega. Encara hi ha entrades a la venda. El proper dia 16 de juliol estaran a Sant Hipòlit de Voltregà. Cançons que també ens animen i amb això del futbol. Ens pot agradar o no, però ens contagia, Jo no sé si tu has vist algun partit sencer. Servidora, encara no he vist cap partit sencer. No sé si he arribat a veure en algun partit 30 segons. Jo m'assabento per allò que els reels aquests i els vídeos dels TikToks i aquestes coses. Però tal que vas assabentant igual. Dit això, continuem gaudint d'aquest ambient de festa, d'alegria, que s'està visquent en el Mundial. Tres seus aquest any: Mèxic, Canadà, els Estats Units. Mèxic, la gran alegria, segons diu

Una cançó que ens anima a superar-nos, una cançó que ens anima a tirar endavant, una cançó que ens recorda d'on venim i la lluita que hem fet i a on hem arribat. Vamos, ale, ale, la cançó protagonista, la cançó oficial de la FIFA Copa Mundial 2026.

Aquesta és la versió espanyola de la cançó del Dai Dai, versió en espanyol. Hi ha l'altra versió, el Dai Dai acompanyat de Durna. Si et parlo de cançons del Mundial, sabries dir-me alguna més, a part del Waka Waka i la Copa de la Vida? Segur que sí. Ah, clar, segur que te'n recordes d'aquesta. Va ser l'any 2014, el We Are One de Pitbull.

Aquesta és una de les altres cançons que formen part de la història musical dels mundials, de la Copa del Mundial. Aquesta, precisament, aquesta cançó s'anomena We Are One. Nosaltres som els number ones, som únics, som els millors. Doncs sí, aquesta cançó està interpretada per Pitbull, Jennifer López i Clara Leite. Va ser una de les cançons originals del Mundial del 2014, que es va celebrar a... A veure, on es va celebrar el 2014 el Mundial? Sí, a Brasil. I sabries dir-me qui va guanyar la Copa del Món a Brasil el 2014? Evidentment, Alemanya jugava contra l'Argentina. És que tenim una memòria fantàstica, eh? Uf! Més cançons del Mundial, vinga, va, més cançons del Mundial. Hi ha una molt guapa, de l'any 1990. Si ets fanàtic dels Mundials, has de conèixer també les cançons. Va ser el Mundial de l'any 1990, ha plogut una miqueta. Vinga, va, et parlen d'estrelles, d'Itàlia, d'estiu... Et recordes? Doncs amb aquesta cançó posarem punt i final al Bones Vibres. Ai, et desitjo de lo bo lo millor. Espanya està ara mateix empatant 1-1 contra Bèlgica. Estem a no sé quin minut, estem a punt d'acabar, eh? Força no en serà. Doncs bé, de fons aquesta cançó hi vaig parlar una miqueta i t'explico aquest tema. Aquest tema va ser la cançó oficial del Mundial d'Itàlia 1990. La cançó es titula Un estat italiana, que d'alguna manera és conegut popularment com un estiu italià, interpretat per Giorgio Moroder, que va ser també el compositor d'aquesta lletra, i al costat de Gianna Nannini i Eduardo Benato. Mondo in una giostra di colori. Nosaltres arribem amb aquest tema, com t'he dit, després el poso ja des del principi, una cançó preciosa, eh? Molt bonica. Ja té, doncs, si calculem 1990, li restem el 2026, 36 anys d'història. Doncs bé, nosaltres ja hem passat el segon divendres del mes de juliol, avui és dia 10, inici del nou cap de setmana. És el dia 191 d'aquest 2026. D'aquí no res, el dimarts tenim una lluna nova. Sabem que fa molta xafogó, que fa molta calor. Cuidem-nos tots. Sobretot, hidratació. És molt important, eh? Sembla que repetim, però és molt important que el cap estigui protegit. Molt en compte amb les carreteres, molt en compte. Feia molt de temps que no agafava el cotxe, i menys a l'estiu, cap a Barcelona. I de veritat, madre mia, aneu en compte, no tingueu pressa, arribem exactament igual. I si arribem tard, no passa res. El més important és arribar i que els nostres ho sàpiguen, que ens trobin i retrobar-nos amb els nostres.

Acaba de marcar Espanya. Ja me puc acomiadar. A veure, jo sóc del Barça, però si hi ha un Mundial, doncs, evidentment, hi ha molts jugadors del Barça. 2-1, minut 94, queda... Ah, hi ha 7 minuts més, jo m'he d'acomiadar algunes vibres. Amb aquesta cançó, Un estiu italià, una cançó del Mundial italià, 1990, m'acomiado. Petó, que siguis feliç, que siguis feliça. Cuida't, cuida'ns. Salutacions ben cordials a Maritrini Hernández. Ens tornem a retrobar divendres vinent. Passa-ho bé. Sigues tremendo, tremenda.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 10 de juliol. Les tres paraules del dia són paràmetres, coble, telescopis i afegim una nova paraula que és pugen. Paràmetres. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de pifes a l'aigua i la tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere. El certamen celebrat al Masnou reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Coble. La Coble Principal de Banyoles actua avui a la plaça. Ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa cada divendres a les 10 del vespre. I l'Esplai de la Gent Gran de Tordera celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor. Demà dissabte es farà la missa i el concert i divendres següent es farà el dinar. Telescopis. El Cercle Astronòmic de Tordera organitza una nova observació de telescopis a Orsavinyà. L'activitat és gratuïta i es demana respectar l'entorn en tot moment i la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació. Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Impro Hecatomba. Pugen. L'Atlètic A i el sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió. Tots dos ascensos han aconseguit el despatx per la renúncia de les places d'altres equips. I el patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è Festival de Patinatge a la Selva. Aquest diumenge l'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de la temporada, es celebra diumenge al pavelló parroquial. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de pifes a l'aigua. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses doncs, que no estan complint amb la normativa o han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: Avui esperem un cel ben clar i un ambient novament calorós, tot i que han baixat ja les temperatures tan màximes com mínimes a l'espera d'una nova onada de calor que arribaria de cara a diumenge. A l'hort, ara mateix és un moment òptim per recollir tomàquets i pebrots i en aquest sentit també cal sembrar bledes i els primers enciams de cara a la tardor. Farmàcia de Guàrdia, la Tiburcio, al veïnat de Sant Andreu. Fa 5 anys explicàvem d'un nou brot de Covid-19 amb 60% de casos de la variant Delta i l'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és les darreres novetats, l'actualització de la situació de l'aigua a Tordera amb l'entrevista amb l'alcaldessa Elisabet Mejías.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Ara i aquí, d'estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Bon dia, prepareu la ràdio. Prepareu el cafè. Us poseu a la terrassa o a l'ombra. Perquè tornem, ja som pràcticament aquí. Hem fet aquests dies de parada i bé, han recarregat piles, de veritat que sí. I venim ben plens de ganes i de ben preparats per donar-te moltes ganes d'estar al nostre costat. Perquè, a veure, diu que hi ha coses que fan estiu i una d'elles és retrobar-nos en l'ara i aquí. Veig-ho aquí que ho farem doncs més interessant, perquè sempre passa el més interessant quan no sembla que passi res. Ja hi som, ja tornem. Després d'aquests dies de descans, de desconnexió i de descarregar energia, l'ara i aquí torna més força, amb més il·lusió i amb aquell somriure que només dona el fet de retrobar-nos. Doncs bé, aquest proper dilluns, ni més ni menys, a les 11 del matí, i que estarem al vostre costat fins a l'una del migdia, tornem a obrir els micròfons i omplir les zones de vida, d'actualitat, de conversa i de rialles, i bé, més que tot, esperem que així sigui d'una bona companyia. Perquè sí, us hem trobat a faltar. Trobar a faltar aquest moment compartit, les vostres veus, els vostres whatsapps, les vostres opinions al Facebook, els vostres mitjatges, la vostra trobada per al carrer i aquesta complicitat tan especial que es crea cada dia mitjançant les zones de la ràdio, de Ràdio Tordera. Tornem amb l'energia renovada, amb noves històries per explicar, noves entrevistes, nous debats i amb moltes ganes de continuar fent camí plegats aquest estiu. Perquè l'estiu segueix, la vida continua i nosaltres volem seguir sent aquí, al vostre costat, fent-vos companyia com cada matí. Així és que ja ho sabeu, aquest dilluns 13 de 11 a 1 tenim una cita a 1 a Ràdio Tordera i al Ara i Aquí. Serem molt ben retrobats.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, nosaltres sí que animant-nos, perquè Salvador, avui has entrat, però bon dia, molt, molt, amb molta canya ja,
1: Sí, però has vist, el cotxe no podia arrencar, fins que, bueno, clar, t'han de preparar.
0: Bueno, però ja tot està correcte, eh?
1: Sí, bon dia a tothom, bon benvinguts.
0: Benvingut, Salvador. Estarem, doncs, a punt de disfrutar en tot el que ens expliquis amb aquest tomb per Itàlia.
1: Sí, avui agafem el ferri i anem a la illa d'Elba.
0: Fantàstic, vinga, va.
1: Ens llevem ben descansats. Avui és 3 d'agost, esmorzem a l'hotel i així que acabem ja tenim preparada l'excursió amb el ferri i pujarem fins a la illa d'Elba. Diem que Elba és una illa de, sobre el mar Tirrè, de 20 quilòmetres de la costa Grosseto, i pertany a la província de Livorno. És la illa més gran de l'arxipèlag toscà i la tercera illa més gran d'Itàlia, després de Sicília i Sardenya. Aquests dies se n'ha parlat una mica de Sardenya i Sicília per aquelles pateres
0: que van,
1: Doncs Elba està més cap a la tocant a Toscana, i les altres de la isla de l'arxipèlag formen part del Parc Nacional de l'Arxipèlag Toscà. El dia 7 d'agost és la Festa Major.
0: Molt bé.
1: Del Campo.
0: És previst estar-hi o no? Perquè a mi sembla que me sorprens,
1: En tenim tres, però hi anem i te l'entrarem al programa nosaltres,
0: Ui, quina il·lusió.
1: Del Campo de Nelva, que és un dels 8 municipis de la illa. Diu, presenten un quartet genovès que es diu Ricci e Poveri, rics i pobres, i que seran els que obriran les festes. Doncs anem a escoltar aquests Ricci e Poveri en Voulez-vous danser?
0: Voulez-vous danser avec moi?
1: No diu això, però bueno.
0: No diu, sí que ho diu, sobre la cançó,
1: Això és la francesa.
0: Val.

0: comentes bé, sí, aquí forma italiana és, realment és molt
1: bastant
0: bé.
1: Bonet, eh? Tenen molts d'èxits, diuen, el seu Xixerà també ha estat versionada per, bueno, qui serà aquella, no? Mm-hmm. Del José Feliciano i el Jimmy Fontana. Una altra que tenen que és també molt interessant és Será perquè ti amo, tot un gran èxit, i bé, és el conjunt que tindrem aquesta primera part, doncs. I per acabar de parlar de la illa, direm que està dividida en aquests 8 municipis que demà, en el Porto Ferreiro, que és el Porto Orgous, el Camponella, que és el que fan la festa major el dia 7, el Cap Oliveri, la Marciana Marina, que ja saps allò, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar.
0: Sí, aquí és igual també, no?
1: Igual, el Porto Azurro i Rio Marina i Rio Nelva.
0: Salvant, dic que tots aquests pobles vistos en ferri, els que disfrutes molt més.
1: Home, a la costa, quan vas barquejant, diguem-ho així, sí, sense pressa.
0: Sí, no, i més que tot, és clar, si pots estar, les persones que hi van, que una no estigui pendent del trànsit si et fan alguna infecció, que trobo que el tren és molt més agraït.
1: Home,
0: no?
1: És diferent, és un viatge diferent. Bé, i si en el trajecte, que és un mar tranquil, ningú li ve allò que li diem... que es mareja, sí. Doncs fantàstic. En aquí de moment no s'ha marejat ningú. Uh-huh. I el clima presenta majoritàriament característiques mediterrànies, llevat del Monte Capanne, on els hiverns tendeixen a ser moderadament freds. Les precipitacions, o sigui, parlem de pluja, es concentren a la tardor. Bé, i continuem escoltant el Richie Poveri, els rics i pobres, amb Què serà, que sona d'aquesta manera.
0: Doncs bé, una d'aquestes cançons que doncs, ha marcat una època, tendència, sí. Una època, i les veus són realment precioses.
1: Ara la sentirem, i fantàstica.

0: Molt bé, aquest grup, Salvador, doncs sí, es dona molt bones vibracions,
1: tenen,
0: no?
1: Tenen molt èxit, estan molt reconeguts. Sí, sí. I parlant una mica d'ells, direm que van dur a terme dos concerts massius a Malta, a prop d'aquí també. Bueno, molt a prop no, però sí, aquesta zona. L'any passat, el juny, i el novembre hi van tornar. Tenen molt d'èxit i la banda segueix sent molt popular i l'illa mediterrània, en l'illa mediterrània de Malta. I han anat evolucionant, i si no, escolteu aquest tema, que diu Parla Cuore.

0: Hello.
1: Doncs bé, novament estem aquí retrobats amb aquest Tom per Itàlia, amb aquest ferri que avui Salvador
2: ens ha... Amb aquest coratge mariner.
1: I tant, molt bé.
2: I aquest arxipiàleg tot al voltant. Allò. Hi ha un mite sobre aquest arxipiàleg de la Toscana. Diu que va sorgir quan Venus, tirrènica, diu, emergir de les aigües del mar Tirrena. Diu, i va trencar una diadema de perles que portava al cap, i diu, de la caiguda d'aquestes perles va sorgir en el mar set illes que componen l'arxipèlag.
1: Ui, que maco, molt bé.
2: Elba, Giglio, Caprai, Giannutri, Gorgona, Montecristo i Pianosa. La illa va ser l'enclavament militar espanyol durant els segles XVII i XVIII. Diu, en aquesta època es va fortificar Port Longon, de gran importància estratègica durant la Guerra de la Successió, i aquesta illa d'aquesta illa, bueno, també cal dir que hem parlat de Montecristo, que hi ha tothom allà, no? Diu, però d'aquesta illa ens passarem a la de Cuba, com que nosaltres viatjant podem fer el que vulguem.
1: Ui, tant que sí.
2: Per donar a conèixer un personatge que es diu John Secada, un cubà americà cantant i compositor que ha guanyat dos premis Grammy i va vendre més de 20 milions de discos des del seu primer àlbum amb l'idioma anglès el 1962, i té una veu extraordinària per mi, i és molt interessant, i m'agradaria que els nostres oients l'escoltessin.
1: Amb aquest cantant va ser un dels que m'aporta molt bons records, perquè va ser una de les èpoques que em van deixar començar a presentar cançons aquí a la ràdio.
2: Ah, mira, quina casualitat.
1: Perquè fins aleshores estaria...
2: Aquest no em vas pas dir que el triés, no?
1: No, per cert.
2: Doncs escoltem el John Secada amb Too Late, Too Late, Massa Tard, Massa Aviat.

0: Doncs bé, fantàstic, aquesta cançó m'aporta molts records i realment és molt maca, eh?
1: Jo he dit que, bé, que he descobert aquest cantant ara. I vaig notar que tenia...
0: Te va agradar també,
1: sí.
0: No?
1: I ara tinc alguna d'ell i de quan en quan n'hi hem posant. Però bé, direm que durant el segle XVIII van ser-hi els francesos aquí a la illa d'Elba, els que van disputar també aquesta estratègica illa, perquè era molt clar, tots els punts de navals, diguem-ho així, que poguessin estar visualitzant, diguem, els punts d'atac, doncs eren illes estratègiques, fins que va quedar en mans de Napoleó el 4 de maig de 1814.
0: Aquestes illes, fins que no les veus, no t'ho creus, lo fantàstiques i lo maques que
1: sí,
0: són.
1: Sí, perquè són petites, però quan hi ets, els veus grans.
0: Sí, però hi tenen un encant especial, eh?
1: Quan li va ser assignada com a principat, hi va regnar el Napoleó fins al febrer del 26 de febrer de 1915, després de la segona abdicació de Napoleó, Elba va passar a mans del ducat de la Toscana i el 1860 va passar a formar del regne d'Itàlia. La illa ha estat a mans de tantes nacionalitats que nosaltres, amb la música, farem el mateix. Ara toca una de francesa.
0: I aquí, aquí toca...
1: Per tant, aquest dematí, aquí, anant de viatge pel ferri, posarem Milord, de la Edith Piaf.

0: Fantàstica, eh? La DPF,
1: sí,
0: també.
1: Aquesta gent s'ha de quan en quan va bé recordar-se, perquè són potents, eh?
0: Sí, sí.
1: Havien sigut...
0: I de totes maneres, jo penso que aquest tipus de veu, encara que la gent jove, són veus que són
1: especials,
0: mig trencades i enganxen, eh?
1: I tant.
0: Molt bé.
1: Bé, continuem amb la illa. Diem que, no estant això, durant la Segona Guerra Mundial, el 1943, va estar en mans dels alemans, moments en els quals va patir gran destrucció per part dels mateixos alemanys i pels bombardejos dels aliats. Després de la retirada d'aquests, es va començar a explotar el turisme, que va portar prosperitat a l'illa. Mm-hmm. Nosaltres ara col·laborem, i som,
0: i tant,
1: estem aquí.
0: I estem discutant, que realment,
1: sí,
0: vull dir, són
1: bé, eh?
0: Illes que també les han conservat amb tota la història de tot el que anem veient, d'aquestes pedres, de tot el que hi ha passat per aquí.
1: És una zona molt turística, eh? Vull dir, té tanta història tot, aquest Itàlia, tota la zona de la Toscana, mm-hmm, totes aquestes illes, tanta història en les seves pedres,
0: que,
1: i el turisme s'hi aboca. I ara parlarem de la Miriam Alejandra Bianchi, uh-huh, i més coneguda amb el seu nom artístic com Hilda. Va néixer a Buenos Aires a l'octubre del 61, a Ceibas, província d'Entre Ríos. Va morir el 96, a la província de Ríos. I va ser una cantant i compositora argentina de cúmbia i música tropical. Morí jove i és molt recordada allà en el seu cercle musical. Per tant, recordem-la nosaltres també amb aquest popurri de nacionalitats que,
0: o sigui,
1: i direm que el tema que posarem es diu No és mi despedida i sona d'aquesta manera.

0: I un ritme per poder anar marcant el pas i, bueno, doncs,
1: sí,
0: molt bé, no?
1: T'ha agradat el viatge en ferri, eh?
0: Oh, i tant, m'ha agradat molt. Una miqueta massa ràpid,
1: la tornada,
0: Salvador?
1: La tornada serà de pressa, però, bueno, el ferri és el ferri.
0: Bueno, però he pogut visitar moltes isles, clar, i hem pogut veure tota la cultura, aquest tipus de construccions, aquestes pedres que, la veritat, vull dir, et fan recordar moltes coses.
1: Doncs, per últim, parlarem de la gastronomia. Bé, i direm que ningú hauria de perdre's la cuacota, que és coca d'anxoves.
0: Ah, bueno, a veure, Salvador, perquè ara has dit anem a prendre'ns...
1: No, que no l'has provada.
0: No, perquè ara m'ho anaves explicant, vull dir, a veure...
1: Diu el caldo de faisà, diu la jupa d'Àngelo, que és el xai, i el tortellini fritti. Bueno, això del tortellini fritti ja s'entén, no?
0: Sí, sí, sí. Sí. Bé, en Itàlia pues, anem anant sí, menjant bastants sí, aquests tortellinis.
1: Però ha estat bé, eh? La coca d'anxoves, aquesta lacacuata, més o menys diu així, pues està bé, està com la coca que tenim nosaltres aquí, el pan tomàquet amb anxoves, vull dir,
0: sí,
1: està molt bé.
0: Però bueno, les anxoves potser aquí es veuen, es noten molt, molt, molt ben...
1: Molt mediterrànies.
0: Sí, sí, fantàstic.
1: Bé, i direm que moltes cales i platges amb pins tocant la sorra, tal com nosaltres els coneixem aquí, a la magnífica costa que tenim. Bé, i acabarem avui pujant, ja dic, al ferri, tornant ràpidament a Livorno, al nostre quarter general.
0: I
1: la propera sortida serà una altra cosa.
0: Molt bé, Salvador, t'esperem. Sí que aquest viatge ha sigut molt ràpid, però bueno, molt ben assaborit, perquè amb aquests temes també que ja has posat...
1: Sí, i ens despedirem amb el Nicola Di Bari, que va guanyar el San Remo 1972, amb Un giorno dell'Arco Valerio.
0: Gràcies, Salvador.
1: Adéu-siau a
0: tothom. Adéu.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.

En Pepet i la Pepeta es fan grans i cada dia pensen quin en faran. Un espai amb autora Maria Dolors Oliveres i els actors que la interpreten. En Pepet, en Joan Madrid. La Pepeta, Maria Dolors Oliveres. Cures de so, Rosa Maria. El gag del dia d'avui, avui plou i no surten de casa. Què passarà?

0: Ai, bon dia, Pepet. Sí que és fosc. Quina hora és?
1: Ai, bon dia, Pepeta. És fosc? Per què plou? Són 2:15.
0: 2:15 i encara estem al llit.
1: Sí, què passa? Si està molt bé el llit quan plou.
0: I tu creus que quan plou ja ho tenim tot fet?
1: Doncs no, que tenim que esmorzar. Quan tot just ens llevem?
0: Sí, tenim que esmorzar i després saps què podríem fer?
1: No voldràs anar al terrat a posar la rentadora, que ja et conec.
0: La rentadora no, però sí que podríem arreglar els armaris.
1: Què vols dir arreglar els armaris? És que estan espatllats.
0: No, burro, jo volia dir la roba.
1: Ah, és la roba la que està espatllada. No em voldràs fer cosir, però en sé.
0: No s'ha de cosir res, només tenim que fer canvis de temporada.
1: Què vol dir canvis?

0: Que tenim que desar la d'estiu i treure la d'hivern.
1: I on està la d'hivern?
0: Que no ho saps, que es fa el canvi cada temporada.
1: Sí, això és el que es fa a les botigues, però a casa...
0: Sí, a casa. El que passa és que tu treballaves i com que jo ho tenia tot a punt, no te n'assabentaves del canvi d'armaris.
1: Què dius que s'han de canviar els armaris de lloc? I vols que t'ho faci jo?
0: Que no, que els armaris no es mouen de lloc. El que s'ha de canviar és la roba.
1: Ai, ja em veia jo fent de fuster.
0: Què vols dir fent de fuster?
1: Dona, afluixant tots els cargols de l'armari i desmuntar-lo peça per peça i muntar-lo altra vegada no sé on. Què dius-ho?
0: Ai, Pepet, sí que t'agrada complicar les coses amb lo senzill que és.
1: Doncs ja em dirà la senyora què vol que li faci.
0: No et posis així. Simplement vull que pugis a l'escala i em baixis les mantes.
1: Està bé. Va, que ja pujo. Les vols totes?

0: Mira, agafa aquesta marró, que està a la bossa, i la de sota.
1: Caram, dos mantes! I on les vas posar?
0: Les tindrem a punt perquè, quan faci fred, no hagis de pujar corrents.
1: Ah, no, això de pujar corrents, aquesta escala, no. Que es mou! Ai, ai, ai, ai, ai, ai!
0: Ai, vés en compte, que si caus, a veure qui et recollirà.
1: No, jo no vull caure, ni que em recollis tu. Però sí que seria desagradable fotre's de lloros, no creus?

0: Ai, sí! Quin tip de riure que em faria!
1: Ah, sí, un tip de riure? Doncs saps què et dic? Que hi posis tu i així seré jo el que em faré un tip de riure, si fos de lloros.
0: Mira, que fugint del tema. I aquest pas no acabarem avui.
1: Sí, tens raó. Va, digues què més vols que canvi de lloc.
0: Mira, ja que estàs aquí dalt, mira que hi ha dintre aquesta caixa que ja fa... Jo fa molt que no hi pujo.
1: A veure que l'agafo. Ai, mira, i record, saps què hi ha?
0: No, si ho recordés, no t'hagués dit res. Què hi ha?
1: Una cosa teva de fa molts anys.
0: Ai, va, digues, què és? Oh, dóna'm la caixa, que ja ho miraré jo.
1: Ja t'ho dono, i et dic el què. El vestit de núvia.
0: Què dius, el vestit de núvia? Oh, dóna-me-la, que miraré si me'l puc posar.
1: Ai, papeta, et falta un pam i mig o més. A veure si les tripes.
0: Mira, no em recordava que estava aquí, aquest armari. Ai, Pepet, quants anys i quants records, eh?

0: Sí, saps que recordo aquella caixa de puros autèntics de Cuba que va portar el meu cosí des d'Holanda.
1: Ai, sí, i a l'hora del ball que vàrem començar a ballar i em vas trepitjar la cua, te'n recordes?
0: I tant que me'n recordo, quina mala estona. I tu, que et feia mal al peu, que t'havies regirat una mica al matí i vàrem anar a una farmàcia. I et vàrem posar una vena, te'n recordes?
1: Ai, sí, i ens vàrem dir que no me'l traies la vena durant una setmana, recordes?
0: Ai, tant, si vas lluir tot el viatge de novis, l'han venat al peu.
1: Ai, no m'ho recordis, però no ens vàrem privar de res. Fins i tot vàrem muntar a cavall.
0: Ah, sí, a coll bé. I també vàrem fer un viatge molt complet. No ens vàrem privar de res. Tot va anar com una seda.
1: Ai, sí, que ens ho vàrem passar bé. Ai, te'n recordes, Pepé?
0: Sí, dona, com vols que no me'n recordi? Si tot això ho tenim gravat al llibre de la nostra memòria.
1: Veus com ha anat bé aprofitar aquest dia de pluja per estar a casa i fer totes aquestes coses?
0: Sí, tens raó. Un dia de pluges és bo per tot, a fora i a dintre, i sobretot per recordar... Ai, Pepeta, que romàntics ens hem posat, no ho creus?
1: Ai, sí, a vegades, però no sempre, no creus?

Ara i aquí, d'Estiu. El magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, Ara i aquí, d'Estiu. El magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: ara i aquí, d'estiu.
1: Doncs bé, amics, anem engegant aquest apartat del magazín i doncs hi posem en caire, en ritme, doncs d'una lectura en la que parlem de la terra, la mar, d'aquest nostre indret, el nostre com és el Maresme, i volem doncs d'aquesta manera anar-ho llegint, que anem reconeguent aquests punts, aquests indrets que els expliquem, i també a la vegada doncs que puguem doncs conèixer la seva gent, podem conèixer aquestes aventures, aquestes històries de la mar i també doncs la seva part de la gastronomia. Dit això, doncs deixem que posin molta atenció perquè, bueno, tot això és història i que nosaltres els hi portem amb moltes ganes doncs que l'escoltin i, bueno, que en disfrutin.

Doncs bé, anem a parlar de lo que és aquest indret en el que marca la terra i la mar. Una zona, doncs, que es difereix entre tots dos àmbits. I anem a parlar de la font de les Dones d'Aigua de Sant Iscle. A Sant Iscle de Vallalta, prop de la capella dedicada a la Mare de Déu de la Salut, hi ha una bonica font natural que recull aigües filtrades del Mont Negre. I es troba a uns quilòmetres de la plaça del poble en direcció del camí de Vallgorguina, just al sot de Can Maresme, prop de la masia de Cal Uller. El gorg ha format una cavitat a la roca i l'exuberant vegetació ha afegit singularitat a l'indret, que ha motivat tota mena de llegendes mantingudes vives durant segles a les masies de l'entorn. A Can Maresme, a Cal Uller, Cal Paraire, Can Badruna, Can Pona. Segons Joan Amades i Apel·les Mestres, en aquesta font hi havia dames d'aigua. I és per això que aquest paratge s'anomena Font de les Dones d'Aigua. Les llegendes d'aigua. Segons Apel·les Mestres, les dames d'aigua de Sant Iscle, un dia mentre es tenien la bugada fora del gorg, tot cantant, van encisar un home que per allà passava. L'home fou dut per les dones a dins de la caverna. Allò que dins el gorg succeí, mai ningú no ho va saber, perquè l'home no en va poder parlar-ne mai. Un altre home, una vegada, va poder prendre una de les peces de roba de la bugada sense que les dames s'adonessin. D'aleshores ençà, la prosperitat entrarà a casa seva. Una altra llegenda diu que un jove es va enamorar d'una de les dames i s'hi uní. Del fruit d'aquell amor, la dama infantà amb l'ajuda d'una velleta que feu de llevadora. Com a recompensa, li omplien el davantal amb la condició que no mirés qui hi havia dins fins a arribar a casa. La velleta no pogué estar-se de mirar i a mig camí veié que era segó. Indignada, el llançà. Per quan entrà a casa, la família s'esglaià en veure que les engrunes del segó havien deixat el davantal tenyit d'or puríssim. La vella va refer el camí cap a la font cercant el que havia llançat, però com a càstig per la seva curiositat, el gorg se la van passar. Diu encara una altra llegenda que un jove que va atemptar contra la divinitat del bosc fou condemnat a vagar-hi sentit eternament els planys de la seva enamorada afogant-se en el gorg.

0: que no et preocupi, que depengui tant de tu. Et vaig donar tot l'amor que duia dins. Veig que m'has mentit i em resulta ben absurd. Aneu abraçats, us veig creuant el carrer. Més faig que demanar-me si ella sap qui sóc jo.
1: I venem a parlar de coses de la mar. Anem a explicar-los el que va ser un temporal. Un temporal que aquí ens el remarquen i que nosaltres els hi volem explicar. És el temporal de l'any del 1911. Durant els darrers anys del segle XIX i els primers del segle XX, es documentaren diversos temporals mortals que feren estralls a la flota litoral catalana. Un d'ells fou el del 27 d'octubre de 1882, popularment dit de Sant Simó, en què moriren forces pescadors. Un altre, el 1891, en el que naufragà una barca mataronina. En la llevantada de 1895, el mar s'endugué el bot salvavides de la mateixa ciutat. El temporal més fatídic que es recorda fou el del 1911, que colpejà tota la costa del Llevant, causant un total de 72 morts, dels quals 34 eren maresmecs. Els pescadors de l'Almaresme es pogueren refugiar entre Canet i Arenys, mentre que els pescadors del Baix Maresme no tingueren tanta sort i la major part de les seves naus aparegueren desballestades a la sorra barcelonina de Can Tunis. El temporal començà de cop i volta quan les naus eren a alta mar. La jornada havia començat placidíssima i res feia presagiar que, en segons, es desfermaria la ira de Neptú. Com que molts pescadors no sabien nedar, els que pogueren s'agafaren els suros dels arts, dels sardinals i del palangre. Com que a les hores de ports al Maresme no n'hi havia cap, moriren ofegats. Aquella tragèdia motivà reprendre de nou el projecte secular per la construcció d'un port de refugi per a pescadors a Mataró, que donés protecció als pescadors de la comarca en situacions de perill. Però a causa de la falta de pressupost i d'abandó per part del Ministeri, aquella tan desitjada infraestructura es va fer esperar fins al 1991.

I bé, arriba el moment de parlar d'aquests fets de pedra, aquests castells, aquestes torres encantades. Avui parlarem del castell de Vilassar, exactament, ni més ni menys.

De castells a la comarca n'hi ha molts, però cap altre com el de Vilassar. D'entre tots destaca pel seu immillorable estat de conservació i la clau de

perquè el baró havia abraçat la causa borbònica, format part del grup dels botiflers. Gràcies a aquest episodi, gairebé anecdòtic, se salvà no només aquest formidable castell, sinó que es lliurà de les flames al seu valuosíssim arxiu. Els orígens d'aquest castell es remunten en el segle X, quan, controlant una elevació entre les dues rieres de la vila, s'aixecà una torre circular voltada d'un mur perimetral. El segle XI ja era propietat dels Sant Vicenç, que també posseïen el castell de Burriac i que es tenien el seu feu entre els límits de Premià, Vallromanes, Argentona, Orrius i Mataró. L'any 1352 morí Berengaró, el darrer membre del llinatge del Sant Vicenç, deixant el feu sense descendència i el senyoriu passar a mans de Pere del Bosc. Depengué dels feudals des del Bosc fins que per enllaços matrimonials passà a l'Oms, els Copons i els Sarriera, marquesos de Barberà, que en mantenen actualment la propietat. Va adquirir la seva forma definitiva a finals de l'edat mitjana, entre els segles XIV i XV, patint una certa estagnació durant el segle XVI. Es tracta del típic castell medieval, enfosat a l'accés principal, amb murs merletats, amb una torre quadrada al costat de la portalada i la torre d'homenatge al centre. Un pati d'armes comunica l'exterior amb el recinte de la torre. El més destacable del castell són l'enteixinat gòtic d'alguns sostres que compten amb unes excel·lents pintures originals, la capella de la Santíssima Trinitat del segle XVIII i les finestres gòtiques del segle XV. Doncs aquest és un dels castells més bonics i conservats, que és el que els hem explicat, el de Vilassar de Mar.

anem a parlar, doncs, dels fets també d'aquesta zona i anem a parlar-los de l'arxiduquesa d'Àustria que va estar a Mataró. Durant la guerra de successió del 1700 al 1714, l'arxiduc Carles d'Habsburg, pretendent a la corona hispànica i candidat majoritari dels regnes de la corona d'Aragó, per qüestions estratègiques i personals, triar fer desembarcar a Mataró la dona que havia esposat per poders notarials i a distància. Així fou com Carles d'Àustria confià als mataronins la custòdia del seu bé més preuat, la recent esposa que encara no coneixia personalment. Els reis d'Espanya, fidel a la casa d'Àustria, s'havien

exposat per poders a distància amb un 23 d'abril del 1708 a Jitzin. Així fou com Carles d'Àustria conegué la seva esposa a Mataró. La reina Elisabet Cristina Brunswick-Wolfenbüttel residia a Mataró per uns dies a Can Palau de la Riera, on reposà del llarg viatge que l'havia dut escortada per la flota anglo-holandesa des d'Alemanya a Catalunya. El rei, no podent aguantar els nervis de conèixer la seva esposa, s'atensà des de Barcelona, estant a Mataró, on es diu que celebrà Pasques abans de Rams amb la seva esposa. Dies més tard, els reis reberen la benedicció apostòlica en sacra el matrimoni a la ciutat comtal. Paradoxalment, Mataró, una ciutat sense tradició nobiliària, acollí, ni que fos fugitivament, entre el 25 i el 30 de juliol del 1608, l'arxiduc i l'arxiduquesa, els futurs emperadors d'Àustria. Sens dubte, aquell fou l'episodi més important de la ciutat durant la Guerra de Successió, de la qual ara s'esdevenen els 300 anys del seu desenllaç. Per acollir els fastos nupcials, Mataró s'empenyorà i a canvi rebé grans privilegis del rei.

0: I per anar acabant aquest episodi d'avui, parlem de la gent d'entre aquest espai que anomenem la terra i la mar. Parlem, doncs, d'en Francesc Milans del Bosch, militar liberal. Nat el 1769, al si d'una família pagesa de Sant Vicenç de Montal, va entrar a l'exèrcit espanyol. Durant la guerra, Gran assolí el grau primer d'alferes i després de tinent. A la guerra del francès, s'anilià amb la Junta Superior del Govern del Principat de Catalunya i fou, juntament amb Joan Pau Clarós, comandant dels Miquelets durant el bloqueig de Barcelona de 1808. Malgrat alguna derrota, com la de Llinars o la de Sant Jeroní de la Murtra, es destacà per la defensa del Maresme i del Vallès l'any 1810. Una de les gestes més heroiques que va encapçalar i qui li valgué el grau de general fou l'atac a les tropes de Guillem Philippe d'Usesp quan aquestes agredien la ciutat de Girona. Membre de la maçoneria d'idees liberals i gran defensor de la Constitució de Cádiz de 1812, amb el retorn de Fernald Satel, va organitzar un cop d'estat militar amb el general Lassi. L'alçament va fracassar. Lassi fou executat i Milans s'exilà a França. Amb el trienni liberal retornà a Catalunya, però amb el retorn de l'absolutista Ferran VII, acompanyat dels 100.000 fills de Sant Lluís, hagué de fugir de nou. Encara l'any 1830 va intentar derrocar a Ferran VII amb un alçament a l'Empordà, que tampoc va prosperar. El 1834 va morir el seu Sant Vicenç de Montal natal. A més, val a dir que Francesc Milans inaugurà una conegudíssima saga de militars de genètica combativa. Un dels seus fills, Llorenç Milans del Bosch i Mauri, lluità a la Primera Guerra Carlina i s'alçà amb Joan Prim contra el general Baldomero Espartero. Doncs bé, fins aquí aquesta estona radiofònica. No se'n vagin, segueixin al nostre costat, perquè tenim altres blocs que els poden fer sentir d'allò més bé. Així ho pensem i així ho desitgem dintre aquest magazín, a l'ara i aquí.
1: Ara i aquí, d'estiu.

0: Doncs bé, sí que nosaltres ja amb aquest anunciat estem, la veritat, i personalment molt contents de poder saludar a la diputada, la senyora Judy Toronjo, que en aquests moments és la nova secretària d'Organització de Junts. Judy, molt bon dia.
1: Molt bon dia a tothom.
0: Gràcies per atendre'ns a Ràdio Tordera. Ens és tot un plaer que hagis pogut agafar aquests minuts de la teva tasca que estàs defensant dia a dia amb molts de temes que realment, si volgués llegir-los a tots, el que estàs tu lluitant i per què es portin a terme. I bé, si t'assembla, doncs farem alguna pregunta. De quina manera, Judit, te sents doncs, en aquests moments ja aconseguint ser secretària general de Junts?
1: Doncs bé, molt contenta de poder tenir aquesta responsabilitat a nivell de partit, en l'àmbit organitzatiu, però també seguint amb la tasca com a diputada al Parlament de Catalunya i representant, per tant, els interessos territorials, és a dir, de Tordera i del Maresme.
0: Ahir vas participar també en aquesta crida sobre, doncs, el maltractament de les dones. Et vas sentir prou contenta de la gent que se va afegir a aquesta manifestació?
1: Doncs ahir justament celebràvem aquest 25 de novembre. Jo vaig ser a Barcelona a la manifestació que va haver-hi, però també en molts altres municipis va haver-hi també diversos actes on hi vam ser com a Junts o vam ser-hi a títol individual, tant com a dones com a persones compromeses per acabar amb aquesta violència envers les dones, no? Que patim en molts àmbits de la vida i que cal posar-hi fi per tenir una societat al final que garanteixi les igualtats d'oportunitats de totes, però també que doncs, garanteixi la protecció de les víctimes i fer-ho amb tots els recursos i amb la capacitat i eines necessàries per poder-les acompanyar. Per tant, contenta de poder celebrar un 25 de novembre més amb tanta força, amb tanta mobilització, però esperem no haver de celebrar més dates d'aquest tipus, perquè això significaria que haguéssim posat doncs, fi d'una vegada per totes en aquesta violència. I a Tordera també es va celebrar i va ser un gran èxit, evidentment.
0: Judit, ets una dona, ets una senyora, però segurament que et deuen dir senyora Judit Toronjo ara ja, ets una senyora, doncs, que estàs defensant molts de temes. Estaves a la JNC, però has anat i has lograt doncs, estar com a representant en el Parlament, i sí que estàs lluitant, jo me'n dono compte cada vegada que t'escolto, que ets una dona que estàs aglutinant molts de temes importants. Per exemple, hi ha aquest tema de les urbanitzacions, que has explicat que a Catalunya hi ha unes 1.500, no creu que ja és hora que algun polític pensés en el Parlament per tractar aquest problema?
1: Doncs sí, el tema de les urbanitzacions no recepcionades és una preocupació que tenim, que a més també territorialment té un impacte sobre Tordera, sobre altres municipis del Maresme, però també pobles veïns de la Selva. Creiem que cal posar el focus i iniciar aquest debat. Estem parlant que a Catalunya hi ha més de 1.500 urbanitzacions, de les quals la meitat, aproximadament 730, són no recepcionades. Dades que tenim del 2006 i no hi ha dades actualitzades perquè no ens les ha facilitat el govern. Creiem que cal dotar no només de recursos per poder doncs, pal·liar i per poder doncs, donar els serveis bàsics d'aquestes urbanitzacions, el que vol dir doncs, garantir el clavegueram, garantir l'asfaltat de les vies, perquè és molt difícil en algunes d'aquestes urbanitzacions doncs, poder accedir a casa de cadascú, no poder doncs, moure's per poder disposar dels serveis bàsics, i per altra banda també canvis normatius de lleis que protegeixin i donin de les eines necessàries a l'administració més propera a tots els veïns i veïnes, que no deixa de ser l'Ajuntament, en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Tordera, amb qui també doncs, volem treballar i facilitar aquesta tasca perquè puguin tenir els recursos, però puguin també tenir les eines legislatives per fer-hi front.
0: Un company de tertúlies, una companya, vaja, me fa arribar-me que els diputats sí que esteu debatent durant aquest cas amb molta força i molta insistència en molts de temes, com aquest mateix que ens acabes d'aclarir. I bé, m'ha de dir que els parlamentaris haurien de votar més per Catalunya, jo no ho sé, tu ens ho expliques, i veure les coses a peu de carrer. Com és que no es fa o es fa?
1: Jo crec que sí que es fa, evidentment, tots podem ser molt més autoexigents i segur que hi ha moltes millores a aplicar, però en la mesura del possible, i jo parlant des del grup parlamentari que en represento, sí que intentem ser allà on es sol·licita, allà on considerem que hi ha doncs, algun espai o hi ha alguna entitat o hi ha un conjunt de persones que volen tractar qüestions d'actualitat. Evidentment, són 135 diputats en total al Parlament i hi ha moltíssims municipis al país i és complexa de poder hi ser a tots alhora, però a la mesura del possible sí que és una tasca molt rellevant i cabdal la de fer territori i la de poder escoltar a tothom a peu de carrer per copsar aquelles necessitats, aquells problemes que tenim en el nostre dia, des de no poder arribar a final de mes o com una qüestió, com deia, de les urbanitzacions, perquè no tenen aquests serveis bàsics, que hem de transmetre i després hem d'aportar solucions que s'han d'aprovar en el Parlament.
0: Judicant que no t'imagines qui tinc aquí que li fa molta il·lusió i com li vaig dir, li va dir jo m'agradaria parlar amb la Judit, a veure, digues un nom, qui te sembla que podria ser? No és l'alcaldessa, eh? I tampoc és ningú de la comissió de govern.
2: Ja no soc ningú, jo.
1: Ai, no he sentit bé la veu.
0: A veure, diu més fort.
2: No, que jo ja no soc ningú.
0: L'Arseni García.
1: Ah, l'Arseni, home, i tant, que és un gran col·laborador, i tant.
2: Judit, endavant la Rosa Marida, que col·labori amb l'entrevista.
1: I tant.
2: I ella ha començat per dir-te, bueno, i tu has contestat, que si eres senyora i tal, ets mare, sí. Vius a Tordera, per tant ja trepitges el carrer,
1: I
2: abans de fer-te la pregunta, que aquesta la tinc prioritària, però abans de fer-te-la, te pregunto, vas i vens cada dia de Tordera a Barcelona amb un feixuc que és la política i horaris intempestius, i com t'ho muntes, això? La vida...
1: Vaig cada dia i torno, malgrat sí que és cert que hi ha algun dia que intento no anar a Barcelona, intento quedar-me per la comarca, per exemple, avui doncs, estic a Mataró perquè estic visitant alguns municipis del Maresme, i intentem doncs, combinar no?, aquesta presència territorial amb els dies que hem de ser doncs, al partit perquè hi ha comissions o plens, i evidentment també amb la tasca del partit. Tot costa molt, no?, aquest puzzle, totes aquestes peces d'encaixar, però sí, visc a Tordera i evidentment el meu dia a dia sempre és al poble.
2: Bé, ara ja si te formulo la pregunta, no sé quantes me deixarà fer, però aquesta la considero per mi prioritària. Heu tret el suport amb en Pedro Sánchez, que ja sé que tu estàs al Parlament de Catalunya, no estàs al de Madrid, però estàs molt ben col·locada dins del partit i per tant estàs molt ben informada. Heu tret el suport amb en Pedro Sánchez a Madrid i el dilema que és aquest suport que heu deixat de donar-li és un suport en temes puntuals o és un suport per deixar caure en Pedro Sánchez, perquè els que no som gaire creients doncs, d'aquesta dichosa dreta de que a la que sent la paraula Catalunya i independència i tal es posen totes les cloaques en moviment. Aquell que deia el mal pitjor potser és en Pedro Sánchez, vist des de fora, o com ho veieu vosaltres des de dins?
1: Bé, nosaltres vam prendre una decisió fa ara unes setmanes, fa molt pocs dies, una decisió important i complexa. Ho fèiem després de donar durant gairebé 2 anys la confiança també al PSOE i aquest acord que es va signar a Brussel·les, un acord que jo crec que va ser històric, on van posar sobre la taula algunes qüestions tan importants en el dia a dia, perquè són temes que ens afecten, com les ocupacions, la multireincidència, poder gestionar les polítiques polítiques a nivell migratori o altres qüestions per acabar amb aquest sobreendeutament, no? I aquesta pressió fiscal que hi ha sobre els ciutadans, és a dir, que puguem arribar molt més còmodament a final de mes, però per altra banda també a nivell nacional, amb el reconeixement de l'1 d'octubre, amb el reconeixement del dret a autodeterminació i evidentment també fent efectiu la llei d'amnistia o altres qüestions com és el català i el reconeixement de la nostra llengua a Europa o al propi Congrés a Madrid, on ja es parla. Malauradament, 2 anys després, nosaltres vam haver de fer una valoració de com havia avançat aquest acord d'investidura que es va fer en el seu dia amb el Partit Socialista a nivell espanyol. Malauradament, hem vist com la cistella està buida, i malgrat les bones promeses no s'han avançat en aquelles qüestions que per nosaltres eren bàsiques, el que ens ha portat, igual que ho vam fer amb la signatura, a consultar la nostra militància si volia donar continuïtat a aquest acord o donar-lo per vençut. Dit això, doncs, la militància àmpliament va decidir de trencar aquest acord, i per nosaltres trencar l'acord vol dir acabar amb aquestes negociacions que hi havia amb el PSOE, perquè creiem que el Partit Socialista cal que reflexioni, cal que compleixi amb aquells compromisos que el van fer president en el seu dia al càrrec del govern espanyol, però evidentment també tenim molt clar que nosaltres seguirem defensant els interessos dels catalans, i ho farem amb aquelles iniciatives que hem presentat, per a les quals doncs creiem que és per on passa l'actualitat política i les problemàtiques de les persones. Per tant, a partir d'ara no entrarem en negociacions amb el PSOE, i tot allò que s'hi doni sortida, perquè ja són iniciatives, ja són lleis, ja són eines que havíem presentat en el seu dia, i decideixin doncs votar-les favorablement, seran doncs bones per Catalunya. Per la resta, hauran de veure el marcador cada dia quan hi hagi la votació. Avui, sense anar més lluny, per exemple, que hi ha també sessió en el ple del Congrés.
2: Sí, avui n'hi ha, sí. Judit, hi ha aquest el tema de l'Aliança Catalana, de que s'està menjant terreny no solament de Junts, sinó d'altres partits. Està aquesta, podríem dir, aquesta ideologia nova en la que, doncs, d'extrema dreta, en la que ella ha sabut utilitzar la independència com un escut per aparèixer davant del públic. Hi ha alguna manera de que els partits tradicionals puguin mitigar aquest ascens que sembla imparable d'una part a l'extrema dreta i per altra banda, perquè Vox es manté aquí a Catalunya, malauradament, i ara només hi faltava, doncs, allò, només hi faltava aquesta bona senyora amb l'Aliança Catalana, que sembla, doncs, que ens porta cap a un camí que no comptava ni... O veieu amb l'Aliança Catalana un altre Ciutadans? Com ho veieu, això, des del partit?
1: Bé, jo crec que els extrems no són bons, i estem veient darrerament com hi ha una sèrie de partits de l'extrema dreta on estan intentant monopolitzar una sèrie de problemes que hem d'abordar i que no són senzills. Temes com la seguretat, temes com el fet migratori, temes com la fiscalitat, però el que no podem és frivolitzar sobre aquestes qüestions, i el que cal és aportar les millors solucions a aquests problemes. De fet, crec que es menciona en moltíssimes ocasions els problemes que hi ha de seguretat o que hi ha d'ocupacions en el nostre país, però a hores d'ara, més enllà de Junts per Catalunya, cap altre partit ha presentat una iniciativa al Parlament o al Congrés per poder posar fi a la protecció de la propietat privada o a la protecció dels habitatges que té la gent, amb una qüestió que és cabdal i amb l'emergència habitacional que vivim el dia d'avui. Per tant, jo crec que davant d'aquests discursos que intenten potenciar la divisió, intenten potenciar l'odi, el millor que podem fer és aportar les millors propostes. De fet, ahir, com deia a l'inici de Rosa Maria, celebràvem el 25 de novembre i malauradament vam haver de tornar a sentir afirmacions totalment, crec que errònies i fora del marge democràtic. El que no podem és frivolitzar sobre una qüestió com la violència envers les dones i vinculant directament la violència masclista amb la immigració. crec que són dos termes que no tenen absolutament res a veure i caldria doncs preguntar a tothom si creu que hi ha violència de gènere des de fa poc temps o si és una qüestió que malauradament hi ha sigut a la nostra societat des de fa moltíssims i moltíssims anys, i no només al nostre país, sinó que passa arreu. No és una qüestió que entengui de nacionalitats, de procedències ni d'estatus socioeconòmic, sinó que és un problema estructural. I així, amb tantíssimes altres qüestions que volem donar-hi solucions, i des de Junts per Catalunya considerem que és la millor alternativa per a poder-ho fer. I davant de les enquestes i tota aquesta rumorologia que darrerament hi ha sobre la taula, sobre els mitjans de comunicació, jo crec que cal doncs analitzar les dades, evidentment, però el que sí que és cert és que Junts per Catalunya ens hem trobat que cap enquesta s'ha apostat per no a nosaltres, cap enquesta ens donava que trauríem 35 diputats a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya. De fet, les enquestes deien del CEO que en trauríem 20, i jo crec que el resultat després va ser molt clar i molt, molt evident. Per tant, nosaltres, feina, i a fer el que realment demana la ciutadania davant dels problemes.
2: Judit, i això ja acabo, ja, perquè no vull abusar, perquè aquí en aquesta taula hi ha bastanta gent.
0: Bueno, després
2: ja
0: faràs més.
2: Ah, val. No, l'última, ja et formulo l'última. Tu creus que el possible, després del que tu has dit, de que ja hi ha hagut la resolució a Europa, el possible retorn d'en Puigdemont pot provocar que aquesta enquesta dichosa que ens posa tots a la pell de gallina es pugui revocar, es pugui millorar, es pugui donar-hi la volta? La tornada de Puigdemont, que creiem tots que
0: un dia ara tornarà, no?
2: Ara podria ser possible, després d'aquesta d'aquesta resolució de la Unió Europea. Com ho veus, això, Judit?
1: Doncs jo crec que el retorn del president és més a prop que mai, o això doncs és el que apunten, com indicaves, aquests darrers posicionaments i aquestes darreres resolucions. Dit això, jo crec que després de 8 anys sí que hi ha doncs aquest punt de ser molt prudents amb aquest retorn, però sí que amb moltíssimes ganes de que pugui fer política des de la proximitat, des del seu país, i poder tornar al debat doncs que hi ha actualment sobre el país, i fer-ho doncs al Parlament de Catalunya i a les institucions, i acabar i posar fi a aquesta repressió i aquesta situació que provoca que tinguem a gent encara a l'exili, com el president Puigdemont. Per tant, que pugui tornar a fer política al país, que és doncs on no hauria d'haver marxat mai, en situacions normals i en una situació de plena democràcia.
2: Es pot corregir l'enquesta?
1: Jo crec que l'enquesta, a banda de que valdria la pena analitzar territorialment com s'ha fet per als candidats que s'ha preguntat i altres qüestions i termes com s'ha portat a terme, crec que d'altres han sigut poc fiables, i penso que Junts per Catalunya pot fer molt, molt bé, molt més bon resultat del que s'ha indicat.
2: Això vol dir, Judit, que teniu altra informació vosaltres?
1: Tothom té enquestes internes i treballa en diferents enquestes. Llavors, jo només dic que
0: Maria Jesús,
1: que crec que farem molt bon resultat i que a hores d'ara només hi ha aquesta alternativa.
0: La Maria Jesús, una contertuliana que...
3: Bé, jo més que una pregunta, tinc un prec. A veure si és possible que la Generalitat tiri enrere la desclassificació que ha fet del Santuari d'Animals de la Fundació L'Hogar, que tenia la classificació de refugi de fauna salvatge, i arrel d'una denúncia dels caçadors, de les societats de caçadors del voltant, que ens tenien fregits perquè cada dijous i cada diumenge teníem els gossos dels caçadors dins de la finca. Llavors, els caçadors van exigir que tanquéssim. Ja s'ha fet, gràcies a Déu s'ha pogut fer, gràcies a donacions s'ha pogut ballar, i ara la Generalitat va i ens diu que ens treuen aquesta classificació quan hi han els mateixos animals salvatges que hi havien abans, quan era refugi de fauna salvatge, però hi ha molts amfibis, hi ha petits mamífers i que són lliures allà, evidentment, que el santuari els cuida, fins i tot ha rescatat algun animaló que s'ha fet mal i així, i s'han cuidat, i ara resulta que ens treuen la classificació aquesta. I llavors què passarà? Que tindrem cada dijous i cada diumenge altra vegada els gossos voltant, i més d'un entrarà, perquè tot i que està ballat, hi ha gossos de caçadors que són més petits i poden passar pels forats, i és un problema molt greu pel santuari ara mateix.
4: Doncs prenem nota i revisem en quin punt es troba per poder abordar. I tant, i tant. Moltes gràcies.
0: Jordi.
5: Jo vull ser més amable i sortir-nos una mica d'aquesta ratxa forta de política que acabem de parlar. Jo felicitar-la perquè vostè és una dona jove i ha escalat el puesto molt, molt, molt bé. I d'on li ve, des de tan jove, dedicar-se a la política, aquesta vocació de política?
2: M'ho permets que faci un petit introducció? Home, una petita, Judit, m'ho permets.
4: Ho contestarà bastant.
2: Ah, a la Universitat de Ràdio Tordera.
5: Ah, vale. Ah, això,
4: exacte,
5: està molt bé.
4: L'Arseni pot contestar la pregunta.
5: Això es fa quasi companys. No, la meva pregunta és que d'on li ve aquesta tendència a la política des de molt jove, perquè a mi el que em preocupa és que hi ha un sector de joves que passen de la política, quan la política és molt important a la vida de cada ciutadà, i cada ciutadà tenim que estar bastant informats de la política que ens envolta. Què els diria vostè a aquests joves que diuen: jo de política ni entenc ni em vull entendre? Com els reconvertiria?
4: Jo crec que hi ha un moment a la política on, evidentment, hi ha un allunyament o hi ha una desafecció, un descontentament general, i és qüestió de revertir-ho des de totes les forces polítiques, i això ho hem de fer en la manera en què ens comuniquem, ser molt més amables, ser molt més propers, fer molt més carrer, també de canalitzar el missatge d'una altra manera. Abans, doncs, ens informàvem tots des dels mitjans més convencionals, i hi ha hagut doncs un canvi generacional també a l'hora de comunicar-se, o inclús des de la pròpia ràdio, com fer-ho a través de noves xarxes amb noves dinàmiques, que crec que ho estan fent molt bé, i és a través d'aquests nous canals on hem de fer arribar el missatge i on hem d'incorporar i recuperar aquesta il·lusió, perquè és des de la política on es poden canviar les coses i on poder ficar solucions als problemes que tenim. A mi aquesta vocació per fer política em ve des de fa molts anys, com heu dit, des de la ràdio, on vaig conèixer molt bé el funcionament com a societat, dels partits polítics, de la realitat que es viu en el nostre municipi, però també en d'altres. Jo crec que és una escola de formació, Ràdio Tordera, i que també t'ensenya moltíssim a comunicar i a com facilitar aquest canal directe amb la gent. Jo crec que si no hagués passat per Ràdio Tordera, segurament no hagués fet mai política, i que és un aprenentatge que m'emporto per sempre, i evidentment també, doncs, després participar en d'altres espais, com heu dit, a la JNC o al partit, que m'han fet doncs formar-me i ser avui en aquesta posició, que evidentment és un honor de poder doncs estar representant a tothom. Però en tot cas hem de canviar molt la manera de comunicar-nos i fer nostre també aquest nou llenguatge que tenen molts joves.
5: Pues ara que ja veig que hem sigut companys, pues gràcies, Judit, i que cada vegada que la gent conegui més en els polítics i sàpiga que són sers humans igual que els altres.
4: I tant.
5: Gràcies,
4: sí,
5: Judit.
4: Tots fem la nostra vida quotidiana, ens aixequem, portem el nen a l'escola, anem a la feina, fem moltíssimes hores de dedicació, perquè sí que la política requereix de hores intempestives, i tots treballem al final per el mateix objectiu, que al final és el bé comú, no? És fer més fàcil la vida i més feliç a totes les persones del nostre entorn.
0: La Montserrat, nova quasi a Ràdio Tordera, a veure si arribes a diputada, que tens una bona vida amb la Judit. Endavant la teva pregunta.
6: Bon dia, Judit. Felicitar-la com a veïna de Tordera i voldria exposar-li com veu vostè el món laboral d'aquí 15 o 20 anys, veient que s'està automatitzant les coses i es perdrà la feina i l'atur es desbordarà.
4: Doncs és preocupant realment el canvi tecnològic, no? Aquest nou cicle que ja està més que normalitzat potser a la nostra societat amb la intel·ligència artificial. Jo crec que la intel·ligència artificial té una part molt positiva que permet una feina que podíem fer, que ens feia moltes hores, si l'utilitzem correctament, d'optimitzar recursos, de poder optimitzar part d'aquesta tasca que requeria de més hores de treball, però això ha de permetre que a la vegada siguem més eficients i, en tot cas, no treure llocs de feina, sinó poder reconvertir per tenir més eficiència i per arribar doncs, més enllà amb les tasques de treball que es desenvolupin a les diferents empreses, administracions o allà on sigui. Però sí que fa certa por aquest canvi, no, que hem fet a nivell tecnològic d'un dia per l'altre, on sembla que una màquina ens pugui doncs, donar solucions a tot, i no és així. Ni molt menys una màquina podrà automatitzar la feina que desenvolupa un metge, li podrà doncs, canalitzar o podrà ajudar a fer determinades consultes i així en tots els àmbits de treball. Crec que ha d'ajudar i ha de ser un recurs que hem de saber utilitzar, però no treure la feina que poden fer persones, perquè hi apliquem més enllà de ciència doncs, aquest coneixement, aquesta experiència que no hi pot arribar absolutament doncs, una màquina.
0: Judit, anem Gràcies. Acabant, anem acabant. L'Arseni, doncs... Ara sí que fa l'última, perquè t'estem acaparant més temps que potser és el que disposes. Endavant, l'Arseni.
2: No, jo li volia formular la pregunta de que ella, ara que forma part dels pares de la pàtria catalana, de formar part del Parlament de Catalunya, i per tant doncs, la part legislativa que tan important és per a la nostra Catalunya, però coincideix que tens una teva amiga a l'alcaldia de Tordera, i des de la teva tasca, la teva feina des de Barcelona, des del Parlament, des de aquí on te mous, pots ajudar-la, l'Elisabet, en temes puntuals de la població de Tordera? Pots, en alguna manera, intervenir, donar-li un cop de mà, col·laboreu mútuament, etc etc, el que tu creguis oportú.
4: I tant. Treballem molt conjuntament. També doncs, donem veu al Parlament a aquelles peticions que ens hi arriben des de l'alcaldia. En aquest cas, posàvem l'exemple a l'inici de les urbanitzacions no recepcionades, però ho fem amb altres temes com pot ser a nivell educatiu per donar continuïtat i sobretot per consolidar el grup de grau mitjà que hi ha actualment de formació professional. També donar continuïtat a la formació professional de grau superior en l'àmbit de la informàtica a Tordera, també doncs, amb els diferents canvis que hi ha hagut a les escoles, també per aquesta aposta que hem de fer a nivell de mobilitat, amb el perllongament de la C32, perquè no acabi Tordera, sinó que hi hagi aquest enllaç que permeti arribar a Blanes, a Lloret, i amb la millora de la mobilitat a la G600, és a dir, la carretera doncs, que hi ha des de la rotonda de Can Bartolí fins a l'entrada del terme municipal de Blanes, i amb altres qüestions com és l'accessibilitat i la mobilitat dels busos, tant per anar a Girona com també mirant cap a Barcelona, on encara hi ha moltes mancances, perquè el servei de Rodalies doncs, no és el que voldríem i no funciona com molts esperem que ens permeti arribar a la feina puntual. Per tant, hi ha col·laboració plena i ho seguirem fent en tots els àmbits que convinguin.
0: Doncs bé, sí que ara, Judit, ja hi posem punt final amb aquesta entrevista. Sí que me considerava que potser seria difícil que, bueno, que acceptessis, no? Però jo pensava, a veure, amb la Judit tenim un vincle, doncs, i sí que estic satisfeta, contenta d'haver tractat amb tu. a banda de que tu ja tenies la picardia de ser una bona veu per poder representar a Tordera, a Catalunya, en el Parlament. De veritat que sí. Moltes gràcies, Judit.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que la propera la puguem fer presencial i a plena disposició.
0: Ah, merci. Molt bé, fantàstic. Una abraçada, Judit, bon dia.
4: Adeu. Una abraçada, fins aviat. Adeu. Adeu. Adeu.
7: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dimecres.
7: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui, aquesta jornada d'avui divendres, us repassem els titulars. Tordera desplega mesures tècniques immediates per neutralitzar els paràmetres de PFAS a l'aigua.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua.
3: Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua, ACA, ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. Ho explica l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: És l'Agència Catalana de l'Aigua qui és la responsable de buscar els orígens i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses que no estan complint amb la normativa o han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen.
1: La tordarenca Luna Azul Vallès González, menció especial al 5è concurs de relats breus per la diversitat sexual i de gènere.
3: El certamen, celebrat al Masnou, reconeix el talent literari jove de la comarca i reafirma el compromís contra la LGTBI-fòbia. Ens dona detalls la pròpia Luna Azul.
4: I val a dir que estem molt contentes perquè hem doblat la participació de l'any passat. Això vol dir que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades era destacable.
1: La cobla principal de Banyoles actua avui a la plaça, ho faran en el marc de les audicions de sardanes que impulsa la nostra dansa. Cada divendres a les 10 de la nit i l'esplai de la gent gran celebra el seu 49è aniversari adaptant l'espai per la calor.
5: Normalment fem una cosa un divendres i l'altra el dissabte, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que ho hem de fer separat.
1: I la Peixera presenta dissabte les darreres propostes de la programació.
3: Entre d'altres, actuaran Circus Franc i Improa Catomba. Ho explica Met Pagès, president de la Peixera.
6: L'espectacle combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
1: En esports, l'Infantil A i el Sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió.
3: Tots dos ascensos s'han aconseguit al despatx per la renúncia de les places d'altres equips. En dona detalls Josep Martinet, jugador de l'equip.
7: Tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent. I la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club.
1: I el patinatge artístic Tordera celebra el seu 16è festival de patinatge a la Selva aquest diumenge.
3: L'esdeveniment, que servirà com a gran tancament de temporada, se celebrarà aquest diumenge 12 de juliol al pavelló parroquial.
1: Parlem del temps amb la previsió que ens porta en Joaquim Serra.
8: Donem per finalitzat ja aquest episodi de calor que ahir encara ens portava màximes de més de 35 graus a Mataró i de 36 a Vilassar de Mar. I avui aquesta passada nit ja han baixat les mínimes de forma clara, en alguns sectors de 3 a 4 graus menys en relació a les d'ahir. També és veritat que venim de molt amunt i, per tant, encara que parlem de 4 graus de diferència, seguim parlant d'ambient càlid, però ja amb temperatures plenament normalitzades. De fet, avui les màximes a la costa del Maresme arribaran als 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca 31-32, per tant, temperatures molt pròpies del mes de juliol, amb vent que es va reforçant, aquest vent de components est-nord-est, que ja fa dies que anem anunciant i que serà el responsable d'aquesta humitat més alta i, per tant, de que baixin les temperatures. També el responsable d'alguns núvols que apareixeran aquesta tarda, núvols poc importants i que no esperem que deixin precipitació. De fet, ja aquest migdia sembla que la nuvolositat aniria en augment. De cara a demà, s'espera que la nuvolositat sigui entre variable amb estones d'abundant. D'entrada no esperem precipitació, però no descartem alguna goteta puntual cap a la serrada litoral amb unes temperatures que demà encara baixaran una miqueta més.
3: I a la segona part tindrem Patrulles en línia, un programa de la policia local i de la regió de seguretat que parlen sobre temes d'actualitat i de seguretat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Després que l'Agència de Salut Pública hagi declarat l'aigua de la xarxa no apta per al consum de boca a causa de la presència de PFAS, un component químic sintètic derivat de processos industrials, l'Ajuntament de Tordera ha posat en marxa un pla d'acció tècnica per revertir la situació de manera immediata. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, explicava que el consistori, en col·laboració amb l'empresa gestora Aqualia, està treballant en dues vies principals per neutralitzar els paràmetres de PFAS. La injecció de pols de carbó actiu és una de les opcions més immediates. Consisteix a aïllar un dels filtres de la planta de tractament d'aigua potable per aplicar-hi aquest tractament, que ha demostrat ser efectiu per minimitzar l'impacte d'aquests compostos, i la instal·lació de plantes d'osmosi inversa. Una segona via és l'ús de plantes d'osmosi inversa que permetrien dissoldre i garantir la potabilitat de l'aigua amb altes garanties. L'Ajuntament està avaluant quina d'aquestes dues solucions és la més eficient per implementar-la sense demora, ho explicava ahir la mateixa alcaldessa Elisabet Mejías.
1: La qüestió és que estem molt al límit del... És que superem per molt poc el paràmetre establert, per tant, per actitud de prudència declarem l'aigua no apta, i el que avui mateix fem amb l'empresa Aqualia és aplicar... estudiar quina serà la millor solució immediata de dues que ens planteja, no? Bé a través de l'aïllament d'un filtre, que avui al migdia venen els proveïdors per veure si a través de pols de carbó actiu podem aïllar un dels filtres de l'ETAP i saber si funcionen, amb el benentès que aquesta injecció de pols de carbó actiu no es carregui tota la planta, per tant s'haurà d'aïllar un d'aquests filtres. I l'altre que tenim damunt la taula també és l'arribada demà d'una planta d'osmosi inversa, que sí que ens permetria poder dissoldre amb tranquil·litat i amb garanties aquesta aigua. És veritat que aquesta és la segona, aquesta segona part és la part més costosa, més costosa econòmicament, però és igual, sigui la que sigui, la més eficient és la que aplicarem. Per tant, hi ha dues vies tècniques de solució alternativa damunt la taula, que avui ja et dic que es reunim amb els proveïdors i segurament demà podrem donar bones notícies, tant si és amb l'aïllament d'un filtre amb la injecció de pols de carbó actiu o bé a través de la planta o plantes, perquè segurament en tindrem dos, d'osmosi inversa. La planta, evidentment... significarà que hi haurà d'haver-hi un grup electrogen, un sistema de climatització, perquè a més és que ens ha enganxat aquesta notícia en les pitjors condicions meteorològiques de calor, podria estar en marxa a mitjans de la setmana vinent. Per tant, tècnicament hi estem treballant.
0: En paral·lel, el consistori durà a terme analítiques setmanals per fer un seguiment estricte de la qualitat de l'aigua i confirmar la tendència a la baixa dels nivells de PFAS. L'alcaldessa ha expressat la seva confiança que amb aquestes mesures la situació es podrà normalitzar en els propers dies. Pel que fa a la procedència d'aquests microplàstics industrials, l'alcaldessa ha assenyalat que l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha iniciat una investigació per determinar-ne l'origen. L'ACA està duent a terme l'anàlisi dels afluents d'alguns polígons industrials per detectar si alguna empresa està realitzant abocaments que incompleixin la normativa vigent. Mejías ha subratllat la importància de localitzar aquests punts de contaminació per obligar les empreses responsables a instal·lar sistemes de filtratge addicionals, evitant així que els PFAS arribin al medi natural. Escoltem Elisabet Mejías.
1: És l'Agència Catalana de l'Aigua quin és la responsable de buscar els orígens, i així ens consta que s'estan analitzant els afluents d'alguns polígons industrials per determinar si algunes empreses que no estan complint amb la normativa o han d'afegir nous filtres perquè aquests abocaments d'aquests microplàstics no passen. Mira, ara mateix puc llegir-te el correu que em reenviava el responsable de l'àrea de control, que diu: l'afectació dels PFAS és un tema molt complex perquè l'origen pot ser molt divers, ja que es fan servir també per altres coses. Però la idea és trobar els abocaments en orígens per intentar evitar que ens arribin més PFAS al medi. Per tant, si està treballant, clar, poder la responsabilitat... Jo no vull estigmatitzar ni molt menys les empreses, però sí que cadascú ha de ser responsable, no?, de la seva feina. Per tant, l'Ajuntament què fa? Doncs com a responsables de la salut pública del municipi és actuar, sigui culpa nostra o no. Nosaltres hem de ser capaços de poder donar una resposta immediata, primer de caràcter social i després, i en paral·lel, de caràcter tècnic.
0: Tot i que l'origen dels PFAS és complex a causa de la seva diversitat d'usos, l'Ajuntament reitera que més enllà de trobar els responsables, la seva prioritat absoluta és garantir la salut pública i assegurar el subministrament d'aigua de qualitat a tota la ciutadania.
2: Tordera torna a ser protagonista en l'àmbit literari i social del Maresme. La jove escriptora Luna Azul Vallès González, veïna de Tordera, ha estat guardonada amb una menció especial en la categoria de 12 a 17 anys del 5è concurs de relats breus per a la diversitat sexual i de gènere, pel seu treball titulat El que va començar com una broma. La torderenca explica que va tenir coneixement del concurs literari a través del seu institut.
3: Doncs estàvem a classe i el professor, el Guiu Mons, ens va dir que hi havia un concurs i que volia que féssim un conte, que contaria nota per l'institut i que si volíem ho podíem fer. I ens vam mencionar els premis i tal, i jo vaig acabar el llibre l'últim dia i ho vaig entregar.
2: La Luna Azul ens explicava l'argument del seu relat.
3: És d'una noia que es diu Clara, a Sant Valentí, ¿vale? A ella li agraden les noies i sempre a Sant Valentí s'ha sentit com apartada, no li agradava. I una de les noies més populars va i li demana sortir. La Clara li diu que sí i sembla que tot era una broma. I a partir d'ahir comencen, doncs, no troba que les tenen que fer juntes i tal, i la noia s'enamora de la Clara.
2: El reconeixement a Luna Azul no només posa el nom de Tordera al mapa del certamen, sinó que evidencia el caràcter transgeneracional del concurs, amb obres que reflecteixen la diversitat sexual i de gènere des de diferents etapes vitals. L'acte de cloenda de la 5a edició, que es va celebrar al Masnou, municipi que ja va acollir la primera edició, va servir per posar en valor la qualitat literària dels treballs presentats i, alhora, per llançar un missatge contundent de rebuig als episodis d'intolerància i LGTB-fòbia registrats a la comarca durant les darreres setmanes, acompanyant-la del Palmarès en la seva mateixa categoria i a Greta

0: que aquest concurs de mica en mica es va consolidant com a referent a la comarca. També cal destacar, i així ho va dir també el jurat, que la qualitat de les obres presentades doncs, era destacable i per tant doncs, també és un altre motiu d'orgull, no? El fet de que hi hagin, que es presentin relats però que a més tinguin una gran qualitat. I això també va fer que a banda dels 4 premis que ja hi havien previstos en les bases, s'atorguessin 2 mencions especials i una d'aquestes mencions especials va ser per una persona de Tordera. Bàsicament el que pretenem és això, no? Que a través, en aquest cas, de la cultura, que és una de les eines més poderoses que tenim per transformar la societat, doncs també es puguin permetre, no?, entendre's altres diversitat, altres realitats i despertar doncs, empatia i qüestionar doncs, aquests prejudicis que moltes vegades tenim carregats.
1: Des del Consell Comarcal del Maresme, impulsor de la iniciativa, ja han anunciat que treballen a la preparació de la 6a edició, amb la voluntat de continuar fomentant la creació literària com a eina de sensibilització i defensa de la diversitat.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. L'entitat informa que s'ha produït un canvi en la programació oficial i que la cobla Les Tres Vents prevista per avui serà substituïda per la cobla principal de Banyoles, amb un repertori diferent. L'audició serà a les 10 a la plaça de l'Església. La cobla principal de Banyoles oferirà un repertori de les següents sardanes: Sardanes a Tordera, de Joan Andreu Garriga; Pardals al Niu, de Francesc Camps; Sarda Country, de Jeroni Velasco; Per molts anys, de Jordi León; Tots a la festa, de Lluís Pujals; El pont de Riu de Vila, de Francesc Picard; L'aplec de Cardedeu, de Ramon Vilà; La sirena de Palamós, de Jaume Ventura; i Vell Cadaqués, de Francesc Mas. El repicó final serà el És la Moreneta, d'Antoni Carceller. Recordem la cita avui a les 10 de la nit a la plaça de l'Església.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar una missa.
2: L'Espai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per bufar les espelmes del seu 49è aniversari. L'entitat ha preparat una celebració dividida en dues jornades per motius d'agenda. Els actes principals tindran lloc aquest dissabte i divendres vinent, segons ha explicat la Junta. La primera part de la celebració serà aquest dissabte 11 de juliol. La jornada començarà a les 6 de la tarda amb una missa tradicional. Tot seguit es durà a terme el concert d'aniversari, que enguany presenta un canvi d'ubicació per protegir els assistents de les altes temperatures. En parla el president de l'Esplai, Jordi Catalán.
1: Un que és una missa, que és tradició d'entrar una missa, que es fa aquest dissabte que ve, el dia 11, a les 6 de la tarda, i després un concert que normalment el fem allà als jardins del Cal de Febrera, però bueno, aquest any, amb la calorada que ens està fent, hem decidit, en lloc de fer-ho allà als jardins, el farem a la Pista de l'Amistat, que no és que hi hagi aire condicionat, però com a mínim el sol no ens tocarà el cap.
2: Després dels actes institucionals i musicals d'aquest dissabte, la festa es reprendrà de cara a la setmana següent. El divendres 17 de juliol serà el torn del popular dinar de germanor entre tots els socis, sòcies i amics de l'entitat.
1: L'altre és un dinar que també normalment fem una cosa un divendres i l'altre el dissabte, doncs, que toca, no? Però per qüestions d'agenda de músics i tal, ja portem un parell o tres anys que, bueno, que ho hem de fer separat. És a dir, el dia 11, que és aquest dissabte que ve, com et deia, hi haurà la missa i el concert, i el divendres proper, que és el dia 17, fem el dinar.
2: Amb aquesta programació adaptada, l'Espai de la Gent Gran de Tordera encara la recta final cap al seu mig segle de vida, tot mantenint ben vives les tradicions del municipi.

0: a partir de les 8 de la tarda tindrem l'actuació de Rise Up Sound System. A continuació, arribarà Circus Franc. Ho explica el president de la Peixera, Met Pagès.
1: Tindrem de 8 a 11 a la gent de Rise Up Girona, que és una entitat que fa, que munta sound systems, també això, rigui, daps, de, així, això de 8 a 11 de la nit. Després tindrem a Circus Frac, que és un espectacle de teatre, un espectacle que es diu Indomable, que és això, un espectacle que combina el circ amb l'humor, amb el teatre, i al final és una crítica, una sàtira política, també de petit format amb ell.
0: La nit finalitzarà amb l'actuació d'Improacatomba. L'esdeveniment, que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana, és gratuït.

0: Ràdio Tordera, els esports. L'Infantil A i el Sènior de l'Atlètic Club Tordera pugen de divisió, tot i que aquest doble triomf no s'ha aconseguit a la pista d'una manera convencional, ha estat el resultat d'un treball persistent i una sèrie de renúncies d'altres clubs que han acabat beneficiant el club torderenc. Pel que fa al Sènior, que després d'una temporada llarga i disputada, l'equip va finalitzar en una meritòria tercera posició de la seva lliga. En qualsevol altre cas, això hauria estat el final d'un bon any, pujant a Primera Catalana. Tanmateix, una notícia inesperada va arribada per part de la Federació Catalana de Futbol, on el primer classificat de la Lliga, amb el dret de plaça guanyat, va renunciar-hi. Seguint les regles de la competició, la plaça va ser atorgada al següent equip amb dret elegible, que en aquest cas era l'Atlètic Club Tordera. Josep Martínez, jugador de l'equip, comenta les sensacions després d'aconseguir l'ascens.
1: Ja estàvem una mica cap baixos tots plegats perquè, bueno, al final l'objectiu no es va assolir, però per diverses raons doncs, sí que hem aconseguit doncs, aquest ascens a preferent i tindrem nou entrenador l'any que ve. El projecte sembla una mica estructurat per tal de poder competir aquesta lliga preferent i la veritat que estem molt contents, ja no només jo personalment, sinó com a equip i com a club, i a seguir sumant i espero que a seguir guanyant.
0: Un cas similar, encara que amb un camí diferent, ha estat el de l'Infantil A. Els tordarencs van dominar la seva lliga regularment, acabant com a campions i dominant amb autoritat. Això els va donar dret a disputar un exigent play-off d'ascens. Malauradament, la sort no els va somriure en aquells partits decisius i van caure derrotats, veient com el seu somni d'ascens semblava esfumar-se. Però la història s'ha tornat a repetir. Una altra renúncia d'un equip d'un altre grup amb dret d'ascens ha permès una plaça que des vacant, com en el cas del Sènior. La federació ha atorgat aquesta plaça a l'Infantil A, l'equip amb millor coeficient de la categoria o del grup. D'aquesta manera, els joves campions podran finalment celebrar el seu merescut ascens a la màxima categoria del futbol català.
2: Aquest proper diumenge, 12 de juliol, el pavelló parroquial acollirà el Festival d'Estiu del Patinatge Artístic Tordera, una cita esportiva que enguany arriba a la seva 16a edició. Sota el títol de La Selva, les patinadores del club porten temps preparant un espectacle que promet transportar el públic al cor de la natura, on es posarà de manifest tot l'esforç i la tècnica treballada durant el curs, servint com a gran tancament de la temporada. El recinte obrirà les portes a les 5:45 per facilitar l'acomodació del públic, mentre que l'inici oficial del festival està programat per a les 6:30. Per tal d'evitar cues de darrera hora, l'organització ha habilitat un servei de venda anticipada d'entrades. Aquesta es durà a terme aquest mateix divendres 10 de juliol a la pista de Sant Pere, en horari de tarda des de les 5 fins a les 7 amb un preu de 4 euros i si es compren el mateix diumenge a taquilla en seran 5. Des de l'entitat esportiva fan una crida a tots els torderencs i torderenques a no perdre's d'aquesta cita i a donar suport als esportistes locals en una tarda on la màgia, l'esport i el ritme sobre rodes seran els protagonistes.

0: Anem per més notícies. Dos ambulatoris catalans estan ensenyant algunes persones grans a treure's sang a casa amb mecanismes menys invasius que una analítica tradicional. En el marc d'un assaig europeu que estudia la viabilitat d'aquests dispositius per reduir desplaçaments de pacients als centres de primària i optimitzar els recursos assistencials. L'Institut Català de la Salut ho està provant a un centre de Roquetes, al Baix Ebre, i un altre de Sant Martí de Provençals, a Barcelona. Els resultats es tindran l'any que ve. Ens ho explica en la següent crònica Maite Poló.
1: Als pacients voluntaris se'ls treu sang amb els tres mètodes perquè s'hi familiaritzin, amb una punció a la vena, col·locant-los un sensor al braç i amb una punxada al dit. L'assaig estudia quin sistema és més eficaç per analitzar determinats paràmetres, quines persones grans estan preparades per fer-ho a casa, amb ajuda o sense, i en quins casos caldria recollir les mostres a domicili. Simó Esbarts és investigador principal de l'estudi de l'Institut de Recerca a Vall d'Hebron.
2: El que es pretén és que podem substituir el que és la punció venosa, que és molt més agressiva, per un tipus d'extracció que és molt més simple. No estem segurs encara de que qualsevol cosa es pugui mirar i que qualsevol cosa pugui donar un resultat que sigui bo per la clínica. Per veure si podem evitar que els pacients, sobretot aquells que tenen dificultats de moviment o per poder venir en els grans centres hospitalaris o en els CAPs, per exemple, a fer-se extraccions venoses, que no calgui que ho facin.
1: L'assaig per transformar les anàlisis de sang a la primària es fa també a França, el Regne Unit, Suècia i la República Txeca. El finançament de 6 milions i mig d'euros és públic de la Unió Europea i també privat.
3: Anem a més notícies. Només 2 de cada 10 ciutadans fan servir català per adreçar-se a aquelles persones que pensen que són originàries d'un altre país i tan sols el 17% el manté quan el responen en castellà. Són dades de l'informe CAT 2026 de Plataforma per la Llengua, que constata que el català continua en situació d'emergència. Ho amplia Esther Minguell.
4: L'entitat creu que l'actitud dels catalanoparlants d'amagar la llengua és una de les causes del retrocés de l'ús del català. També ho atribueix a l'augment de la immigració no arrelada, la intervenció de l'ordenament jurídic a favor del castellà i també a l'augment de continguts audiovisuals en altres llengües, principalment castellà i anglès. Tot i això, l'entitat veu possibilitats d'avançar i apel·la a l'actitud dels catalanoparlants. Òscar Escudé és president de Plataforma per la Llengua.
5: Si passem aquest 17,4% que dèiem de catalanoparlants que mantenen la llengua quan se'ls parla castellà, si aquest percentatge augmentés significativament, el paisatge lingüístic, el missatge que donem a tothom seria molt, molt diferent. Per tant, insistim, catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
4: L'informe detalla que 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social i 7 de cada 10 considera que la Generalitat ha de fer polítiques per reforçar l'ensenyament del català als immigrants. L'àmbit de la salut és el que pateix més regressió lingüística i, en canvi, el català guanya terreny en alguns àmbits esportius, com els entrenaments de bàsquet, on 3 de cada 4 converses es fan en català.
0: Anem a parlar del temps. Per aquest divendres, per aquest cap de setmana, tota la informació amb en Joaquim Serra.
6: Podem donar per finalitzat ja aquest episodi de calor extrema que vam tenir sobretot entre dimecres i ahir dijous. Ahir encara a Mataró es superaven els 35 de màxima i a Vilassar els 36. Per tant, encara calor intensa. Aquesta passada nit ja han baixat les temperatures nocturnes en alguns casos de forma destacable. Per exemple, a Massuet del Far, l'estació meteorològica que tenim a la urbanització de Rius, es va arribar ahir a una mínima de 28 graus. El termòmetre no va baixar dels 28 i, en canvi, aquesta passada nit la mínima ha estat de 24. Segueix sent càlida, però evidentment ja molt més normalitzada per l'època de l'any. El mateix a Tiana, ahir 27, avui 24, a Mataró, ahir 26, avui 23. Per tant, temperatures que, com dèiem, es normalitzen i el mateix faran les màximes. Avui ja comença a entrar aquest vent de component entre l'est i el nord-est, un vent més humit, que farà que es mantingui l'ambient xafogós, però amb unes temperatures clarament més baixes. Les màximes avui cap a la costa, entre els 29-30 graus, cap a l'interior de la comarca al voltant dels 31-32. Per tant, ja temperatures normalitzades pel mes de juliol. Tot això en un dia en el qual hi haurà alguns núvols poc importants, no esperem pluges, més abundants aquesta tarda aquests núvols, però sense més conseqüències. La mar s'ha d'anar alterant i cap a la tarda ja tindrem algunes àrees de maror. Demà dissabte la temperatura encara baixarà una miqueta més a les hores centrals del dia, especialment amb màximes de 28-29 graus a la costa, 30-31 cap a l'interior de la comarca, per tant, temperatures, tenint en compte que estem a l'estiu, doncs no massa altes, i tot això amb un cel variable, estones fins i tot de cel tapat. No descartem que cap a la serrada litoral, cap a l'interior del Maresme, es pugui escapar alguna goteta puntual, però quatre gotes mal comptades. El vent que continuarà moderat i, per tant, la situació marítima dominada per la maró una mica alterada. Demà passat, diumenge, les temperatures més o menys es mantindran com les de demà dissabte. Per tant, poques variacions de moment, però dilluns comencem una nova setmana i tornarem a tenir una entrada càlida que, sobretot cap a dimecres, dijous de la setmana vinent, podria tornar a arribar al seu punt màxim. Ja ho veurem com evoluciona. Tot dependrà de com vagi la humitat en superfície. En funció d'això tindrem temperatures més altes o menys altes, però de moment doncs, la situació vindrà marcada, això sí, per la calor intensa novament de cara a la pròxima setmana.

0: Què tal? Engeguem una nova edició del Patrulles en línia. Aquesta setmana tenim amb nosaltres a la regidora de Seguretat, la Nàdia Cantero. Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també tenim el caporal, en Joan Antoni Flor. I Joan Antoni, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Avui parlem, coneguem una miqueta més també la policia local. Estem habituats a parlar de trànsit, de situacions d'emergència. Imagino que acabarem parlant indirectament també d'això, però avui també volem parlar de l'assistència personal que a vegades fa la policia local en moltes circumstàncies que els veïns es troben i que segurament, no sé si també deu ser una de les coses més habituals, no?, de que algú té una indisposició, ja sigui més o menys greu, i que segurament el que té més a mà moltes vegades és el telèfon o és un policia que passa pel carrer. Sí. No? Suposo que regidora,
1: sí,
0: en nombre de comptabilitzades de
1: les actuacions,
0: d'actuacions,
1: no?,
0: que hi pugui haver-hi, aquestes deuen tenir un pes bastant important.
1: Sí, bueno, ho parlàvem, no?, que bé, cal posar en valor la feina que fa la policia, no només, com dius, no?, més enllà de controls de la circulació, de actes delictius, de l'actuació en actes delictius. Hi ha una tasca que fan que potser no és tan visible, no?, que és aquesta assistència directament al ciutadà, no?, aquesta primera auxili, no? Sovint som els primers en arribar i
0: a molts llocs.
1: A molts llocs, no? Tant accidents com a petites discussions, com a caigudes a casa, no? Petits accidents domèstics, i el que estem més a mà és la policia local, i sempre són els primers en assistir. Per tant, és molt important, doncs, tenir aquesta formació i aquests coneixements de primers auxilis.
0: És el que anava a dir, no, Joan Antoni, que ja entenc que el fet de ser policia ja inclou de per si una formació bàsica per atendre qualsevol situació del que estàvem parlant, des d'una indisposició fins a una parada cardiorrespiratòria, diguéssim, no?
2: Sí, sí, exacte, des d'un petit tall que es puguin fer amb una caiguda en bicicleta, en patinet, fins al que acabes de dir tu, no? Tenir que fer una parada cardiorrespiratòria, tenir que aplicar, doncs, el que seria l'RCP, com es diu RCP, i inclús utilitzar el desfibril·lador.
0: Uh-huh. Entenc, però, que vosaltres feu o es fa una primera atenció i de seguida ja entra o s'activa,
1: sí,
0: una coordinació amb altres cossos.
2: Sí, sí, evidentment. Normalment, depèn per on tira el servei. El servei ens pot arribar bé per via telefònica a el que seria el telèfon de la policia local, o inclús entrar pel 112. Quan entra pel 112, aquests ja automàticament activen tots els serveis, serien Mossos, ambulàncies, bombers, si fos necessari, i si entra pel telèfon de la policia local, doncs som nosaltres que primerament enviem a la patrulla al lloc, i de canvi la patrulla ja anem activant tots els altres serveis.
0: Entenc que la valoració la feu vosaltres, la primera valoració, de dir és una cosa greu, no és una cosa tan greu, cal que sigui més urgent o no? Com funciona això? Qui acaba decidint, no?, en el primer moment d'arribar, què s'ha de fer?
1: Depèn del cas, no?
2: Sí, és que és molt complicat. Moltes vegades val més, no, o sigui, val més ser prudent i activar, que després es desactiva i ja està, que no arribar al lloc i tenir que activar. Amb una situació d'aquestes, els segons són vida. O sigui, 10-15 segons, encara que no ho sembli, poden salvar una vida. I a vegades, doncs, és més ser prudent i activar-ho tot, i un cop al lloc desactivar, que no pas el que t'he dit abans, no? No activar-ho i després tenir que lamentar-ho.
0: Uh-huh. En els vehicles en què disposeu, o amb el que arribeu en el lloc dels fets, no sé si ja disposeu de material sanitari per fer una primera intervenció. Què porta la policia local per atendre aquestes situacions?
2: En principi portem lo bàsic. Lo més important és el desfibril·lador, i després podem, una farmaciòloga, no portem gran cosa. Evidentment, doncs, estem una miqueta preparats per fer el que són els primers auxilis. En cas d'una ferida, doncs, taponar aquesta ferida. Normalment, al no ser metges, no actuem gaire, sinó més bé és això, no? Arribar, mirar el que hi ha, comunicar el que hi ha als serveis mèdics o als serveis que correspongui, i fer la primera actuació, però la primera actuació bàsica.
1: Bueno, sí que és cert també, no?, que en cas d'urgències i emergències vitals s'ha hagut d'actuar.
2: Sí, sí, no,
1: hi ha un RCP o fent un torniquete o fent qualsevol,
2: sí,
1: maniobra.
2: Si aquesta persona no està conscient, no respira i no té pols, doncs evidentment hem de començar a fer el que és la reanimació cardiopulmonar, que estem preparats per fer-la.
0: Uh-huh.
2: I això, i doncs, bueno, doncs, amb la coordinació entre els 2, 3, 4 agents, els que hi hagin, doncs és això, un comença la reanimació, l'altre comença a preparar el desfibril·lador, col·loquem desfibril·lador, i després la parella és el que ens diu. si hi ha descàrregues, si no hi ha descàrregues, si s'ha de continuar amb la reanimació, fins que arriben els serveis mèdics.
0: Aquests dispositius, o sigui, tots els vehicles disposen de tots aquests dispositius, on hi ha alguns que en tenen més, altres que en tenen menys?
2: Els dispositius de desfibriladors, tots els vehicles en porten. És bàsic. Portar-lo és... perquè vull dir, és una cosa, és una eina que és vital, o sigui, s'ha de portar.
1: I a més, cal que els agents tinguin la formació feta, perquè si no tenen la formació feta, que a més s'ha de fer cada dos anys, s'ha d'anar renovant perquè té data de caducitat, si no, en principi, no es podria fer servir. I per això és una tasca que tenim, no?, cada dos anys, que hem d'anar renovant aquesta formació, que sovint ve acompanyada amb uns altres cursos o formacions de primers auxilis.
0: Uh-huh. Quines són les actuacions més habituals? Les que parlàvem al començament, d'estadístiques, què seria el més habitual que us requereix fer aquesta atenció?
1: Normalment, no? Bueno, si fas una fullejada, no? una revisada, les novetats diàries, hi ha molts casos de desorientació, hi ha molts casos de caigudes de gent gran a casa, no?
2: Sí.
1: Tens, doncs, el teleassistència, que t'informen de que la persona no respon, no? I totes són aquestes activitats d'assistència al ciutadà,
2: claus,
1: que sovint, doncs, passen desapercebudes, no? Que ens hem descuidat.
2: Claus a dintre del domicili, he sortit a tirar la brossa i manca les claus a dintre per un cop de vent, o m'han caigut les claus o el telèfon mòbil m'ha caigut en un contenidor...
1: Sí. I sovint és aquesta assistència al ciutadà, doncs, que també és un paper molt, molt important.
2: Que per sort és la gran majoria de serveis que fem serveis. Són aquests, que són els que no, possiblement no es veuen tant, no? Són més
1: coneguts.
2: No tenen
1: tanta transcendència, no? Però és una feina que es fa a diari i a totes hores.
0: I que perquè el ciutadà deu tenir el seu pes en or, no? Perquè a vegades les complicacions que poden generar això, aquests descuits... O...
1: Bueno, penseu també que qualsevol alerta que veu qualsevol ciutadà al carrer... és motiu de trucada a la policia local, sí. No? Si hi ha una parella discutint, o si hi ha dues persones que s'estan discutint, o si hi ha una persona que ha caigut al terra, hi ha una persona estesa que no respon, no? Aquestes trucades normalment no van al 112, el 112 és quan hi ha un accident més greu. Són totes trucades que entren als serveis de comissaria. I bé, les patrulles, doncs, han d'estar molt, molt preparades i han de, també, a vegades, el que deia, no? Han de valorar si és prou urgent, a vegades entren tres trucades i també has de fer una mica de triatge i aquestes són, doncs, la majoria, per sort o no, la majoria de trucades que es reben durant el dia.
0: Mm-hmm. Per l'època que estem, a l'estiu, canvia molt la dinàmica que estàvem parlant d'assistència a la gent? Hi ha alguns fets que es produeixen molt més sovint, alguns que caldria avui, aprofitant que estem aquí parlant, també de conscienciar la gent?
2: Sí, possiblement s'hauria de mirar molt les hores que se surt al carrer, més que res ara, amb aquestes onades de calor, amb l'edat també s'ha de tenir molt en compte, no? L'hora de sortir, s'ha de portar sempre aigua per estar hidratat, en el cas de notar molta calor... Hi ha espais que ja estan habilitats com a refugis climàtics. Potser hauríem de fer una miqueta més d'incís d'aquests refugis climàtics, no? Perquè la gent tingués consciència d'on, en el cas de que faci molta calor o que es comencin a trobar malament, no continuar, sinó o demanar ajuda o buscar el que seria això, un lloc que estigui climatitzat o alguna cosa així.
0: Mm-hmm. Estem veient països del nord, no?, que no saben avenir-se... N'estem aquí començant a estar acostumats? N'anem aprenent una miqueta davant d'aquestes situacions o encara trobeu que es repeteixen els mateixos errors any rere any?
1: Bueno, jo crec que aquí també ja portem uns quants anys de calor i la gent ja està una miqueta més conscienciada, que sap que hi ha certs horaris que no es pot sortir al carrer o que s'ha de minimitzar l'activitat al carrer, no? I també les recomanacions, sobretot amb la gent gran. La gent gran no té la sensació de set, no la té. No? I durant l'hivern, mira, si no t'hidrates prou, encara, però durant l'hivern, l'estiu, és molt important hidratar-se.
0: Uh-huh. Molt bé, entenc que també el cap de setmana, especialment el diumenge, segurament, no?, l'afluència de gent al mercat, no, també tot això es deu multiplicar, dic jo. Sí.
2: Ara és quan ens venen els cops de calor.
1: Sí,
2: no? I...
1: també és veritat que a l'estiu les afluències, els horaris del mercat canvien molt, no? Durant l'hivern, uh-huh, doncs, potser comença a venir la gent a les 9:30, que és quan hi ha, o 10, que hi ha més afluència, que ja no fa tant de fred. I a l'estiu, doncs, la gent ve més d'hora, sí, i marxa més d'hora, però sí que és cert que, bueno, que algun cop de calor i marejos també es presenten.
2: És un cop de calor que provoca una caiguda, que aquesta caiguda pot provocar una ferida, Tot això és el que hem d'estar més o menys sempre preparats per poder donar aquesta atenció, que ho estem.
1: Sí, i tant.
0: Parlàvem també fa uns instants en parlàvem dels serveis informatius de les activitats que hi ha durant l'estiu. Hi ha cada cap de setmana hi ha una festa en una urbanització, s'organitzen actes entre setmana, tot això és molt de moviment de gent. Entenc que també això per la policia local és un hàndicap en el sentit de que s'ha d'estar molts de llocs a la vegada, no?
1: Sí. Sí, són més presències preventives, no? Per sort són activitats programades per entitats o associacions de veïns, que està tot molt controlat i no cal una presència policial, com pot ser barraques a la festa major o una activitat de festa major que sí que necessita la presència, i el que sí que es fa en aquests casos és acte de presència, es va fent passades, perquè normalment són activitats bastant cíviques i tranquil·les, no? Pot ser que quan s'acaba pot haver algun descontrol, però per sort no donen gaires problemes a aquestes activitats. És una sort.
0: Molt bé, anem acabant. Hem estat repassant molt per sobre, no?, aquesta actuació que es fa de servei en el ciutadà. No sé si també vosaltres, o des de la regidoria o des del cos de la policia, requeriu també de que el ciutadà faci o ajudi en aquesta tasca d'ajudar els altres ciutadans, si teniu recomanacions. No sé, per exemple, a l'estiu sí que les columnes de fum, d'avisar de seguida la policia. No sé si per part dels ciutadans us poden ajudar en aquesta atenció al ciutadà o prevenir que hi puguin haver-hi alguns problemes.
1: Prevenir és complicat. El que sí que és veritat que la col·laboració ciutadana és molt important, no? I en el moment, sempre ho hem dit, no? En el moment en què un ciutadà vegi una situació d'alerta, no? Ja sigui una persona que no es troba bé, que està estesa al terra o que està desorientada, la col·laboració ciutadana és imprescindible. I, de fet, sempre ens arriben aquestes trucades per un veí que passa pel costat i ho comunica a la policia. També es recomana, no?, doncs que la gent que tingui familiars d'avançada edat, doncs que els vagin a visitar aquests dies, que s'assegurin que s'hidraten bé. Ja es van fent aquests missatges també des de xarxes, però la col·laboració ciutadana, sempre ho hem dit, i ens ajuda molt, no? Aquests avisos
2: molt,
1: que fan.
2: Des del cos de la policia hem de donar les gràcies, però vull dir, potser a vegades et diuen és que no vull molestar.
1: És veritat.
2: I la resposta que els diem nosaltres és no, és que no és molestar. Nosaltres estem per això. I moltes vegades la gent és el que parlàvem abans, no? O sigui, deixant una miqueta la seguretat del trànsit i el que seria
1: les detencions.
2: Vull dir, tenim unes altres tasques que per nosaltres són molt importants. O sigui, com a policia local són molt importants, que és l'atenció ciutadana.
1: I la proximitat.
2: Només que li puguis treure del dubte que tinguin ells ja és un bon servei. O sigui, no molesten. O sigui, és que no volem molestar. No molesten mai. O sigui, tenim el telèfon obert les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per qualsevol dubte que tinguin.
1: I també sí que és cert, doncs, que fan una trucada i no cal fer la intervenció amb uns consells de comissaria o de la gent que hi hagi a sala, ja és suficient, però sempre qualsevol dubte, qualsevol situació que trobin, la policia està a les 24 hores per atendre el ciutadà.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, regidora, caporal, i fins la propera.
1: Gràcies.
2: Fins la propera.
0: Adéu-siau.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

per ser i tot pres, si arriba una gesta, la casa que vull que la mar la vegui.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
1: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge.